checking out the reports.

look at the people.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o amb algun núvol prim com a molt i molt puntual, i amb unes temperatures que aquesta nit han baixat una miqueta, s'han situat en els 20 graus de mínima, mentre que la màxima avui voltarà els 28 amb una humitat alta i enxafogor posada al centre del dia. Vents amb control febles, amb domini de les marinades al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ja estan obertes les inscripcions pels grups de gestió emocional, una iniciativa que ofereix eines als infants que tinguin entre 7 i fins a 10 anys per gestionar les emocions, reforçar l'autoestima i construir relacions saludables. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria d'Igualtat que ha obert les inscripcions aquesta setmana per al curs 2026-2027 d'aquests anomenats grups de gestió emocional que formen part del programa Abric. El servei té l'objectiu d'afavorir el benestar emocional dels infants i donar-los eines perquè puguin comprendre, expressar-se i regular les emocions, reforçar els recursos personals i aprendre a construir unes relacions més saludables i respectuoses. Els grups de gestió emocional s'adrecen aquest curs a infants que tinguin entre 7 i 10 anys i tenen aquesta clara orientació preventiva. La participació no està condicionada al fet d'haver viscut una situació explícita de violència masclista, sinó que el servei es planteja més aviat com un espai d'acompanyament, d'aprenentatge i prevenció oberta a infants i famílies. El projecte està marcat també en unes polítiques de prevenció i d'abordatge de les violències masclistes i incorpora d'aquesta manera tot d'una manera transversal amb una perspectiva de gènere. Des d'aquest enfocament es vol treballar també per promoure els bons tractes i les relacions saludables, identificar situacions de desigualtat o de violència i proporcionar eines que puguin contribuir a un benestar emocional i la prevenció de futures situacions de risc. Al llarg de les sessions es treballaran tres grans àmbits que seran la identificació i la regulació emocional, l'autoconeixement, l'autoestima i la resiliència i les relacions saludables i les habilitats socials. Quan es consideri necessari, el programa també podrà incorporar espais de coordinació i d'acompanyament amb les mares o els pares o altres adults que siguin referents i afavorir d'aquesta manera unes pautes de criança i de regulació emocional i promoure també entorns familiars, protectors i saludables. Qualsevol família que estigui interessada, que sàpiguen que el programa serà de 20 sessions entre l'octubre i el juny. Les trobades es faran els dilluns de 5 a 6 al Centre Violeta amb una periodicitat de cada 15 dies i s'aniran fent ajustos coincidint també amb els tancaments de trimestre. Les famílies interessades poden sol·licitar aquest servei mitjançant un correu electrònic a igualtat@cubelles.cat. L'Espai Jove ha presentat les seves propostes d'oci alternatiu per als divendres d'aquesta tardor. Amb el nom de Friends Friday, el programa inclou activitats de terror, de realitat virtual, de jocs de karaoke i altres propostes que van vinculades als drets dels infants i als adolescents. L'Espai Jove, d'aquesta manera, té una programació paral·lela a la de les activitats que ja va fer públiques durant l'estiu, que són aquestes activitats més concretes dels divendres, els Friends Friday, que és una iniciativa que està especialment adreçada als adolescents i també joves del municipi, un programa que ja va néixer l'any passat i que té la voluntat de convertir els divendres en un espai de trobada, amb propostes més lúdiques o formatives, que siguin més diverses i que d'aquesta manera donin també un espai d'oci alternatiu als joves. Aquesta programació que s'ha presentat és per als mesos d'octubre i novembre, amb activitats gratuïtes, algunes d'accés lliure i d'altres que necessitaran una inscripció prèvia. El calendari començarà el 2 d'octubre amb el Trade Day, una fira d'intercanvi de cromos, cartes i figures i altres objectes col·leccionables, que repetirà també els dies 6 de novembre i l'11 de desembre. Arrencarà 4:45 de la tarda i s'allargarà fins a 8:15 del vespre. L'activitat és oberta a tots els usuaris de l'Espai Jove, des de primer d'ESO fins als 29 anys. Durant l'octubre hi haurà una bona part de les propostes que giraran al voltant d'una festa típica de la tardor, com és el Halloween. El dia 9 hi haurà una tarda de decoració de terror i berenar, mentre que el dia 16 s'oferirà una experiència de realitat virtual inspirada en el joc Five Nights at Freddy's amb inscripció prèvia. El 23 d'octubre es farà un joc de True Crime, un joc d'investigació per resoldre un crim a partir de pistes diferents, amb sessions que estaran adaptades segons les edats, i això sí que cal reservar plaça. I el mes d'octubre es tancarà el dia 30 amb una tarda de terror i crispetes. El novembre, el Friends Friday continuarà el dia 13 amb una tarda de karaoke i jocs de taula. El 20 de novembre l'activitat se centrarà en els drets dels infants i els adolescents i es començaran a preparar les decoracions de Nadal de l'Espai Jove. El 27 de novembre es farà el Mario Rivals Games, una competició de minijocs d'acció i estratègia que està inspirada en l'estil Mario Party, però traslladada a la vida real. L'activitat va adreçada a adolescents de primer quart d'ESO i en aquest cas es traslladaran fins a Vilanova i la Geltrú i, per tant, requereix inscripció prèvia. Les inscripcions per les activitats que requereixen reserves poden fer a partir del dia 5 d'octubre mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En algunes activitats hi ha places limitades i, per més informació, com sempre, podeu contactar amb l'Espai Jove en els seus canals de contacte. L'Ajuntament ha anunciat que organitzarà la primera fira d'artistes i artesanes. Serà el 3 d'octubre al Passeig Marítim, de les 10 del matí fins a les 7 del vespre, i l'objectiu que té és donar més visibilitat al talent creatiu de les dones. Per tant, aquesta nova fira neix amb aquest objectiu que vol contribuir també a dignificar els oficis artesans i generar espais de trobada nous, d'intercanvi, de col·laboració entre això, artistes i artesanes de la vila. La iniciativa també busca fomentar l'associació i la creació de xarxes entre dones artesanes i artistes, afavorint el contacte, l'intercanvi d'experiències i la col·laboració entre participants. Aquesta fira d'artistes i artesanes, a més, tindrà continuïtat més endavant a Olivella, els dies 17 i 18 d'octubre, on es farà una nova cita d'aquesta iniciativa, que és conjunta entre els dos ajuntaments i coordinada amb el Consell Comarcal del Garraf. El PSC de Cubelles ha confirmat aquest divendres passat un canvi de lideratge de cara a les eleccions municipals del 2027. Renata B2 no repetirà de cap de llista, que serà una llista que passarà a estar encapçalada per Arturo Carrillo. En declaracions a Ràdio Cubelles, Arturo Carrillo, qui ja va anar de número 2 el 2023 i és regidor actualment del PSC, ha agraït el suport de la militància per passar a ser el cap de llista i ha comentat que és un repte que entoma amb responsabilitat i ambició.
5: Sí, que m'agradaria dir que, com bé dius, no és un projecte personal, no? És un projecte col·lectiu. Tenim un equip, tenim idees, i de veritat que tenim moltes ganes pues, de treballar i continuar treballant per Cubelles, no? Sí, és veritat que a partir d'ara comencem una nova etapa, no? Un objectiu, pues, això de tornar a guanyar una confiança de la ciutadania i estem preparats per assumir aquesta responsabilitat. La veritat que l'assumeixo amb molta il·lusió, però també amb un enorme sentit de la responsabilitat, no? Cubelles té moltes oportunitats, però també reptes importants pues, que hem d'afrontar, no? De cara als propers anys. I per això doncs, podem construir un projecte obert, proper i però també ambicions d'escoltar de veïns i veïnes i bueno, intentar sumar totes les persones que vulguin treballar per millorar Cubelles.
2: Segons ha explicat, la decisió s'ha pres en l'última assemblea de militants celebrada divendres 18 de setembre per unanimitat. Carrillo, a més, ha destacat que haver format part del govern local aquesta legislatura els ha donat un punt d'experiència i l'objectiu del grup és tornar-hi, si poden, amb més responsabilitats la pròxima legislatura.
5: És un punt d'experiència que tenim dins del govern, com a responsabilitats de govern. Això fa que tinguis aquesta experiència, no?, i aquesta visió de què pots fer per millorar el dia a dia dels veïns i veïnes de Cubelles. En aquest cas, és veritat que durant aquesta legislatura no hem tingut l'alcaldia, hi ha projectes que amb l'alcaldia es porten de manera diferent, i és el que volem de cara a l'any 27, no? Tornar a estar aquí, poder governar i poder millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
2: Els socialistes cubellencs també han afirmat que Renata Bedós havia comunicat recentment la seva decisió de no repetir com a cap de llista després de dos mandats, tot i que continuarà al capdavant de la primera secretaria de la formació. Des del PSC de Cubelles, Arturo Carrillo també ha afegit un agraïment a la contribució de Renata Bedós tots aquests anys.
5: Des de l'assemblea, la rotació, hem agraït per endavantat tota la feina feta per la Renata. La veritat que ha sigut un valor molt important pels socialistes aquí a Cubelles i, bueno, ja va decidir deixar de cancel·lar aquest projecte.
2: La confirmació d'Arturo Carrillo com a nou candidat del PSC pel 2027 no és la primera de cara a les pròximes eleccions. Prèviament, recordem que aquest mes de juliol passat, Cubelles en Comú va reunir també una assemblea on va decidir mantenir la confiança en Narcís Pineda com a cap de llista. I també el mateix mes de juliol, la CUP va anunciar que en Ramon García és també el número 1 de la candidatura, a banda del nou regidor de la CUP al consistori. Els castellers del Foix han aconseguit la quarta posició al concurset que ha organitzat Quarts Amunt, on s'han imposat finalment els bous de la Bisbal, la primera competició entre sis colles que havien quedat fora dels concursos castellers bienals de Torredembarra i Tarragona. S'ha celebrat aquest dissabte a la Bisbal del Penedès i han participat, com dèiem, la colla cubellenca dels castellers del Foix, que han aconseguit finalment construir i descarregar el 5 de 6, el 4 de 6 amb l'agulla i la torre de 6, quedant, doncs, en primera posició de les colles que només han pogut oferir els 6 pisos, és a dir, els castellers del Foix han quedat per davant dels castellers del Prat, que han fet un 3 de 6 amb l'agulla, la torre de 6 i el 4 de 6 amb l'agulla, i els castellers de Santa Coloma, que han fet el 3 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla i el 4 de 6. D'altra banda, els que han fet castells de 7 són els que s'han emportat les primeres posicions del concurs. Els bous de la Bisbal han arriscat i han aconseguit endur-se el concurs gràcies sobretot a una torre de 7 que ha quedat carregada i que ha caigut just després de l'aleta, i això els ha donat prou punts com per quedar en primera posició, on també han aconseguit un 3 de 7 amb l'agulla i un 4 de 7 amb l'agulla. Si més no, però els bous de la Bisbal no partien com a favorits. Recordem que els castellers de Viladecans o els castellers de Mediona havien fet alguns castells durant la temporada millors que els bous de la Bisbal, però arriscant amb aquesta torre de 7 doncs s'han endut aquest concurset. Els castellers de Mediona, per seva banda, han fet el 3 de 7, el 4 de 7 i el 5 de 7, i els de Viladecans el 3 de 7, el 4 de 7 i el 3 de 7 amb l'agulla. Amb tot, ha quedat un bon rebús de boca per totes les colles després d'aquesta primera cita, que per primera vegada doncs dona l'oportunitat també a les colles més petites que queden per sota dels classificats en els concursos de castells més oficials, bienals, que es fan, repetim, a Torredembarra i Tarragona, i han tingut l'oportunitat també de competir entre elles. D'altra banda, els castellers del Foix sí que han arribat tocats en aquesta cita, ja que van tenir una caiguda en l'assaig de dimarts passat i també diverses baixes en el tronc, i això ha fet que no poguessin portar a plaça a la Bisbal del Penedès el 3 de 7 que han consolidat tant i tant aquesta temporada. En tot cas, les pròximes cites en l'agenda castellera cada vegada estaran una mica més repartides en aquests últims mesos de temporada. La tertúlia de Ràdio Cubelles engega la nova temporada aquest dilluns. Els col·laboradors, com sempre, han tornat a comentar l'actualitat local dels últims dies. D'aquesta manera, aquest dilluns 21 de setembre, a Ràdio Cubelles hem engegat la nova temporada amb la incorporació dels programes dels col·laboradors de l'emissora, que completen la programació diària que ja elaboren també en bona part els professionals de l'emissora. Un dels primers espais que s'ha recuperat després de l'aturada de l'estiu és la tertúlia dels dilluns de 10 del matí a 11, que serveix per comentar les notícies de l'actualitat municipal de Cubelles. En aquesta edició de la tertúlia, en aquesta temporada, s'estrena com opinador també en Xavier Borrell, qui ja era col·laborador de Ràdio Cubelles, concretament amb l'espai setmanal Cubelles Noir Ràdio, que doncs en aquesta ocasió també s'assuma la resta de tertulians que continuen de la temporada anterior de la tertúlia de Ràdio Cubelles, que són en Cinto Bel, Lola Lorente, Marcial García, Oriol Pérez, Carmen Mingorance i Susana Peix. En la primera tertúlia de la temporada, la d'aquest dilluns, s'ha parlat, entre altres temes, de la possible reforma del Casal de Cultura, dels canvis de candidat electoral al PSC i a la CUP de Cubelles, de les decisions preses en l'últim ple municipal o també de la cursa del Puigetiula i els castellers de Foix, entre altres temes. La tertúlia es pot recuperar també, com sempre, al podcast de l'emissora municipal a radiocubelles.cat.
6: Gran jornada esportiva la viscuda aquest diumenge en la 11a edició de la cursa Puig de Tiula. Diego Cachín i Héctor Lázaro s'imposen a les proves llarga i curta, mentre que l'organització ja confirma que treballa per aquesta 12a edició, que arribarà la propera temporada. Una cursa del Puig de Tiula que es va celebrar aquest passat diumenge amb una nova jornada de trail i muntanya per als camins entre Cubelles i Cunit. La prova ha comptat amb les tres modalitats habituals, la camionada, la tiula curta i la tiula llarga o la XL. L'organització en fa una valoració molt positiva amb tots els dorsals venuts a aquesta edició. En la tiula llarga de gairebé 16 quilòmetres i uns 600 metres de desnivell positiu, la victòria ha estat per Diego Cachín Rearte, amb un temps d'una hora i 11 minuts amb 35 segons. El segon lloc ha estat per Agustín Sánchez, que ha entrat 2 minuts i 48 segons del guanyador, mentre que Vicent Ríos ha completat el podi amb un temps d'una hora, 17 minuts i 45 segons. Pel que fa a la tiula curta, d'uns 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu, el guanyador ha estat Héctor Lázaro, amb un registre de 44 minuts i 58 segons, mentre que el cubellenc Cosme Pont ha acabat segon a 40 segons del líder. La tercera plaça ha estat per Joel Valldosera amb un temps de 46 minuts. La jornada també ha inclòs la caminada popular, una proposta més accessible per a gaudir de l'entorn natural del Puig de Tiula, que va comptar amb la participació de nombroses persones, tant nens i nenes com ja persones que volien gaudir d'aquest recorregut. Des de l'organització destaquen la bona resposta dels participatius i també, sobretot, del grup de col·laboradors i voluntaris que doncs, han fet una gran valoració per al desenvolupament d'aquesta 11a edició. Amb la cursa ja acabada, els organitzadors han confirmat que es posen a treballar en la propera edició, que serà ja la 12a edició de la cursa del Puig de Tiula. El Club de Futbol Cubelles va començar la seva competició per als seus dos primers equips aquest cap de setmana. El retorn a la segona catalana del primer equip del Club de Futbol Cubelles va ser al camp del Torreforta a Tarragona i els nois de Josu i Manol van aconseguir la victòria per 1-2. De fet, els cubellencs es van avançar en la primera part, en una bona primera part de l'equip de Josu, on el Cubelles, doncs, al minut 10 es va avançar amb el primer gol de Maur Vázquez i encara va ampliar la distància abans de la mitja hora de partit amb el segon gol de Maur Vázquez. Amb el 0-2 es va arribar al descans i a la represa l'equip local, el Torreforta, doncs, es va fer una mica amb el control del partit. A partir d'aquí, una errada de la defensa cubellenca va propiciar el gol local al minut 55 i tot i doncs, aquest acostament al marcador i amb les sensacions de que el Torreforta intentava una i una altra vegada aconseguir el gol de l'empat, la defensa cubellenca va guanyar, va aguantar i d'aquesta manera va sumar els seus primers 3 punts de la temporada i ho va fer a domicili en aquesta primera jornada de Lliga. El Cubelles tornarà a jugar aquest proper cap de setmana, el primer partit a casa, davant del Camarles, equip que també va guanyar en el seu inici en el primer partit de la temporada davant de l'Amposta per 3-1. Per tant, doncs, aquest dissabte a 6:45 de la tarda el Cubelles que jugarà el seu segon partit. I també va debutar el segon equip del Club de Futbol Cubelles, en aquest cas a la tercera catalana, en un partit doncs, amb un derbi intercomarcal, un d'aquells clàssics de la zona, del territori. En aquest cas, un Cubelles-Sant Pere Mulanta, en aquest cas, victòria per 2-0 per al Cubelles, que doncs, s'avançava en el marcador ja a la segona part, amb gol de Lluís Navarro, el primer del davanter cubellenc aquesta temporada, i arrodonia la victòria als vols del minut 65 amb el gol d'Osama. En aquesta manera, doncs, sumaven el 2-0 que donava els 3 primers punts també al Cubelles B en aquesta tercera catalana. Per tant, bon inici pel que fa al Club de Futbol Cubelles en aquesta temporada 2026-2027.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que ha baixat de nit i pujarà una mica de dia amb calor d'estiu per començar el primer dia de tardor i es mourà així entre els 19 graus llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui estarà una mica per sobre dels 28, amb una humitat moderada i una mica de xafogor al migdia. A la mar hi haurà marejol, però poc destacable. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar, sí que amb algun nuvolat a mig matí o migdia i algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda, amb una temperatura que es mantindrà aquesta nit al voltant dels 19 graus, mentre que demà la màxima baixarà una miqueta i no passarà als 28, amb una humitat alta i amb gent xafogós al migdia, ben feble amb terral fins a mig matí, i de garbí sobretot a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Cubelles acollirà aquest 27 de setembre que ve una iniciativa nova que es tracta d'un taller per conèixer els secrets dels nius de tortuga marina. Un taller familiar que es farà a la platja de Cubelles, gratuït, obert a tothom, i que comptarà, a més, amb la col·laboració del CRAM, la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. Per tenir-ne més detalls i saber ben bé en què consistirà aquesta activitat i també tenir més informació sobre la situació de les tortugues marines aquí a les platges catalanes, parlem ara amb Marta Mendoza, que és tècnica de comunicació del CRAM. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
1: Molt bé, com arriba aquesta iniciativa fins a les platges de Cubelles? Les esteu muntant aquesta mena d'activitats en altres platges i doncs ara arribeu també fins aquí. Bé, explica'ns una mica com arriba fins a Cubelles aquesta mena d'activitats.
4: Doncs amb aquesta voluntat de conscienciació, de divulgació, d'aquesta tasca incansable de conservació i recuperació també d'espècies amenaçades als nostres mars, al nostre litoral, nosaltres rebem l'encàrrec per part de la Generalitat de Catalunya i és per aquest motiu que ens hem posat en contacte amb diversos ajuntaments, municipis, doncs, que tenen platja per oferir de forma totalment gratuïta la possibilitat de realitzar aquest tipus d'activitats. I en aquest cas, doncs, l'activitat de hem trobat un niu de tortuga marina, perquè sí, hi ha molta gent que encara no ho sap, les tortugues marines estan començant a nidificar les nostres platges.
1: La següent pregunta era dir, per què les tortugues marines, no? No sé si doncs heu detectat aquests últims anys que van augment o que és més especialment vulnerable i cal doncs fer més èmfasi en la seva conservació, és a dir, per què l'activitat se centra en les tortugues marines?
4: Perquè és una espècie que habitualment doncs nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està doncs movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles que nosaltres anomenem colonitzadores que estan arribant a les nostres platges cercant doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant. I d'uns anys ençà, de fet, venim de l'any passat, de l'estiu passat, el del 2025, va ser any de rècord en nidificació aquí a Catalunya, amb un total de 11 nius. Per tant, és una espècie que sembla que ha arribat per quedar-s'hi i és molt important, doncs, que la gent sàpiga qui habita els nostres mars i els canvis de comportament, doncs, que s'estan produint i que aquesta espècie concretament, doncs, està començant a posar nius a les nostres platges. Mm.
1: En quina època posen els nius? És a dir, el taller es fa coincidint amb època de nidificació o no? S'ha triat aquesta època, diguéssim, per altres motius?
4: Sí. És època de nidificació, de fet, a partir del juny ja poden començar a trobar-se els primers nius i ara diríem que estem en època encara, ja seria una mica tardana, però estem encara en època d'eclosió. Per tant, es podria donar que si, per exemple, hi ha hagut un niu que no ha estat detectat, algú podria trobar-se alguna cria de tortuga a la platja perquè estem precisament dintre d'aquest període en què encara poden haver-hi eclosions. Per tant, a partir del juny pot començar aquesta temporada i és important, sobretot, doncs, que la gent pugui aprendre a actuar davant de la troballa, doncs, d'un rastre, d'un niu, d'una tortuga marina, i això ho fem mitjançant la simulació de la gestió d'una niuada. Mm-hmm.
1: Ara parlarem també d'aquest aspecte, no més pràctic, però tornant una mica a la resposta que ens donaves abans, clar, ens sembla una mica mentida, no?, que busquin frescor a les nostres platges, no?, després de l'estiu que hem passat, no? Entenc que encara deu ser una temperatura més elevada, no?, la de les platges on anaven abans.
4: Ah, exacte. Llavors, a aquesta zona, doncs, des de fa 5 anys a Itàlia hi ha hagut un boom important, ara això s'ha traslladat a França i està començant a baixar cap a Espanya. I una cosa també, doncs, és a nivell, doncs, de la temperatura ambiental que hi ha, però hem de pensar que aquests nius es posen a uns 40 centímetres sota terra, llavors estem parlant d'unes temperatures que poden oscil·lar, doncs, des dels 27 i anar cap als 30. Estem parlant de la temperatura que tenen els ous enterrats a sorra de platja. Mm-hmm.
1: Però vaja, si es mantenen estius com el d'aquest any o pitjors, potser hauran d'anar més lluny, tard o d'hora, o què?
4: Seria possible, s'ha de veure el comportament que acabi adoptant a aquesta espècie, però la primera, doncs, resposta que et donaria és que, doncs, a Grècia, a Turquia i als llocs, doncs, per excel·lència on han nidificat durant les últimes dècades, ja és massa alta aquesta temperatura i per això s'estan movent cap aquí cercant, doncs, aquest punt d'equilibri. Mm-hmm.
1: I bé, quan arriben aquí aquestes platges, quins són els riscos en què es poden trobar i que evitin, doncs, la seva reproducció i què podem fer, no?, les persones que ens hi puguem trobar, o què expliqueu en aquesta activitat que hem de fer les persones que ens hi puguem trobar, o evitar, doncs, causar riscos també, no?, i entorpir-ho?
4: Sí, no, els principals riscos són la interacció humana, per sobre de tot, i evidentment que poden haver-hi possibles depredadors. Per això és molt important que la gent prengui consciència, aprenguin a distingir un rastre de tortuga marina o, per exemple, les tortugues solen sortir per la nit a fer niu. Doncs que la gent tingui molt clar que s'ha de separar uns 30 metres, que no la pot enfocar amb un flash, que no l'han d'espantar, que en cas de detectar-ho és importantíssim trucar al 112 per donar parte de que això està succeint i perquè es pugui, doncs, activar tot el protocol, perquè és molt important poder ja no només, doncs, interceptar aquesta femella, sinó trobar el niu precisament per poder-lo protegir, per poder-lo, doncs, tancar, que hi hagi un voluntariat que sigui pendent d'aquesta zona, que hi hagi un control de temperatura i també, doncs, que es pugui protegir pel que comentava abans, per possibles depredadors, i que aquesta niuada, doncs, pugui arribar, doncs, a completar-se amb èxit. Mm-hmm.
1: L'activitat, qui vulgui anar, què ha de tenir en compte? De tenir, doncs, cap element en compte, si volen participar, si, doncs, demaneu o doneu cap consell previ, diguéssim, abans d'anar aquest pròxim diumenge a 6:45 aquí al Passeig Marítim. No sé si doneu cap consell o recomanació prèvia.
4: Són ganes d'aprendre, de voler sumar-se una miqueta a aquest moviment de conservació, d'estar preparats, i a nivell educatiu plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i importantíssim també a nivell municipal doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars i, no menys important, doncs, identificar sobretot bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
1: S'entén també pel que ens has explicat que bé, potser la gent pot pensar bé, en una platja en què hi ha tanta gent com a Cubelles no faran una aposta, no? Però no sé si és així. Si...
4: Pot ser qualsevol platja, perquè les femelles surten per la nit no hi ha activitat a les platges normalment. Per tant, doncs, es pot donar que una família surti a qualsevol platja. Per tant, doncs, hem d'estar preparats per qualsevol escenari i per poder doncs, protegir aquest niu o assegurar que si aquella família decideix sortir en aquella platja perquè ho ha cregut convenient, doncs, que no sigui molestada i que pugui doncs, assolir la seva fita sense cap tipus de problema. Mm.
1: Bé, aquest estiu o els últims anys no s'ha detectat, no? Cap niu aquí a Cubelles de tortuga marina. Malauradament sí que doncs, aquest any es va trobar un exemplar doncs, que havia arribat fins a la platja ja sense vida. Ara mateix la situació de l'espècie més enllà

0: estem en el bon camí i doncs, totes les polítiques i totes les accions que s'estan duent a terme, una d'elles, doncs, aquesta que farem a Cubelles amb totes les famílies que hi vulguin anar, doncs, ens estan donant la raó i s'està veient doncs, que el nombre d'exemplars d'aquesta espècie que està amenaçada s'està doncs, recuperant.
1: Doncs Marta Mendoza, tècnica de comunicació del CRAM, de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, gràcies per atendre'ns i bé, només queda dir que qui vulgui, no, aquest diumenge 10:45, no cal inscripció prèvia, oi? Es poden dirigir al passeig marítim i és una activitat especialment recomanada per nens i nenes d'entre 5 i 12 anys amb les seves famílies, això sí, acompanyats, oi?
0: Exacte, sí.
1: Molt bé. Doncs Marta Mendoza, del CRAM, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres.
1: Bon dia.
0: Que vagi bé. Adéu.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que ha baixat de nit i pujarà una mica de dia amb calor d'estiu per començar el primer dia de tardor i es mourà així entre els 19 graus llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui estarà una mica per sobre dels 28, amb una humitat moderada i una mica de xafogó al migdia. A la mar hi haurà marejol, però poc destacable. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar, sí que amb algun nuvolat a mig matí o migdia i algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda, amb una temperatura que es mantindrà aquesta nit al voltant dels 19 graus, mentre que demà la màxima baixarà una miqueta i no passarà als 28, amb una humitat alta i amb gent xafogós al migdia, ben feble amb terral fins a mig matí, i de garbí sobretot a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ja estan obertes les inscripcions pels grups de gestió emocional, una iniciativa que ofereix eines als infants que tinguin entre 7 i fins a 10 anys per gestionar les emocions, reforçar l'autoestima i construir relacions saludables. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria d'Igualtat que ha obert les inscripcions aquesta setmana per al curs 2026-2027 d'aquests anomenats grups de gestió emocional que formen part del programa ABRIC. El servei té l'objectiu d'afavorir el benestar emocional dels infants i donar-los eines perquè puguin comprendre, expressar-se i regular les emocions, reforçar els recursos personals i aprendre a construir unes relacions més saludables i respectuoses. Els grups de gestió emocional s'adrecen a aquest curs a infants que tinguin entre 7 i 10 anys i tenen aquesta clara orientació preventiva. La participació no està condicionada al fet d'haver viscut una situació explícita de violència masclista, sinó que el servei es planteja més aviat com un espai d'acompanyament, d'aprenentatge i prevenció oberta a infants i famílies. El projecte està marcat també en unes polítiques de prevenció i d'abordatge de les violències masclistes i incorpora d'aquesta manera tot una manera transversal amb una perspectiva de gènere. Des d'aquest enfocament es vol treballar també per promoure els bons tractes i les relacions saludables, identificar situacions de desigualtat o de violència i proporcionar eines que puguin contribuir a un benestar emocional i la prevenció de futures situacions de risc. Al llarg de les sessions es treballaran tres grans àmbits que seran la identificació i la regulació emocional, l'autoconeixement, l'autoestima i la resiliència i les relacions saludables i les habilitats socials. Quan es consideri necessari, el programa també podrà incorporar espais de coordinació i d'acompanyament amb les mares o els pares o altres adults que siguin referents i afavorir d'aquesta manera unes pautes de criança i de regulació emocional i promoure també entorns familiars, protectors i saludables. Qualsevol família que estigui interessada, que sàpiguen que el programa serà de 20 sessions entre l'octubre i el juny. Les trobades es faran els dilluns de 5 a 6 al Centre Violeta amb una periodicitat de cada 15 dies i s'aniran fent ajustos coincidint també amb els tancaments de trimestre. Les famílies interessades poden sol·licitar aquest servei mitjançant un correu electrònic a igualtat@cubelles.cat. L'Espai Jove ha presentat les seves propostes d'oci alternatiu per als divendres d'aquesta tardor. Amb el nom de Friends Friday, el programa inclou activitats de terror, de realitat virtual, de jocs de karaoke i altres propostes que van vinculades als drets dels infants i els adolescents. L'Espai Jove, d'aquesta manera, té una programació paral·lela a la de les activitats que ja va fer públiques durant l'estiu, que són aquestes activitats més concretes dels divendres, els Friends Friday, que és una iniciativa que està especialment adreçada als adolescents i també joves del municipi, un programa que ja va néixer l'any passat i que té la voluntat de convertir els divendres en un espai de trobada, amb propostes més lúdiques o formatives, que siguin més diverses i que d'aquesta manera donin també un espai d'oci alternatiu als joves. Aquesta programació que s'ha presentat és per als mesos d'octubre i novembre, amb activitats gratuïtes, algunes d'accés lliure i d'altres que necessitaran una inscripció prèvia. El calendari començarà el 2 d'octubre amb el Trade Day, una fira d'intercanvi de cromos, cartes i figures i altres objectes col·leccionables, que repetirà també els dies 6 de novembre i l'11 de desembre. Arrencarà a 4:45 de la tarda i s'allargarà fins a 8:15 del vespre. L'activitat és oberta a tots els usuaris de l'Espai Jove, des de primer d'ESO fins als 29 anys. Durant l'octubre hi haurà una bona part de les propostes que giraran al voltant d'una festa típica de la tardor, com és el Halloween. El dia 9 hi haurà una tarda de decoració de terror i berenar, mentre que el dia 16 s'oferirà una experiència de realitat virtual inspirada en el joc Five Nights at Freddy's, amb inscripció prèvia. El 23 d'octubre es farà un joc de True Crime, un joc d'investigació per resoldre un crim a partir de pistes diferents, amb sessions que estaran adaptades segons les edats, i això sí que cal reservar plaça. I el mes d'octubre es tancarà el dia 30 amb una tarda de terror i crispetes. Al novembre, el Friends Friday continuarà el dia 13 amb una tarda de karaoke i jocs de taula. El 20 de novembre l'activitat se centrarà en els drets dels infants i els adolescents i es començaran a preparar les decoracions de Nadal de l'Espai Jove. El 27 de novembre es farà el Mario Rivals Games, una competició de minijocs d'acció i estratègia que està inspirada en l'estil Mario Party, però traslladada a la vida real. L'activitat va adreçada a adolescents de primer quart d'ESO i en aquest cas es traslladaran fins a Vilanova i la Geltrú i, per tant, requereix inscripció prèvia. Les inscripcions per les activitats que requereixen reserves poden fer a partir del dia 5 d'octubre mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En algunes activitats hi ha places limitades i, per més informació, com sempre, podeu contactar amb l'Espai Jove en els seus canals de contacte. L'Ajuntament ha anunciat que organitzarà la primera fira d'artistes i artesanes. Serà el 3 d'octubre al Passeig Marítim, de les 10 del matí fins a les 7 del vespre, i l'objectiu que té és donar més visibilitat al talent creatiu de les dones. Per tant, aquesta nova fira neix amb aquest objectiu, que vol contribuir també a dignificar els oficis artesans i generar espais de trobada nous, d'intercanvi, de col·laboració entre això, artistes i artesanes de la vila. La iniciativa també busca fomentar l'associacionisme i la creació de xarxes entre dones artesanes i artistes, afavorint el contacte, l'intercanvi d'experiències i la col·laboració entre participants. Aquesta fira d'artistes i artesanes, a més, tindrà continuïtat més endavant a Olivell, els dies 17 i 18 d'octubre, on es farà una nova cita d'aquesta iniciativa, que és conjunta entre els dos ajuntaments i coordinada amb el Consell Comarcal del Garraf. El PSC de Cubelles ha confirmat aquest divendres passat un canvi de lideratge de cara a les eleccions municipals del 2027. Renata B2 no repetirà de cap de llista, que serà una llista que passarà a estar encapçalada per Arturo Carrillo. En declaracions a Ràdio Cubelles, Arturo Carrillo, qui ja va anar de número 2 al 2023 i regidor actualment del PSC, ha agraït el suport de la militància per passar a ser el cap de llista i ha comentat que és un repte que entoma amb responsabilitat i ambició.
5: Sí, m'agradaria dir que, com bé dius, no és un projecte personal, no? És un projecte col·lectiu. Tenim un equip, tenim idees, i de veritat que tenim moltes ganes pues, de treballar i continuar treballant per Cubelles. No? És veritat que a partir d'ara comencem una nova etapa, no? Un ampli actiu, pues, això de tornar a guanyar la confiança de la ciutadania i estem preparats per assumir aquesta responsabilitat. La veritat que l'assumeixo amb molta il·lusió, però també amb un enorme sentit de la responsabilitat. No? Cubelles té moltes oportunitats, però també reptes importants pues, que hem d'afrontar, no?, de cara als propers anys. I per això, doncs, podem construir un projecte obert, proper i però també ambicions. Ambicions de veïns i veïnes, i bueno, sumar totes les persones que vulguin treballar per millorar Cubelles.
2: Segons ha explicat, la decisió s'ha pres en l'última assemblea de militants celebrada divendres 18 de setembre per unanimitat. Carrillo, a més, ha destacat que haver format part del govern local aquesta legislatura els ha donat un punt d'experiència i l'objectiu del grup és tornar-hi, si poden, amb més responsabilitats la pròxima legislatura.
5: És un punt d'experiència que tenim dins del govern, de com a responsabilitats de govern. Això fa que tinguis aquesta experiència, no?, i aquesta visió de què pots fer per millorar el dia a dia dels veïns i veïnes de Cubelles. En aquest cas, és veritat que durant aquesta legislatura no hem tingut l'alcaldia, hi ha projectes que amb l'alcaldia es porten de manera diferent, i això és el que volem de cara a l'any 27, no? Tornar a estar aquí, poder governar i poder millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
2: Els socialistes cubellencs també han afirmat que Renata Bedós havia comunicat recentment la seva decisió de no repetir com a cap de llista després de dos mandats, tot i que continuarà al capdavant de la primera secretaria de la formació. Des del PSC de Cubelles, Arturo Carrillo també ha afegit un agraïment a la contribució de Renata Bedós tots aquests anys.
5: Des de l'assemblea, la rotació, hem agraït per endavantat tota la feina feta per la Renata. La veritat que ha sigut un valor molt important pels socialistes aquí a Cubelles, i bueno, ja va decidir pues, deixar de cancel·lar aquest projecte.
2: La confirmació d'Arturo Carrillo com a nou candidat del PSC pel 2027 no és la primera de cara a les pròximes eleccions. Prèviament, recordem que aquest mes de juliol passat, Cubelles en Comú va reunir també una assemblea on va decidir mantenir la confiança en Narcís Pineda com a cap de llista. I també el mateix mes de juliol, la CUP va anunciar que en Ramon García és també el número 1 de la candidatura, a banda del nou regidor de la CUP al consistori. Els castellers del Foix han aconseguit la quarta posició al concurset que ha organitzat Quarts Amunt, on s'han imposat finalment els bous de la Bisbal, la primera competició entre sis colles que havien quedat fora dels concursos castellers bienals de Torredembarra i Tarragona. S'ha celebrat aquest dissabte a la Bisbal del Penedès i han participat, com dèiem, la colla cubellenca dels castellers del Foix, que han aconseguit finalment construir i descarregar el 5 de 6, el 4 de 6 amb l'agulla i la torre de 6, quedant doncs en primera posició de les colles que només han pogut oferir els 6 pisos, és a dir, els castellers del Foix han quedat per davant dels castellers del Prat, que han fet un 3 de 6 amb l'agulla, la torre de 6 i el 4 de 6 amb l'agulla, i els castellers de Santa Coloma, que han fet el 3 de 6, el 3 de 6 amb l'agulla i el 4 de 6. D'altra banda, els qui han fet castells de 7 són els que s'han emportat les primeres posicions del concurs. Els bous de la Bisbal han arriscat i han aconseguit endur-se el concurs gràcies sobretot a una torre de 7 que ha quedat carregada i que ha caigut just després de l'aleta, i això els ha donat prou punts com per quedar en primera posició, on també han aconseguit un 3 de 7 amb l'agulla i un 4 de 7 amb l'agulla. Si més no, però els bous de la Bisbal no partien com a favorits. Recordem que els castellers de Viladecans o els castellers de Mediona havien fet alguns castells durant la temporada millors que els bous de la Bisbal, però arriscant amb aquesta torre de 7 doncs s'han endut aquest concurset. Els castellers de Mediona, per seva banda, han fet el 3 de 7, el 4 de 7 i el 5 de 7, i els de Viladecans el 3 de 7, el 4 de 7 i el 3 de 7 amb l'agulla. Amb tot, ha quedat un bon regust de boca per totes les colles després d'aquesta primera cita, que per primera vegada doncs, dona l'oportunitat també a les colles més petites, que queden per sota dels classificats en els concursos de castells més oficials, bienals, que es fan, repetim, a Torredembarra i Tarragona, i han tingut l'oportunitat també de competir entre elles. D'altra banda, els castellers del Foix sí que han arribat tocats en aquesta cita, ja que van tenir una caiguda en l'assaig de dimarts passat i també diverses baixes en el tronc, i això ha fet que no poguessin portar a plaça a la Bisbal del Penedès el 3 de 7 que han consolidat tant i tant aquesta temporada. En tot cas, les pròximes cites en l'agenda castellera cada vegada estaran una mica més repartides en aquests últims mesos de temporada. La tertúlia de Ràdio Cubelles engega la nova temporada aquest dilluns. Els col·laboradors, com sempre, han tornat a comentar l'actualitat local dels últims dies. D'aquesta manera, aquest dilluns 21 de setembre, a Ràdio Cubelles hem engegat la nova temporada amb la incorporació dels programes dels col·laboradors de l'emissora, que completen la programació diària, que ja elaboren també en bona part els professionals de l'emissora. Un dels primers espais que s'ha recuperat després de l'aturada de l'estiu és la tertúlia dels dilluns de 10 del matí a 11, que serveix per comentar les notícies de l'actualitat municipal de Cubelles. En aquesta edició de la tertúlia, en aquesta temporada, s'estrena com opinador també en Xavier Borrell, qui ja era col·laborador de Ràdio Cubelles, concretament amb l'espai setmanal Cubelles Noir Ràdio, que doncs en aquesta ocasió també se suma a la resta de tertulians que continuen de la temporada anterior de la tertúlia de Ràdio Cubelles, que són en Cinto Bel, Lola Lorente, Marcial García, Oriol Pérez, Carmen Mingorance i Susana Peix. En la primera tertúlia de la temporada, la d'aquest dilluns, s'ha parlat, entre altres temes, de la possible reforma del Casal de Cultura, dels canvis de candidat electoral al PSC i a la CUP de Cubelles, de les decisions preses en l'últim ple municipal o també de la cursa del Puig de Tiula i els castellers de Foix, entre altres temes. La tertúlia es pot recuperar també, com sempre, al podcast de l'emissora municipal a radiocubelles.cat.
6: Gran jornada esportiva la viscuda aquest diumenge en la 11a edició de la cursa Puig de Tiula. Diego Cachín i Héctor Lázaro s'imposen a les proves llarga i curta, mentre que l'organització ja confirma que treballa per aquesta 12a edició, que arribarà la propera temporada. Una cursa del Puig de Tiula que es va celebrar aquest passat diumenge amb una nova jornada de trail i muntanya per als camins entre Cubelles i Cunit. La prova ha comptat amb les tres modalitats habituals, la camionada, la tiula curta i la tiula llarga o la XL. L'organització en fa una valoració molt positiva amb tots els dorsals venuts a aquesta edició. En la tiula llarga de gairebé 16 quilòmetres i uns 600 metres de desnivell positiu, la victòria ha estat per Diego Cachín Rearte, amb un temps d'una hora i 11 minuts amb 35 segons. El segon lloc ha estat per Agustín Sánchez, que ha entrat 2 minuts i 48 segons del guanyador, mentre que Vicent Ríos ha completat el podi amb un temps d'una hora, 17 minuts i 45 segons. Pel que fa a la tiula curta, d'uns 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu, el guanyador ha estat Héctor Lázaro, amb un registre de 44 minuts i 58 segons, mentre que el cubellenc Cosme Pont ha acabat segon a 40 segons del líder. La tercera plaça ha estat per Joel Valldosera amb un temps de 46 minuts. La jornada també ha inclòs la caminada popular, una proposta més accessible per a gaudir de l'entorn natural del Puig de Tiula, que va comptar amb la participació de nombroses persones, tant nens i nenes com ja persones que volien gaudir d'aquest recorregut. Des de l'organització destaquen la bona resposta dels participatius i també, sobretot, del grup de col·laboradors i voluntaris que doncs, han fet una gran valoració per al desenvolupament d'aquesta 11a edició. Amb la cursa ja acabada, els organitzadors han confirmat que es posen a treballar en la propera edició, que serà ja la 12a edició de la cursa del Puig de Tiula. El Club de Futbol Cubelles va començar la seva competició per als seus dos primers equips aquest cap de setmana. El retorn a la segona catalana del primer equip del Club de Futbol Cubelles va ser al camp del Torreforta a Tarragona i els nois de Josu i Manol van aconseguir la victòria per 1-2. De fet, els cubellencs es van avançar en la primera part, en una bona primera part de l'equip de Josu, on el Cubelles, doncs, al minut 10 es va avançar amb el primer gol de Maur Vázquez i encara va ampliar la distància abans de la mitja hora de partit amb el segon gol de Maur Vázquez. Amb el 0-2 es va arribar al descans i a la represa l'equip local, el Torreforta, doncs es va fer una mica amb el control del partit. A partir d'aquí, una errada de la defensa cubellenca va propiciar el gol local al minut 55 i tot i doncs, aquest acostament al marcador i amb les sensacions de que el Torreforta intentava una i una altra vegada aconseguir el gol de l'empat, la defensa cubellenca va guanyar, va aguantar i d'aquesta manera va sumar els seus primers 3 punts de la temporada i ho va fer a domicili en aquesta primera jornada de Lliga. El Cubelles tornarà a jugar aquest proper cap de setmana, el primer partit a casa davant del Camarles, equip que també va guanyar en el seu inici en el primer partit de la temporada davant de l'Amposta per 3-1. Per tant, doncs, aquest dissabte a 6:45 de la tarda el Cubelles que jugarà el seu segon partit. I també va debutar el segon equip del Club de Futbol Cubelles, en aquest cas a la tercera catalana, en un partit doncs, amb un derbi intercomarcal, un d'aquells clàssics de la zona, del territori. En aquest cas, un Cubelles-Sant Pere Mulà, en aquest cas, victòria per 2-0 per al Cubelles, que doncs, s'avançava en el marcador ja a la segona part amb gol de Lluís Navarro, el primer del davanter cubellenc aquesta temporada, i arrodonia la victòria als vols del minut 65 amb el gol d'Osama. En aquesta manera, doncs, sumaven el 2-0, 2-0 que donava els 3 primers punts també al Cubelles B en aquesta tercera catalana. Per tant, bon inici pel que fa al Club de Futbol Cubelles en aquesta temporada 2026-2027.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que ha baixat de nit i pujarà una mica de dia amb calor d'estiu per començar el primer dia de tardor i es mourà així entre els 19 graus llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui estarà una mica per sobre dels 28, amb una humitat moderada i una mica de xafogó al migdia. A la mar hi haurà marejol, però poc destacable. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar, sí que amb algun nuvolat a mig matí o migdia i algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda, amb una temperatura que es mantindrà aquesta nit al voltant dels 19 graus, mentre que demà la màxima baixarà una miqueta i no passarà dels 28, amb una humitat alta i ambient xafogós al migdia, ben feble amb terral fins a mig matí, i de garbí sobretot a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Cubelles acollirà aquest 27 de setembre que ve una iniciativa nova que es tracta d'un taller per conèixer els secrets dels nius de tortuga marina. Un taller familiar que es farà a la platja de Cubelles, gratuït, obert a tothom, i que comptarà, a més, amb la col·laboració del CRAM, la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. Per tenir-ne més detalls i saber doncs, ben bé en què consistirà aquesta activitat i també tenir més informació sobre la situació de les tortugues marines aquí a les platges catalanes, parlem ara amb Marta Mendoza, que és tècnica de comunicació del CRAM. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
1: Molt bé, com arriba aquesta iniciativa fins a les platges de Cubelles? Les esteu muntant aquesta mena d'activitats en altres platges i doncs ara arribeu també fins aquí. Bé, explica'ns una mica com arriba fins a Cubelles aquesta mena d'activitats.
4: Doncs aquesta voluntat de conscienciació, de divulgació, d'aquesta tasca incansable de conservació i recuperació també d'espècies amenaçades als nostres mars, al nostre litoral. Nosaltres rebem l'encàrrec per part de la Generalitat de Catalunya i és per aquest motiu que ens hem posat en contacte amb diversos ajuntaments, municipis, doncs, que tenen platja per oferir de forma totalment gratuïta la possibilitat de realitzar aquest tipus d'activitats. I en aquest cas, doncs, l'activitat de hem trobat un niu de tortuga marina, perquè sí, hi ha molta gent que encara no ho sap, les tortugues marines estan començant a nidificar les nostres platges.
1: La següent pregunta era per què les tortugues marines, no? No sé si doncs, heu detectat aquests últims anys que van augment o que és més especialment vulnerable i cal doncs, fer més èmfasi en la seva conservació, és a dir, per què l'activitat se centra en les tortugues marines?
4: Perquè és una espècie que habitualment doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres a famílies que nosaltres anomenem colonitzadores que estan arribant a les nostres platges cercant doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant. I d'uns anys ençà, de fet venim de l'any passat, de l'estiu passat, el del 2025, va ser any de rècord en nidificació aquí a Catalunya, amb un total de 11 nius. Per tant, és una espècie que sembla que ha arribat per quedar-s'hi i és molt important doncs, que la gent sàpiga qui habita els nostres mars i els canvis de comportament doncs, que s'estan produint i que aquesta espècie concretament doncs, està començant a posar nius a les nostres platges.
1: En quina època posen els nius? És a dir, el taller es fa coincidint amb època de nidificació o no? S'ha triat aquesta època, diguéssim, per altres
4: sí.
1: motius?
4: És època de nidificació, de fet, a partir del juny ja poden començar a trobar-se els primers nius i ara diríem que estem en època encara, ja seria una mica tardana, però estem encara en època d'eclosió. Per tant, es podria donar que si, per exemple, hi ha hagut un niu que no ha estat detectat, algú podria trobar-se alguna cria de tortuga a la platja perquè estem precisament dintre d'aquest període en què encara poden haver-hi eclosions. Per tant, a partir del juny pot començar aquesta temporada i és important, sobretot, doncs, que la gent pugui aprendre a actuar davant de la troballa doncs, d'un rastre, d'un niu, d'una tortuga marina, i això ho fem mitjançant la simulació de la gestió d'una niuada.
1: Mm-hmm. Ara parlarem també d'aquest aspecte, no més pràctic, però tornant una mica a la resposta que ens donaves abans, clar, ens sembla una mica mentida, no?, que busquin frescor a les nostres platges, no?, després de l'estiu que hem passat, no? Entenc que encara deu ser una temperatura més elevada, no?, la de les platges on anaven abans.
4: Ah, exacte. Llavors, aquesta zona, doncs, des de fa 5 anys a Itàlia hi ha hagut un boom important, ara això s'ha traslladat a França i està començant a baixar cap a Espanya. I una cosa també doncs, és a nivell doncs, de la temperatura ambiental que hi ha, però hem de pensar que aquests nius es posen a uns 40 centímetres sota terra, llavors estem parlant d'unes temperatures que poden oscil·lar doncs, des dels 27 i anar cap als 30. Estem parlant de la temperatura que tenen els ous enterrats a sorra de platja.
1: Mm-hmm. Però vaja, si es mantenen estius com el d'aquest any o pitjors, potser hauran d'anar més lluny, tard o d'hora, o què?
4: Seria possible, s'ha de veure el comportament que acabi adoptant aquesta espècie, però la primera doncs, resposta que et donaria és que doncs, a Grècia, a Turquia i als llocs doncs, per excel·lència on han nidificat durant les últimes dècades, ja és massa alta aquesta temperatura i per això s'estan movent cap aquí cercant doncs, aquest punt d'equilibri.
1: Mm-hmm. I bé, quan arriben aquí aquestes platges, quins són els riscos en què es poden trobar i que evitin doncs, la seva reproducció i què podem fer, no?, les persones que ens hi puguem trobar o què expliqueu en aquesta activitat que hem de fer les persones que ens hi puguem trobar o evitar doncs, causar riscos també, no?, i entorpir-ho?
4: Sí, no, els principals riscos són la interacció humana per sobre de tot i evidentment que poden haver-hi possibles depredadors. Per això és molt important que la gent prengui consciència, aprenguin a distingir un rastre de tortuga marina o, per exemple, les tortugues solen sortir per la nit a fer niu. Doncs que la gent tingui molt clar que s'ha de separar uns 30 metres, que no la pot enfocar amb un flash, que no l'han d'espantar, que en cas de detectar-ho és importantíssim trucar al 112 per donar parte de que això està succeint i perquè es pugui doncs, activar tot el protocol, perquè és molt important poder ja no només doncs, interceptar aquesta femella, sinó trobar el niu precisament per poder-lo protegir, per poder-lo doncs, tancar, que hi hagi un voluntariat que estigui pendent d'aquesta zona, que hi hagi un control de temperatura i també doncs, que es pugui protegir pel que comentava abans, per possibles depredadors i que aquesta niuada doncs, pugui arribar doncs, a completar-se amb èxit.
1: Mm-hmm. L'activitat, qui vulgui anar, què ha de tenir en compte? De tenir doncs, cap element en compte, si volen participar, si doncs, demaneu o doneu cap consell previ, diguéssim, abans d'anar aquest pròxim diumenge a 6:45 aquí al Passeig Marítim. No sé si doneu cap consell o recomanació prèvia.
4: Són ganes d'aprendre, de voler sumar-se una miqueta a aquest moviment de conservació, d'estar preparats i a nivell educatiu plantegem per un públic familiar amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i importantíssim també a nivell municipal doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars, i no menys important, doncs, identificar sobretot bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
1: S'entén també pel que ens has explicat que bé, potser la gent pot pensar, bé, en una platja en què hi ha tanta gent com a Cubelles no faran una aposta, no? Però no sé si és així. Si...
4: Pot ser qualsevol platja, perquè les femelles surten per la nit no hi ha activitat a les platges normalment. Per tant, doncs, es pot donar que una família surti a qualsevol platja. Per tant, doncs, hem d'estar preparats per qualsevol escenari i per poder doncs, protegir aquest niu o assegurar que si aquella família decideix sortir en aquella platja perquè ho ha cregut convenient, doncs, que no sigui molestada i que pugui doncs, assolir la seva fita sense cap tipus de problema. Mm.
1: Bé, aquest estiu o els últims anys no s'ha detectat, no? Cap niu aquí a Cubelles de tortuga marina. Malauradament sí que doncs, aquest any es va trobar un exemplar doncs, que havia arribat fins a la platja ja sense vida. Ara mateix la situació de l'espècie, més enllà doncs, d'on posen els nius i els ous, quina és també? No sé si és una espècie que podríem considerar amenaçada o en perill d'extinció.
4: Sí, és una espècie amenaçada que, per sort, tasca de conservació i recuperació que s'està duent a terme, implicant a tot el sector pesquer, amb totes les capacitacions que s'hi estan fent, també a nivell de consciència ciutadana i tota la tasca que es fa doncs, a nivell d'institucions, des de la Generalitat, des dels propis centres de recuperació, sí que és veritat que, valgui la redundància, s'ha recuperat substancialment el nombre d'exemplars de careta a careta, que és la tortuga més habitual aquí al nostre mar. Per tant, doncs,

0: del CRAM, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
0: Bon dia.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
1: Esta vida es bella.
2: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
2: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. I tornem a l'espai dedicat als alcohòlics anònims, aquest espai informatiu, avui en companyia del David, d'una banda. Benvingut, David.
4: Hola, bon dia.
2: I de l'altra, del Francesc. Aquí també tenim els estudis de Ràdio Cubelles. Què tal, Francesc?
5: Hola, bon dia.
2: I bé, tornem una setmana més en aquest espai informatiu per donar a conèixer tant l'entitat com també els vostres casos, la vostra experiència. Començarem, en tot cas, pel Francesc. Francesc, explica'ns una mica, fes-nos 5 cèntims primer de tot el que seria Alcohòlics Anònims i també dona'ns aquests contactes. Al principi del programa anirem repetint també al llarg d'aquesta secció d'avui.
5: Hola, bon dia. Sí, mira, Alcohòlics Anònims és una comunitat d'homes i dones que comparteixen la seva experiència per ajudar a superar aquesta malaltia de l'alcoholisme, no? Aquí Alcohòlics Anònims no es paguen honoraris, ni es porten ni quotes, ni es porten fitxes, ni res de res. És algo totalment anònim i que, bueno, que ens ajudem uns als altres seguint un programa de 12 passos que hi diuen, que fa ja vora de 90 anys que està en servei, no? Que ho fan servir en altres associacions per altres addiccions, eh? Van ser narcòtics, jugadors, etc. Tots fan servir el mateix programa. I, bueno, està més que demostrat que ajuda. Hi ha una part que és metge, que aquí, si tira el metge, això està allà, i nosaltres pues, també som un complement a l'estament, no? No és l'única cosa. Aquí el telèfon de contacte de 24 hores, que és el 93 317 77 77, que és el telèfon de Barcelona, de la central, diguem. I la pàgina web és de la pàgina web d'Espanya, que és www.alcohólicos-anónimos.org. Si entreu allà, veieu tota la informació que voleu, no? Bé, llavors aquí a Cubelles, concretament, estan els dimarts i els divendres de 7 a 8 i mitja.
2: Hem dit, doncs, una mica els canals informatius. S'incorpora a l'espai, doncs, també l'altre David. David, benvingut.
6: Moltes gràcies.
2: I ara estem, doncs, a tres bandes, eh? El Francesc i els dos Davids. Parlem una mica també, hem parlat una mica de la importància d'Alcohòlics Anònims, però, David, ens explicaves en un altre programa la teva experiència. I ja per entrar una mica en situació, recordem una mica la importància de reconèixer el problema.
7: Sí, a veure, realment és el més dur. O sigui, ja sigui amb Alcohòlics Anònims o amb un altre lloc, és a dir, identificar-te que tu estàs patint per la teva manera de veure, de que no pots viure sense veure, no? Que no és fàcil, no? Fer-se, és a dir, suposo que amb altres drogues deu funcionar el mateix, no ho sé, jo la meva va ser l'alcohol. Jo em vaig veure una vegada, jo com jo em vaig identificar va ser veient una pel·lícula d'una pel·lícula americana, i vaig veure que aquell personatge era exactament igual que jo, i arrel d'aquí vaig començar a pensar, ostres, és que no pots, és que realment no pots viure sense veure, no fas res. Jo és que tenia... O sigui, jo me'n recordo que només aixecar-me ja estava pensant en el que m'anava a veure. I així vaig estar molts anys. És a dir, i no ho identificava. És a dir, jo estava pensant a les 10 del matí i ja començava a pensar el que em volia veure al migdia. No? Jo me'n recordo quan anava a sopars, amb amics o amb la família, amb els meus fills, que sempre em posava estratègicament al costat de l'ampolla. I que estava patint perquè el got s'estava buidant. I quan en el moment que l'ampolla estava buida, ja estava demanant una altra. Uh-huh. Llavors, clar, són aquestes conductes les que comences a veure, no? Que no són normals. No, és que la gent no veu així. És a dir. Però és un procés, eh? O sigui, no és, en el meu cas, jo vaig trigar. És a dir, i és com comences a dir, ostres, què passa aquí, no? Què passa aquí?
2: Uh-huh. Molt bé. Francesc, si a cas, anem ara també a parlar del teu cas, perquè el del David ja el coneixem, tot i que volia entrar en aquesta importància de reconèixer doncs el problema, que és el principi de tot, no? Entendre doncs, que un doncs, ha d'acceptar que és alcohòlic i a partir d'aquí fer un pas, no?, per aturar aquest, doncs, el consum i l'alcohol.
5: Sí, és així. Has de... Bueno, al començament no saps què passa, perquè a mi em preguntaven, i això és algo que tenim molts, em preguntaven, anaves al metge, veies que tenies el narcís malament, deia, però vostè què veu? I jo deia, lo normal, però convençut. Ara, clar, ara ho veus i dius, normal, normal, clar, això és la malaltia. Jo quan vaig poder deixar de veure... que vaig anar al metge i al final vaig poder, quan vaig anar al cas, i quan vaig tornar al metge de capçalera, quan ho va veure no s'ho creia, perquè que jo me'n coneixia de tota la vida, em coneixia de petit, i no s'ho creia, no sabia què fer amb mi, que no ho sabia. Mm. Clar, i ara ho veus i no m'estranya, vull dir, un que no està en actiu és que no pots, no saps què fer, no? I clar, i arribes aquí i et diuen que és una malaltia, dius, jo no m'ho creia. Malaltia, això és un vici. Jo em considerava un viciós. No? La societat et diu així, no? Veus que és una malaltia reconeguda per l'OMS. I, clar, dius, bueno, al final tu creus, però sí, perquè, clar, com comences, no pots parar. Jo l'he fotut d'una persona que no tingui aquesta malaltia, que et veus el que sigui, i ja està. No, alcohòlic, és que no pots parar. I al final acabes d'amagades i acabes tu sol amb la botella. Clar, reconeixes aquí, i la vida sense l'alcohol et va canviant. No d'avui per demà, perquè és un procés molt lent, però, clar, va canviant, ja no tens el tòxic. Uh-huh. Va recuperant el que es pugui recuperar, i llavors això ho recompores, ho poses a la teva vida, i continues aquí després de molts anys, i dius, clar, primer, que ajudes els altres, i ajudant els altres, t'ajudes a tu, evidentment. I després, que és un creixement interior, un creixement teu, que vas conèixer les teves pors, les teves carències... I tot això tu vas treballant, és clar, és un programa doncs, per tota la vida, perquè et va bé, perquè sobre que et va bé, ja no per deixar de veure, jo porto bastants anys aquí, que ja està, aquest tros ja està, no? Però sí, per mantenir-me, evidentment, uh-huh. Per recordar-m'ho, perquè la mena també no m'enganyi, i llavors per un creixement, per estar, perquè clar, he estat X anys veient, sol, i jo tots aquests anys he deixat d'aprendre moltes coses que tenia que haver fet.
2: Sí, sí. O sigui que també és un aprenentatge, tot plegat.
5: Correcte.
2: I tu mateix estàs millor.
5: Clar. És un aprenentatge. Has d'aprendre una altra vegada a convivir, no? Perquè l'alcohol t'aparta de la societat. És com una secta. L'alcohol sí. És com una secta que t'aparta de la societat. I Alcohòlics Anònims a mi m'ha tornat a la societat. I clar, m'ha tornat a la societat i tinc que aprendre a estar a la societat. Tinc que aprendre a conviure sense l'alcohol. A ser una persona normal i corrent. Clar, i això no és fàcil.
2: Molt bé. Francesc, quan arribes per això? O sigui, en quin moment te n'adones i fas el pas d'entrar a formar part d'Alcohòlics Anònims? No sé si reps ajuda d'algú, si és per decisió pròpia.
5: Va ser un cúmul, perquè ja tenia problemes a la feina. Tenia problemes a casa meva. Tenia problemes en tot. I no sé per què va donar que aviam si... I vaig anar demanant ajuda al cas, no? i aquell metge que em va trobar aquell dia, que em va fer un seguiment, em va ajudar a deixar de beure, no? em va dir que possiblement jo, no, cap de 3 o 4 mesos, possiblement jo sol no podria continuar, perquè jo havia estat un any sense beure, i ara ho veus amb el temps que era per tapar l'expedient a casa. I que possiblement jo sol no podria continuar, aguantar. I em va donar l'adreça d'Alcohòlics Anònims. Estem parlant de l'any 96. I és clar. I llavors em va recomanar vindre a Alcohòlics Anònims, que pel que sabia ell, va dir que podies entrar i sortir quan volguessis. Que efectivament és així, pots entrar i sortir quan vulguis, que no se't demana res. I que, bueno, que els casos que coneixia, doncs que els havia anat molt bé, no? I va ser això, va ser un cúmul de que ja la vida s'havia tornat ingovernable. Que al final que la vida se't torna ingovernable. Estàs només amb l'alcohol. I no és que siguin grans quantitats, no és que agafis borratxeres i t'acabis tirat per terra. No, ja no, és que ja és un consum diari, és un consum diari. Ja no pots. Ja et destrueix.
2: Una vida ingovernable. Ho hem escoltat en diferents seccions aquí a Alcohòlics Anònims. La vida, doncs, s'ha de tornar, diguem, a equilibrar, no? En tot cas, David, això també ho deies tu. Se'n va tornar la vida, doncs, ingovernable, quan explicaves el teu cas. De quina manera, no? Se'ns torna així i com tornem a posar ordre per tirar endavant i deixar enrere l'alcohol?
3: Doncs, bueno, concretament el primer pas d'Alcohòlics Anònims és ben bé això, no? De que un admiteix de que és impotent de l'alcohol i la seva vida s'ha tornat ingovernable. La ingovernabilitat de la vida d'un alcohòlic és progressiu, no? Perquè, bueno, com deia el company, no? Comença a beure de jove, bueno, comença a sortir, però cada cop més necessita més dosis d'alcohol per poder viure, per poder, d'alguna manera, poder tirar cap endavant, perquè això és com una, bueno, com una muleta que li fa fer les coses. Perquè sense això no pot treballar igual, no pot relacionar-se, no pot fer les coses igual, no? I llavors això amb el temps doncs es pot agravar bastant, no? I s'agrava a totes les àrees de la vida, no? Al treball, a la família, a la parella, amb els diners, amb tot, no? És una enfermedad estranya perquè comences a caure un pou i com que comences a perdre coses i com que et dona igual, com que ja has perdut coses, doncs bueno, sembla de que sigui més fàcil anar cap a baix que cap a dalt, no? I bueno, i lo que és de manera personal és, bueno, comença a estar molt malament, no? Molt malament i clar, no fa les coses a dretes i per això la ingovernabilitat, no? La ingovernabilitat de que no pots, diguéssim, no pots controlar la teva vida, no? Com controlaria una altra persona. Llavors, un cop arribes a Alcohòlics Anònims, et derrotes i bueno, comences a partir de zero a tornar a fer les coses, doncs, bueno, com faria una persona que no sé, que treballa, que viu, que ama, que surt, que entra, que amb una normalitat dintre el que cap, no? I això és el miracle, no?, d'Alcohòlics Anònims, de que fa, doncs, bueno, torna a la societat, com deia el company, de que això el que fa és marginar-te, no?, marginar-te un mateix, i bueno, i que amb aquesta ingovernabilitat tampoc ningú vol estar al teu costat. No, perquè encara que tu tinguis bon cor, perquè és veritat, normalment les persones que pateixen d'això no tenen mal cor, no són males persones, que passa que, bueno, estan dinsades en alguna en una cosa que no poden sortir per mateixos. Però, bueno, tens una altra oportunitat que és aquí, no?
2: Molt bé, David, el timó no l'ha d'agafar l'alcohol, l'ha d'agafar la persona, deies, la vida en un moment donat és ingovernable, però ho podem superar, això.
7: Sí, a veure, costa, costa perquè quan estàs dintre d'aquest pou és molt difícil d'adonar-se i és molt difícil de sortir. A un alcohòlic el que més por li fa és viure sense beure. O sigui, a mi jo me'n recordo que la idea de viure sense poder prendre'm una copa de cervesa, de vida, era no compatible, no? És a dir, el meu cervell no ho acceptava, em feia una puta horrible. Com podré viure jo sense beure alcohol? Això és el pensament quan estàs en actiu, i és el que predomina, eh? I llavors, bueno, quan jo vaig arribar, després d'un procés, la desintoxicació, sí. No? És a dir, que cadascú la passa com la passa. I aquí no n'hi ha metges, ni ha psicòlegs, ni aquí som un grup d'ajuda, eh? És a dir, jo la vaig passar, n'hi ha de tot, no? És a dir, n'hi ha gent que deixa de veure el primer dia, n'hi ha gent que deixa de veure al cap de 2 anys. És a dir, l'important és que vagin, no? És a dir, perquè és aquest patiment... és el que diem la vida ingovernable, no? Perquè, clar, quan tu estàs allà, pues imagina, pots fer de tot. I llavors, mica en mica, doncs vas recuperant. Mica en mica, el que deien els companys. Jo, en el meu cas, vaig tindre que aprendre a relacionar-me amb les persones d'una altra manera, no com era. No com quan estava begut, sinó en els períodes que no bevia era una altra persona. O sigui, i ara, doncs, tens que aprendre anar amb tacte, a ser una persona més lineal, no? És a dir, jo tinc que ser conscient de que les meves emocions poden pujar, poden baixar, i jo em tinc que mantindre en una línia molt estable. Per això aquí entra la comunitat, les reunions contínues, per això la gent que porta molts anys, ara jo ho entenc perquè porta molts anys, perquè una reunió doncs, és com que bueno, és un bàlsam, no? Jo vaig a 3-4 reunions semanals, a diferents grups, que és el que té, que pots anar a molts, i ningú et demana res.
2: Molt bé. I ningú et jutja. Això és molt important.
7: Ningú et jutja, ningú, perquè tots els que estem allà estem per lo mateix. És a dir, Alcohòlics Anònims no es paga res, només una bossa que tu saps el que fiques, 1 euro, el que tu vulguis, és totalment anònim, per això es diu Alcohòlics Anònims, com si no vols ficar res, és a dir, perquè clar, i l'important és això, és a dir, que ningú et jutja, que estàs identificat amb gent que és com tu, no? Jo per això, en el meu cas, a mi em va funcionar per això, perquè jo em vaig identificar de seguida. I llavors vas dir, bueno, que aquestes persones tenen exactament el mateix problema que tinc jo. I bueno, aquí estic.
2: Molt bé. Francesc, seguim amb el teu cas i una mica, si no m'equivoco, són pràcticament 30 anys d'ençà doncs, que decideixes anar a Alcohòlics Anònims i, per tant, deixar de banda l'alcohol. Un cop han passat tot aquest temps, no podem baixar, no, la vista, hem de seguir lluitant, no, perquè la malaltia no es cura, i això ho hem anat també repetint en diferents programes, però vaja, com et vas sentir acollit tu al moment d'arribar? No sé, suposo que tothom té una mica de por, no? Fins que no coneix on arriba, no? Parla'ns això.
5: Sí, efectivament, quan jo vaig arribar, jo el primer cop que vaig anar... van donar l'adreça de Cunit, que el metge que em portava a Sitges no sabia que aquest grup encara no hi era, que ja Cubelles encara no hi era. I vaig arribar allà, i vaig entrar i dic, aviam què en trobo jo aquí dins, perquè clar, jo pensava que hi havia la gent allà que estava amb el cartró de vi, amb els tits, en fi, aquests... Això que ens pensem la ment que ens juga aquestes coses, no? I clar, i entres allà i vas trobar homes i poques dones, i vestits normal, sense olor, que tot ben afaitats, parlava normal, dic, això què és? Clar, i em van començar a explicar lo de l'alcohol, no? Que era una malaltia i que totes aquestes coses, no? I jo pensava, dic, no trigaran gaire en demanar-me la cartilla. Clar, dic, que trigaran gaire en demanar-me? I no em van demanar res, no? I com deia el company, passa a la mitja part una bossa que poses en el que val un cafè, o res, si no pots, perquè aquí hi ha gent de totes les condicions, i que resulta que amb les experiències que ens expliquem i que ens diguem i que d'això ens sentim tan reflectits uns als altres que dius, carai, ja no sóc únic, no? Jo pensava que només em passaven aquestes coses a mi. que mira que malament em tracta la vida, que mira que, clar, això és el que et veus abans de començar a créixer. Clar, aquí és un aprenentatge de tot, com he dit abans, no? I vull fer, deixa'm fer una reflexió, que és sobre l'alcoholisme femení. Com he dit abans, que hi havia poques dones. Jo vaig arribar, justament aquell dia no hi havia cap dona, no? Continuen havent poques dones, però n'hi ha. Per diferents motius no pot haver ara ningú aquí, però n'hi ha, no? O sigui, si hi ha alguna dona que tingui que l'alcoholisme femení també està molt, molt, molt ampliat, molt gran, que vingui, que es posi en contacte i que hi ha dones. Vull dir que aquí en aquesta zona, la zona del Garraf, no n'hi eren tantes com si n'anessis a Barcelona, perquè, clar, més gent allà a Barcelona, doncs molta més, no? Però n'hi ha. Vull dir que...
2: Que facin el pas igualment.
5: Que facin el pas igualment, que no solament és una cosa d'homes, no. Que sí que fa anys, quan vaig arribar jo, pràcticament eren tot homes. Però ara no, ja la cosa es va ampliant i no que no es quedin allà... que és una dona, no hi van, no. Que vinguin.
2: Molt bé.
5: Que vinguin. I que vinguin, que la vida canvia, tant per un com per l'altre, per tothom. La vida et canvia totalment, evidentment, de tot. Et recuperes físicament, emocionalment, monetàriament.
2: També.
5: Perquè, clar, no ens oblidem que això val uns cèntims. Ja, jo vaig arribar que en un estat no tampoc relativament jove, i clar, 37 anys que tenia, doncs clar, encara estava jove. Això com més trigues, pitjor. Més a fort, no? I clar, perquè aquí veu gent que t'impacta, no? Perquè aquí hi ha hagut persones que els han mossegat les rates, dormint en contenidors, i veus això, dius, hòstia, que no és broma, eh? Que aquesta malaltia acabes amb això, i a qui li agrada això? A ningú.
2: Clar. A més, és un perfil que pot ser molt ampli. Tothom pot caure amb l'alcohol, això també...
5: Tothom.
2: Ningú se pot escapar, no?
5: No, tothom. Aquí coneixem des del clèric fins a metges, advocats, físics, paletes, pistes, de tot. Aquí hi ha gent de tot. I cabem tots, a més, perquè ens ajudem uns als altres. Al final, l'alcohol aporta el mateix pou en tothom. En tothom.
2: L'important, doncs, és fer aquest pas i deixar enrere l'alcohol. Dèieu, parlàveu en diferents programes dels 12 passos. Cadascú doncs pot disposar d'un temps o d'un altre, no? Depèn de la persona. No us marqueu uns tempos.
5: No. Els passos és una forma de portar el programa. Hi ha 12 passos i 12 tradicions que són la manera que funcionen els grups, els nosaltres, no? Els passos es van fent a mesura que un va passant anys i els vas fent a mesura... Cada mes en té un i toques aquests temes. Si vas participant, ja els vas fent. Després, amb el temps, si vols treballar-los més i integrar més, doncs clar, vas creixent, tens més inquietud, si vols dir-li d'alguna manera, no? Però l'important és l'assistència. L'important és l'assistència als grups. És el més important. Inclús ara, quan vam estar a casa, que vam estar tancats per la pandèmia, al final ens vam muntar per entrar per Zoom, per Skype, per d'això, perquè necessitàvem tindre aquest d'això des de casa, no? Inclús ara continuen havent grups de Zoom i de Skype, perquè hi ha gent que viu en zones. Aquí tenim la sort que tenim un grup a cada cantonada, bueno, a cada poble, però hi ha llocs que no tenen grups, tenen que fer-se potser 100 quilòmetres o 100 i pico de quilòmetres, doncs aquests mitjans, doncs ara són molt profitosos per a totes aquestes persones, perquè estem en contacte. L'important és que estem... I no se'ns oblidi el que som, perquè la ment s'ho fa oblidar. I et diu, bueno, ja estem, això ja està, ara una copeta de vi bo, vinga, va, una copeta de vi bo. Ja està, va. Ara, una setmana, a la setmana següent, dues. Clar. A la tercera, tres, i després al cap d'un mes ja estàs.
2: Per tant, és molt important el control.
5: El control, i com que estàs al grup, te n'en recordes, i dius, bueno. Jo l'altre dia, se n'ha explicat una... Setmana passada em vaig enterar d'una companya, d'un... sembla que és de Madrid o de per allà, que després de 33 anys sense veure, va recaure. Clar, veus això, dius, bufa, 33 anys.
2: Sí, sí.
5: Clar, dius, pues això que diuen aquesta gent, que cuidado que tots els anys que portis amb una no serveix de res, és veritat, com s'estan oblidits, te'n vas.
2: Per tant, no es pot baixar mai la guàrdia, eh?
5: Mai.
2: Anem a fer una última roda, perquè sou tres. Vinga, va, anem cap a la part més important que voleu concretar en el programa d'avui, que creieu que és interessant remarcar sobre l'entitat, sobre el seu paper, sobre la vostra vivència.
3: Doncs, bueno, el que fa Alcohòlics Anònims, que prepara per tornar a ser útil i feliç, que bueno, que com deia abans el company, no, que la gent que té problemes i no sap com sortir d'això, que demani ajuda, que això és totalment anònim. El que fa Alcohòlics Anònims és passar el missatge, que és la nostra missió important, de que no ens podem quedar amb el que ens dona. El que ens dona Alcohòlics Anònims no es pot tancar, no?, en una caixa. No. Tenim que passar el missatge, que això és lo, bueno, lo que realment fa Alcohòlics Anònims, no? Volia dir també que Alcohòlics Anònims, doncs, bueno, no està afiliada a ninguna entitat de qualsevol mena, ni política, ni religiosa, ni res de res, no? També no es paguen quotes, com deia el company, ens mantenim en les nostres, bueno, aportacions, uh-huh. I, bueno, és totalment lliure, una associació totalment lliure. Si tu reconeixes que tens problemes amb l'alcohol i vols recuperar, aquí estarem. Tenim les portes obertes per qualsevol persona que vulgui, no?, que vulgui informar-se o que cregui que té problemes. I bueno, això, no? Bueno, de que no és impossible. Jo volia passar el missatge a les persones que estiguin escoltant i, bueno, vulguin informar-se. No és impossible deixar de veure. Es pot viure d'una altra manera i que aquí estem.
2: Molt bé. Gràcies, David. L'altre David, va, endavant.
7: Bueno, jo afegiria a tot el que diuen els meus companys és que, bueno, Alcohòlics Anònims és per l'alcohòlic, per el malalt, uh-huh. Però que les famílies que ho estan patint, que ho tenen a casa, aquest problema, perquè tenen una persona alcohòlica, i potser ell no es dona compte, que existeixen els grups paral·lels d'Al-Anon, que són els grups dels familiars, que també és un problema d'Alcohòlics Anònims, i que encara que aquest familiar no vulgui veure la malaltia, allà és exactament el mateix. Estaran amb persones que tenen un alcohòlic a casa, un familiar, ja sigui un pare, un fill, una germana, un germà, i que és exactament el mateix, van néixer paral·lelament, no? I, uh-huh. I que és important, no?, que almenys perquè també viure amb un alcohòlic és molt complicat i molt complexa, i sobretot si no se'n dona compte o no vol ajuda, no?, que això és el que dèiem, no?, el que més costa és demanar aquesta ajuda, identificar-la, que paral·lelament els hi pot ajudar. Uh-huh. Són els grups d'Al-Anon, això, el doctor Google segur que surt, tenen web, i n'hi ha grups també per tot arreu, potser no tan estesos com Alcohòlics Anònims, però sí que és important dir-ho, no?, perquè anem de la mà, uh-huh. Uns amb els altres.
2: Molt bé, doncs associació a l'Anon, pels familiars també dels Alcohòlics Anònims. I última paraula, a Francesc, que tancaràs tu la secció d'avui, petita reflexió, i recordem també els canals.
5: Sí, això volia dir. Aquí a Cubelles els grups es reuneixen el dimarts i el divendres de 7 a 8 i mitja. Deixeu-me dir que si hi ha alguna persona que se sent, dius, home, aquí Cubelles em fa cosa anar-hi, no?, de Cubelles, doncs també estem a Vilanova i a Sitges. A la comarca de la Garraf està Cubelles, Vilanova i Sitges, no? Tots els grups estem de 7 a 8 i mitja. Si voleu saber les adreces o alguna cosa, entreu a la pàgina web, que és www.alcohòlicsanònims-.org, i allà surt d'on estamos i es busca per la província i surt l'aire i l'adreça, no? És això, que és un programa d'esperança, no? Que ho provin. Si algú creu que té un dubte, doncs que s'acosti i ho provi. Uh-huh. Que veu que diu, aquesta gent estan molt tronats. Doncs escolta'm, doncs no és el teu lloc, busca una altra cosa, no? Perquè això no és l'únic que hi ha més coses. Nosaltres ens funciona. Nosaltres ens funciona i és el que podem explicar, no? I dir això, que és un programa d'esperança, que hi ha una sortida. Que algú veu que no sap què fer, doncs que s'acosti. Que si nosaltres hem pogut, es pot. I repeteixo, dones i homes.
2: D'acord, perfecte. Doncs un programa d'esperança, la gent se'n pot sortir de l'alcohol. Gràcies, David, gràcies, Francesc, per aquesta nova informació aquí a la secció d'Alcohòlics Anònims, i esperem doncs que la gent que ho necessiti faci aquest pas. Moltes gràcies. Fins una altra.
3: Gràcies.
2: I recordem als oients de Ràdio Cubelles que aquest programa es pot recuperar a la carta des del nostre web radiocubelles.cat. Fins una altra.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Des de l'espai públic de consum de l'Ajuntament de Cubelles us anirem acostant alertes i fenòmens que acaben afectant directament a les persones que ens esteu sentint i que us poden acabar portant fins i tot haver de fer una reclamació. Situacions en què cal estar especialment atents o que s'estan reproduint força i d'aquí que també es vulgui alertar des del Servei Públic de Consum de Cubelles que si us trobeu en aquesta situació com podeu respondre. Per parlar de tot plegat i anar avisant, informant d'aquestes alertes, ens visita Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament. Benvinguda, gràcies.
1: Hola, molt bon dia.
0: I bé, en quina alerta ens volem fixar avui? Què és el que voleu posar sobre la taula des de l'oficina de consum?
1: Doncs avui el que us volem alertar seria sobre una pràctica que, malauradament, cada vegada ens arriba en més casos, que són les visites a domicili d'empreses. I avui concretament parlarem, per exemple, dels equips d'osmosi inversa, però el mateix que dic puc que comentem és aplicable amb altre tipus de vendes a domicili.
0: És a dir, algú que es presenta a casa, no? Truca a la porta i es presenta com que et venen d'una empresa, d'un servei que tu el tens dins de casa, no? La majoria de gent té, en aquest cas, una osmosi, no el té tothom, no? Però potser, pregunten si tenen aquest servei i si el tenen, clar, com saben abans si...
1: Bueno, aquesta pregunta és boníssima, el com saben abans és la que més m'ha agradat, perquè com fan el funcionament quin és? Doncs és sempre molt semblant, una persona truca a la porta de casa, es presenta com si fos un tècnic o representant de l'empresa amb la qual ja la persona, no?, ja té contractada l'aparell d'osmosi, no? I diu que ve a fer la revisió anual. Llavors és una cosa que com ja et venen, tu no saps, no recordes si l'osmosi que tens es diu d'una manera o d'una altra, no? Bueno, potser hi ha gent que sí. També hem de dir que moltes vegades això gairebé sempre passa amb col·lectius una mica més vulnerables, concretament amb la gent gran, doncs ja s'aprofiten. Però bueno, és igual, perquè això ens pot passar, la veritat, a tots, que ens truquen i ens diuen això. Llavors, un cop estan a dins, que tu els deixes passar perquè és el de la revisió que sempre et ve. I com a més no et ve sempre el mateix tècnic, doncs, molt bé, doncs entra. Llavors, quan estan a dintre, el que fan és, ostres, diuen, mira, aquest aparell ja no és segur. O ara ja no compleix la normativa. Que a més el manteniment li pot sortir molt més car. I aleshores, sense adonar-se en compte, ja li diuen, doncs s'ha de canviar per un de nou. I com a més, com amb el tema del gas, no?, de la caldera o això, sempre són temes de seguretat o de qualitat, doncs clar, ningú li... Tu no li dius que no, no? Dius, ostres, doncs endavant, no? Però clar, quin és el problema?
0: El preu, m'imagino, no? Que aquest canvi, doncs... Bueno, entre mig hi ha un increment de preu que potser no caldria, no? De fet, o...
1: Bueno, hi ha molts... Exacte, aquest és un, no? Per exemple, el primer lloc, per començar, que no és la teva empresa, que és un altre.
0: Ah.
1: És a dir, aquest és el primer, que tu potser ja tens contractat una osmosis. Tot el que estem parlant són de casos reals que ens trobem, eh? Vull dir, per això considerem que s'ha de venir, perquè no com si fos un, però quan en comencem a tenir uns quants, per això considerem que hem de venir per fer aquest servei de difusió, no? Per tant, el problema és que en primer lloc aquesta persona no és de l'empresa habitual, sinó que és d'una altra. A sobre, el canvi d'aparell potser no és necessari, vale? I a més, no només això, te'n posen un que potser inclús que no serveix o que no et dona les prestacions, no? Perquè podries dir, mira, ja tinc aquest, doncs cancel·lo l'altre. Però és que a sobre potser trobes que tens contractat dos serveis d'osmosis, un que no en tens ni idea i llavors et ve el que normalment et ve, et diu, hola, vinc a fer la revisió, i tu li dius, ah, no, però si jo ja ho vaig pagar i ja va venir el noi i van fer el canvi, que no se'n recorda. Doncs no, miri, no és. Llavors, quin és el resultat? Doncs que tens factura a sobre, canviar un osmosis, tothom sap el car que és, si algú se n'ha posat una, doncs estem parlant d'una quantitat elevada, i a sobre, doncs és una estafa amb totes les de la llei, no? Vull dir, t'han enganyat.
0: I com, però clar, la pregunta de com saben que tu tens un osmosi a casa...
1: Aquesta m'encanta perquè em fas preguntes que sempre em passa el mateix.
0: Però com ho saben?
1: Que aquesta no me l'he preparat. No, és que no me l'hagi preparat, és que no ho sé.
0: Hi ha algun tipus de base de dades o... Clar.
1: Mira, un altre dia parlarem, que l'altre dia va sortir una sentència de... No? Que dic, ja, a veure si aquesta vindré un altre dia, si parlem o comentar que per fi van a una persona que estava a la llista Robinson, la van trucar d'una companyia i ja posat una denúncia, vull dir, una sanció gran amb aquesta companyia.
0: Però sí que hi ha bases de dades, no?, que sabem que ronden, això que es diu la Deep Web o el món, diguéssim, delinqüencial d'internet, que aleshores pot ser, no?, que hi hagi fins i tot bases de dades d'aquestes i hi hagi algú que se n'aprofiti, no? Diu, mira, sabem que hi ha tantes osmosis aquí, d'aquesta altra empresa, anem nosaltres i si cola, cola.
1: Doncs és molt bona pregunta i quan fem les trobades de consum, justament a l'Agència Catalana de Consum, fem una trobada mensual on es van tractant temes, quan sobretot són els que són recurrents, no?, quan hi ha hagut aquestes alertes que afecten, no?, a vàries, i una d'aquestes és així, no? A mi em veig que ara me'n vaig del tema, però no sé, a mi em van trucar també l'altre dia de presentant-se com la meva companyia de telefonia mòbil, de casa, bueno, i m'ho van dir, van donar totes les dades. I jo perquè vaig començar a preguntar, fins que al final li vaig dir, però és que vostè no m'està trucant de la meva companyia. És a dir, el que m'està oferint és un canvi de contracte. Però em va costar molt. I perquè soy del ramo, que també m'engany, em passa. I em va costar molt, perquè ella em deia, al final em va dir que li vaig dir, i com ha tret vostè les meves dades? I em va dir, no, perquè som una companyia associada amb la que té vostè i... Bueno, jo hauria d'haver denunciat, però també vaig cometre l'error d'agafar-lo amb el telèfon fixe i no vaig gravar la conversa, que és un altre tema que sempre ho dic. Bueno, seguim amb el tema de l'osmosis per donar consells.
0: Sí, no, ara de seguida entrem, però bé...
1: Vinga, seguim.
0: Per afegir aquí un avís, mira. En tot cas, bé, la majoria no ens llegim moltes de les coses que acceptem quan fem servir, per exemple, webs gratuïtes o serveis gratuïts electrònics. Diem acceptar, perquè volem fer servir allò i potser allà dintre hi ha, doncs, que el teu mail o el que tu has entrat, tot allò, doncs, ho comparteixen amb no sé qui. I tu, com que el que realment t'estan oferint aquell servei gratuït perquè estan venent les teves dades que tu t'estàs registrant allà, no?
1: Totalment. Ara no sabem si donar-li amb tot el tema de les cookies. Registrar s'ha de pagar, si no ho poses, aleshores no ho llegeixes, llavors ja li estàs donant les teves dades. L'empremta digital que diuen, i això és per un dia bé tema de ciberseguretat, no sé, ha de venir un expert, ens hem, tots, vull dir, ens estan anant tan ràpid. Justament també llegia ahir que la Unió Europea vol limitar tot això de les cookies que ens surten, aquest bombardeig que a la mínima trobem, acceptar cookies, rechazar cookies,
0: bueno, això és obligatori des limitar. De fa uns anys per avisar-te, precisament, perquè abans no sortia ni l'avís.
1: Sí, però no et donen opcions, vull dir, és com o no, jo sempre poso, que no sé si faig bé, veus, ara aprofito i potser m'està escoltant algú, i jo mateixa, no?, que com deia, de consum, però doncs jo sempre faig acceptar només les necessàries.
0: Clar.
1: I entro sempre per veure que no hi hagi marcada cap allò que et surt en verd, perquè l'acceptar tot o nunca i són les necessàries, i tot i així ho obro per veure quines són les necessàries, però aquestes necessàries potser em tenen a dintre posat que lo comparten, vull dir que
0: bé, hauríem de dedicar un capítol.
1: Un capítol ben monogràfic, bé, perquè...
0: L'ús de l'explorador i com fer un ús també segur, no?, quina mena d'exploradors hi ha d'internet a l'hora d'entrar, doncs, a les webs i tot això per protegir una mica les dades. Bé, tornem a l'osmosi, a la porta de casa.
1: L'osmosi, no?, o vendes a domicili, sí.
0: I a les vendes a domicili. Quins consells doneu per evitar que ens pugui passar això que explicàvem abans, que ve algú que diu, vostè té una osmosi, venim de l'empresa d'osmosi, d'acord? Ens passi, miri, s'ha de canviar, tingui, firmi...

0: X, veus que realment tens una osmosi X, però bueno, doncs es truca a l'empresa per dir, doncs a mi no m'han avisat, no? Perquè moltes vegades la truquen per dir, li vindrà un tècnic a revisar l'osmosis dimecres. I normalment totes les empreses que fan un manteniment avisen abans, o si no haurien d'avisar. La més important, no signar mai cap document i el més important, no fer cap pagament al moment. Lo de paga mare, no, això és molt antic. Lo de paga mare, que si no et faig la reparació. Vale? Sense llegir un calma i assegurar-se bé de qui ho ofereix. Perquè això és la clau de les vendes a domicili i de les estafes. El que et fan en aquell moment signar un document i fer-ho, no? Si al mateix temps, com dic, això ja és el genèric per sempre, qualsevol document que es signi, que es faci una venda a domicili o aprofito també per internet, és a dir, una venda que no sigui a un establiment, que tu vas físicament, la llei reconeix el dret de desistiment, que són 14 dies. Per tant, totes tenim temps. Tenim 14 dies perquè si ens ha arribat una cosa a casa que no ens agrada, o que no la volem, o que hem contractat per dir, miri, no, desisteixo. I sense cap compromís, sense cap càrrec i sense res. No sé que estigui especificat i ja podríem parlar-la específicament. I l'última, que per això estem aquí, que si al final doncs, algú ha estat víctima d'aquest tipus, d'una pràctica d'aquest tipus, doncs que s'adrecin a la nostra oficina, a l'oficina del Servei Públic de Consum, l'oficina del consumidor, que estem al Passeig Narcís Verdaguer número 12, amb visites presencials tots els dimecres, sense cita prèvia, de 10 a 1, o per mail a consum@cubelles.cat o inclús per telèfon, que podem també oferim un servei de WhatsApp al 677 15 03 92.
1: Molt bé, doncs des de l'oficina de consum de Cubelles que ens acosten tots aquests consells i aquestes alertes, i tornarem d'aquí uns quants dies, no sé si ens pots avançar. Quins altres temes doncs, teniu previstos d'anar-nos informant pròxims capítols?
0: Doncs l'altre, malauradament, m'agradaria venir amb altres, és el que també, les estafes bancàries i el tema de les targetes de crèdit, l'ús fraudulent de targetes que et fan un càrrec al compte de la targeta.
1: Doncs moltes gràcies, Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament, i ens retrobem d'aquí uns dies per parlar d'aquestes estafes bancàries també i d'altres qüestions que poden afectar els consumidors. Gràcies.
0: A vosaltres, adeu, bon dia.

0: Hola, molt bona tarda. Estem aquí al programa número 20 de Pilars al Vent. Estic amb els meus companys de sempre, el Jordi Lora.
1: Bon dia.
0: El Nil Sánchez.
2: Bones.
0: I el Marc Nogueira, el Nogui.
3: Bones.
0: A veure, que tornem a estar un ambient una mica especial, diferent, perquè tenim uns convidats molt, molt, molt especial. Tenim, com sempre, el gamberro del Gerard de Quarts Amunt.
4: Què tal, macos? Com esteu?
0: Segon cop ja que vens.
4: Segon cop.
0: Això ja no portarà més. El Magí ha vingut dos, no ha tornat. Tu dos, ja tornaràs.
4: Jo puc venir quan vulgueu, ho saps.
0: I després tenim aquí, veieu, tres vestits iguals, així amb un polo negre, amb un escut una mica diferent del que coneixeu sempre, i només veieu a la gent de...
3: Quant t'agrada que hi ha dintre l'escut? Què opines?
0: Bueno, ja pararem després. Tenim una hora per parlar. Tenim els guanyadors del primer concurs de Quarts Amunt, que es va celebrar el diumenge dia 19, si no hi ha algú.
4: Dissabte,
0: sí, sí.
4: Vas acabar tu.
0: Sí, jo. Sí, sí.
4: El concurs era dissabte.
0: Això, vam veure el concurs dissabte de Quarts Amunt a l'Bisbal del Penedès i tenim els guanyadors, que són, com no, els bous de la Bisbal del Penedès. Molt bona tarda. Tenim a la Thais, la cap de colla. Molt bona tarda. El Carlos, sots cap de colla, si no m'equivoco.
5: Bona tarda, sí, no t'equivoques.
0: I soci, et dic, com vols que et digui?
6: Soc el soci, sí.
0: Soci, que és el president de Bous de la Bisbal.
6: Bona tarda a tothom.
0: Ara, per començar, això el Gerard ja ho sap. Llavors, totes les preguntes les farem a tu.
4: Vale.
0: El Nogui us farà unes preguntes que són una mica... No són preguntes de castells, són preguntes perquè la gent us conegui i són una mica random, vale? Però comencem per les preguntes de sempre del Nogui i a veure,
4: no,
0: com,
4: eh?
0: A veure com va. No, tu ja l'has fet. Si vols tornar a respondre...
3: Si vols fer la pregunta en concret una altra vegada.
4: Perquè...
0: Si respondràs el mateix, no?
3: Vale, pues,
0: vinga, Nogui, com vulguis.
3: Comencem una miqueta per conèixer qui sou, però no amb les típiques preguntes. Sí, anem fent l'ordre. La primera és, per centrar-nos una miqueta, és de què treballeu o de què volíeu treballar de petits o si esteu estudiant, que estudieu i si creieu que allò que esteu treballant es pot incorporar al món dels castells.
7: Jo vaig estudiar cuina, vaig exercir com a xef, ho vaig deixar, però sí que es pot introduir als mons dels castells i jo no que t'ho digui el Gerard.
5: Jo no vaig estudiar i treballo repartint pa congelat. No sé si podria incorporar...
4: Com a repartir panes.
6: Hòsties com a panes.
4: Hòsties com a panes.
6: Bueno, jo soc assessor comptable i fiscal i bueno, sí, tot és integrable. Jo penso que sí. Final, es buscaria el temps per cada cosa.
3: Ok. La següent pregunta, ara sí que ja entrem una miqueta més en aquests castells, seria, quina és la primera diada o record casteller que teniu? No com a tal d'haver vist una diada, sinó aquell primer moment que vau dir jo vull formar part d'això o estar en un assaig i dir això és el meu lloc.
7: Bueno, a mi com a castellera de la Bisbal, els 15 d'agost sempre de petit em feien ganes de fer castells i no tinc més record que fent-los a la Bisbal i a la nostra colla. Llavors qualsevol... record emmagatzemar a la meva memòria serviria.
3: Molt bona resposta.
5: Jo record era el 15 d'agost que teníem que baixar aquesta que tenia 6 o 7 anys i ja, jo no sabia ni què eren els castells i teníem que estar allà tot el migdia amb la calor i veient una cosa que a mi ni fu ni fa em van ficar amb una pinya cara per on està la Joves, entès que era la Joves. I vaig sortir d'allà dient, a mi no em fiquen aquí ja ni...
7: Mai més.
5: I mira on estem. Sí, sí.
6: Jo segurament el meu primer record també em ve al cap, intentant anar el més lluny possible, però també és un 15 d'agost, curiosament. O sigui, imagineu el que és aquesta diada per nosaltres. I va ser aquell primer any on amb camisa blanca vam fer el nostre primer castell de 6. Però, bueno, com sabeu, és una diada on estan les dues colles de Valls i Vilafranca i allò impressiona molt, aquella plaça, en estrenar-te sense color de camisa encara. Jo penso que és el primer record així que tinc molt, molt gravat de dir uau, quina impressió, això promet.
3: Seguint amb aquest camí, jo crec que més o menys tots dieu també el 15 d'agost, que és què va ser o qui va ser el que us va dinsar dins del món de castells?
7: Què o qui?
3: Qui o qui, sí.
7: Mon padrí, el fundador dels bous, bisbalenc de la Bisbal, farda que els 15 d'agost no tingués colla pròpia, el seu somni va ser crear aquesta bogeria i aquest sentiment, i sempre me'n recordaré de que mon pare em deixava de plaçar a l'església i que feien pilars de 3 a un fanal, i qui és això?
5: A mi em va enredar la Thais, perquè la deixava allà a l'església i veia que eren quatre replegats que no en tenien. I deia, va, com caigui la nena d'aquí a terra, s'estampa. I em vaig quedar per això. Dic, bueno, almenys que caigui...
6: A sobre és un pare.
3: Això ha passat molt a aquest programa, que tots els que hem convidat que són pares o mares han dit la meva filla o el meu fill.
5: Bueno, això seria lo normal. Lo que no és normal és que deixis el teu fill allà i com si fos un extraescolar que d'això.
4: No, ja ho farem al Pol, això, aviat, eh?
0: Això al Gerard li agradarà. Les cues petites per això. Quan està el fill, ve el pare. Les cues grans, els pares fan així, deixen el nen i ens és igual, no?
7: Bueno, les cues petites, malauradament, també passa. Sí.
0: Nosaltres per sort, el que ho veus, crec que tenim un o dos casos de tota
1: la vida. I un soc jo, un dels casos soc jo.
0: Bueno, ara que tens un germà...
1: Que per molt que piquin pedra, jo crec que el meu pare...
7: No.
6: Bueno, jo en el meu cas, l'exemple és el mateix que el de la Thais, és el Joan Esteve. El Joan Esteve, que va ser aquell primer ideòleg d'aquesta bogeria, com ha dit la Thais, que és un tio molt persuasiu, molt convincent i et portarà cap allà on vol, a les bones o a les dolentes també. I no, el tio em va convèncer, em va veure un tio gran, no? Jo faig quasi 1,90 m i segurament va dir, hòstia, aquest tio el tinc que enganxar per la colla. I ja començàvem a tenir certa amistat i, bueno, també ho... Mira, justament era un tema que estàvem parlant ara fent la cervesa prèvia, que dèiem que gràcies a la colla doncs, he conegut molta gent, com poden ser els dos que tinc aquí, tant el Carlos com la Thais, que segurament si no hagués sigut per aquest vincle comú amb la colla castellera no els hagués conegut i ara són els meus millors amics o família. Part d'ells, o família, diria. Gràcies, Thais.
4: A mi no m'ha dit,
6: corregir-me.
7: Tu!
6: Ara,
7: tu
6: ara.
4: Vale.
0: Nosaltres tenim l'Àngel i tenen el Joan Esteve, no?
3: Sí, cadascú té la seva referència.
0: El pare fundador és el pare fundador.
6: Sí.
3: Doncs ara passem a les preguntes que fan riure i que sempre es fiquen amb mi, que són una pregunta és meva i les altres tres les van fer uns nens meus d'una extraescolar d'iniciació a l'esport, que els vaig dir quines preguntes faríeu a algú que no coneixeu de res, però que no siguin les típiques de com et dius, quins anys tens, vale?
0: Ja ara et prometo que la següent temporada canviem les preguntes.
3: La pedra es quedarà.
5: La vale. Pedra. Ara vull saber qui és aquesta pedra.
3: Vale, la primera pregunta que és meva és el moment exacte de començar la diada? T'has deixat els mocadors? Només tens un? On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o la faixa?
7: Jo me'l fico a la faixa perquè no caigui.
5: Jo si no tinc els mocadors no comença la diada.
0: Jo vaig fer la mateixa resposta de Manic, no,
6: Jo anava a respondre el mateix que el Carlos, eh? Però he de dir que si només he de portar aquest mocador...
7: Un...
6: Aquest aniria a la mà dreta, tot i que sóc esquerrà, però aniria a la mà dreta perquè és el que porto, que té els 11 anys i escaig que té la colla des de llavors. Et diria que quasi ni li renta.
4: Camina sol.
6: Aquell que camina sol, que es posa sol al canell i dic, ara aquí. I si hagués de ser aquest, seria aquest de la mà dreta, justament perquè és el punt que jo treballant de primeres mans, que és una de les meves posicions, és el punt de recolzament de molts dels que et foten al Pegamon.
3: Igual. Jo la dreta pel mateix. Jo crec que els primeres tots tenim clar que la dreta és la
6: part important. Sí, jo penso que sí.
3: Sí. Ara sí, comencen les dels meus nens, que és la primera és, si fossis un gelat, de quin gust series i per què?
7: Un gelat. D'estratxatela.
3: És la segona vegada que diuen estratxatela, eh? Empezamos?
7: No empalaga, té la xocolata si t'agrada el dolç, i si no és neutre amb la nata, ja està.
6: Es nota que és cuinera, eh? Mira que sí. T'ho ha venut, eh?
5: Hòstia, un gelat, tio.
7: No diguis de menta, que ets una pasta de dents, tio.
5: Quin gelat.
4: Jo diré que m'he dit estratxatela.
7: Ah, sí? No pots.
3: Ja sé, jo sé que algú més ho ha dit.
6: Gerard, la teva resposta bona hauria sigut un gelat xofré.
4: Hòstia.
6: Que t'ho diré que ha dit el soci.
5: Jo, maduixa i llimona.
4: Epa.
5: Però no sé per què.
4: Bueno.
5: Perquè m'agrada.
6: Jo soc un clàssic de vainilla, però penso que avui podria dir-te el de taronja, tio, que és el color de la nostra camisa.
3: Molt bona.
5: És que és molt dolent.
3: Pues la següent pregunta no millora, eh? Quin animal seríeu? Dins el que és una fauna de la colla, dins de la colla, quin animal seríeu?
7: Una gallina, tio! Gallina.
5: Es que aquí... Tots som gallines, avui.
7: Avui, nuestro animal, el animal espiritual, una gallina.
6: Que va venir a pondre tres ous, I és que, bueno, és una anècdota que si voleu en algun moment del programa la podem comentar. Bé,
3: si voleu contar-la ara?
0: Sí, ara,
7: per ara, perquè la resposta bueno, ha de ser la mateixa.
4: És que ara mateix la gent està flipant.
6: És sí, que ara mateix la gent està flipant.
3: La gent ha vist com bueno, reaccionava tots la gallina.
6: Anem a explicar una mica aquesta anècdota que, mira, que donarà contingut una mica al programa i sí, és sí, una cosa que ni nosaltres encara ens avenim de què va passar. El nostre local d'assaig té un pati ben parit, al costat de la torre coberta, que és on tenim la xarxa i fem les assajos, però sí que és cert que en el pati moltes vegades fem proves netes, i allò comunica amb uns quants patis de darrere de les cases del carrer paral·lel, no? Digue, dels veïns, i vam rebre aquest divendres a l'assaig. Sí.
7: Divendres, abans d'assaig, o sigui, abans de la diada del dissabte.
6: Exacte, justament a l'últim assaig abans de tota aquesta festa de Quarts Amunt, amb la visita d'una gallina que va venir de no sabem...
7: Puntualitzo
6: que mai havia aparegut.
7: Que amb cada fita especial que tenim no ens surt res a cap assaig. O sigui, són desastrosos. Sí. Són desastrosos i és que ni aquell mateix assaig va sortir bé. I ens va visitar la gallina.
6: Bueno, va venir una gallina a visitar-nos, de cop i volta la canalla revolucionada per allà al local, que havíem vist una gallina, i evidentment hi havia una gallina que s'havia colat. Mira, que estem parlant que el mur que separa és bastant gran, tu has estat al local. I la gallina aquesta, que inicialment la vam agafar i un amic...
7: La vam tornar.
6: El Canya, que és un tio així bastant farèstec, la va agafar i la va tirar amunt, amb la bona sort que la va fer tornar a puesto, però la gallina va insistir, va tornar. Va volar com bonament va poder, perquè es veu que sembla una gallina que, no sé, tenia les seves mancances. Sí, sí, sí, sí. I va ser capaç de col·locar-se en un dels ferros de l'estructura exterior que tenim i va observar tot l'assaig sencer des de la mateixa posició mirant cap a on estaven els castells. Sí. Ja la part més bèstia va ser quan al final de l'assaig donem les quatre instruccions per l'endemà i sobretot l'speech de la Thais, motivador... d'últim assaig previ a una diada de màxims, ella fa el seu speech i la gallina es va girar també per escoltar-la. Sí, sí, llavors va ser un tema molt curiós, molt loco. Molt jo crec que aquesta gallina va venir a pondre tres ous i els va pondre tots tres i si ens preguntes quin animal som avui som gallines tots.
0: Abans de la pregunta especial vull fer una menció. Lolo García, estem buscant un local perquè estigués de Cubelles on tenim. Busca un local al costat d'una granja o
3: alguna
6: cosa.
0: Ens passi el mateix.
3: Aquesta gallina li hem de fer una escultura o un algo, no? Sí, un sí, local, no.
6: Estem pensant en
5: tatuatges,
6: o sigui, les idees estan sortint-se de mare una mica.
7: Del huevo de oro, sense dubte. Sí, sí, sí.
3: Crec que és la millor vegada que responen a aquesta pregunta.
6: Aquesta pregunta ja la pots treure perquè la resposta millor màxima l'hem donat nosaltres.
7: Doncs mira, tio.
6: És molt heavy.
7: Si som supersticiosos, això és que... O sigui, venen en forma de papallones, jo què sé, sí, però és que el nostre poble està tarat i és que no havia de ser d'una altra forma.
3: Ara ja, pous de Bisbal, no, gallines de Bisbal.
7: No, és la nostra Mare de Déu, la Santa Gallina. Santa.
3: Hem de fer una figura de gallina i posar-la allà al ferro.
7: Sí,
5: no,
7: sí.
5: No, ja la volien dissecar. A l'Eduard la volia adoptar.
7: Sí. Corral, un corral allà.
5: Per sopar dels bous, o sigui, hi ha moltes idees.
0: La mascota de la canalla.
7: Sí, apadrinada.
6: De fet, la canalla té una mascota i
7: això
6: mira...
7: Això també és molt random, perquè...
6: Potser això...
7: La canalla ara... des de... Bueno, una canalla que va ser acotxadora en Xaneta, de sort ella portava un peluchet, que era una gallina, un pollito,
6: pollito,
7: i es deia Nugget. O sigui, quan vam veure la gallina és que no us imagineu el nivell d'excitació i de
6: no
7: locura màxima.
6: No havia pensat jo amb aquesta vinculació.
3: La gallina s'ha fet gran, ara.
7: Era el puto Nugget, tio.
6: Aquest Nugget ha pujat a moltíssims castells del Bous, que,
7: sí,
6: o la
7: sí.
6: Maria, i si no puja ella, li dona alguna altra canalla.
7: Li donava les seves companyes, és molt
3: fàcil. Ara pot ser una metàfora, de que la més petita, que era un pollet, ara s'ha fet una gallina.
6: S'ha fet una gallina.
4: I els Bous fan castells de gallina vieja. De pollito fent castells de 6-7 bàsics, la gallina s'ha fet gran i mira quins papinos surten. La gallina aquesta i l'estàs comprant, soci.
6: Sí.
3: Ara, a saber de qui era,
5: amb el premi que encara no
6: hem
4: comprat.
6: Sabem de qui és, perquè aquesta gallina va passar la nit sencera al local, suposo que augurant-nos bona sort per l'endemà, I va venir a buscar-la al Porti, que és un...
5: El propietari.
6: El propietari de la gallina. Sí, sí,
7: va
6: venir
7: a buscar-la. Sola?
6: No, va estar tota la nit al local.
7: Es la van robar.
6: De fet, l'endemà la Jordina ens va enviar fotos dient encara està la gallina per aquí, què hem de fer? I bueno, pues fer-la soci honorífic i que ens doni la sort que ens va donar.
7: Té passeador.
3: Doncs, irònicament, la següent pregunta anava a començar a posar una pregunta extra, perquè Maneques, que van fer l'últim programa amb ells, van preguntar si era la pregunta cadascú o la colla qui era... Ja anava a preguntar quin animal seria la colla.
7: Ja està, ja la tens.
3: Tenim que... La gallina.
7: Te sirve.
3: Molt bé. Vale. Doncs ara sí, l'última pregunta. Quina pedra seríeu?
7: Hòstia, sóc una pedra.
0: Pregunta complicada aquesta, eh?
3: Ah, jo diré que la Thais em va contestar una pregunta, o sigui, la pregunta de pedra, amb una pedra, però no crec que te'n recordis de quina pedra.
7: Sí, un marfil.
3: Correcte.
7: Sóc un marfil. Preciós, una pedra preciosa.
5: Jo, granit.
7: Granit.
0: Molt bé.
5: Perquè...
6: Mira, doncs és una bona...
5: No, de la infància.
6: No sé, jo perquè me la van regalar en el seu dia i la porto sempre al cotxe, que van dir que donava certa protecció i bon auguri a l'ull de tigre.
2: Ah, vale.
6: Però sí, i la porto allà al recolzabraços del cotxe, sempre l'he dut allí.
2: A l'Eduard quan li va preguntar va dir de hachís.
3: Hauria de fer recap perquè crec que és la segona vegada, eh? També que es diu ull de tigre.
0: Pot ser.
2: No, no, no, això es pot dir aquí, no?
0: El què?
2: Barbaritats.
0: Posa el que
3: vulguis. Sí, la vegada que vau venir al Champ li van preguntar que treballava, va dir que paguites de l'estat.
2: Home, per això és d'aquest de què viu.
3: Sí, no, no.
2: És de Minyons, tio.
3: Bon rotllo, no? Champ,
2: sí, no, bueno.
0: Sí. Gerard, ara això no és que no s'està gravant, bueno, està gravant el Jordi. Ahí van dir que va fer una conya, vale? Com hem vist, tots portem sabaretes de les colles i ahí van donar una sabareta, que a mi tampoc m'agrada portar, però m'ha donat perquè et faci la conya, vale? Llavors jo m'aixecaré, això es veurà per aquí gravat el programa que escolti la ràdio, no, però bueno, saps de què va, no, ja, la cosa.
2: No, però si ara som superamics.
8: Jo porto els cardats.
2: Ah. Vale. Bona gent, els cardats.
3: Porto els cardats. És molt vale. Passat amb els cardats.
0: Nosaltres sempre tenim...
6: Quina porta
7: sota. Sempre tenim...
6: M'imagino
0: quina. M'ho puc imaginar. Una conya al nostre programa sempre surt Àngel Moreno, surt Quarts Amunt, surt els cardats. Llavors jo porto samarreta dels cardats. Però és que sota m'han fet posar aquesta.
2: És maca. És maca.
6: Un aplaudiment pel company de Minyons i tant.
2: No, Minyons molt bé, tio.
0: Que es van rajar, no? El concurs, em van dir.
2: No podien portar els castells que volien portar i van decidir fer un pas al costat i donar peu a altres colles.
5: Tenien diada diumenge, no?
2: Sí. Superdiada.
3: Aquesta camisa,
0: aquesta de les samarretes de la diada amb Santa Cristina d'Aro.
2: Minyons està passant, a veure, no està passant una bona temporada.
0: No.
2: Però és la meva antiga colla i respecte absolut. I tant, tinc molts amics allà i, de fet, molta part de l'equip de Quarts Amunt és de Minyons. Així sí, que sí. Amor absolut, clar.
0: A Champs, això, per tu, la samarreta, eh? Jo l'he posat perquè l'ha donat
2: el
0: Champs.
2: Ara, la següent samarreta, el logo...
5: Darrere que porta...
3: Ara té un petit, perquè aquest és antic.
5: Darrere que porta el número 7 de Figo, o què?
3: No porta res. Porta patrocinador, la vaixeria.
2: Hòstia, el Eduardo està marxant, ha vist la samarreta, està marxant.
0: Bueno, a partir d'aquí, després d'aquesta conya...
2: No, Minyons, bé, Minyons, bon rotllo.
0: Ara hem ofertat, ja que a Quarts Amunt crec que no ho vam fer, aprofitem el nostre programa és per ensenyar a la gent de Cubelles una mica la posició de... Portem, per exemple, un primers i explicar una mica la posició. Vosaltres, com sou de guanyadors del concurs, després parlarem, però expliqueu una mica els quatre, aquí sí que et foto tu, Gerard, expliqueu quina posició feu a la colla i per què és important dintre dels bous aquesta posició.
2: La meva posició és no molestar. No, jo faig de terç quan la Thais i el Carlos em deixen i ja està, faig de terç.
0: Molt bé. Sí. Thais?
7: Ara canto. No, a veure. Vaig començar sent dosos, he sigut terça i aquest any no he pujat més de... Ai, vaig ser quarta i no he pujat aquest any de terç.
2: Sí.
7: Quan ho faig?
2: Si has pujat de terç.
5: De terç?
7: Dels terç.
5: Aquest.
2: Ah, no has pujat... Ah, vale.
7: No. Vale. M'he quedat als terços, si no, pues canto.
0: Molt bé. Carlos, tu?
5: Jo segons i a la pinya. El que faci falta.
2: Ah, bueno, clar, jo també, el que faci falta, clar.
6: Bueno, això ho donem per descomptat, que quan pots estar al tronc s'està la pinya.
3: El que està allà de vermell...
1: Sí, Pol, ho tenim clar, això, no?
3: Això és la pinya a la vida, aquest home.
1: Tenim clar, no?, que si no pugem a la pinya.
3: Aquest és tronquet i total, no? N'ha tocat a la pinya en sa vida.
0: Soc tronquet i tècnica, llavors, clar, quan no pujo, d'estar fora.
3: Excuses.
0: Tècnica de canalla, llavors, he d'estar amb la canalla.
3: S'ha ficat més a pinyes el Jordi que tu.
0: Home, clar, jo soc sanitari i cap de canalla. Tècnica de canalla.
6: I a més fa el programa, tio.
0: Va, clar, què més vols?
3: I cada dia el programa s'equivoca. Avui ha començat que he dit no t'equivoquis amb el número del programa i s'ha equivocat amb el dia que es va fer un concurs.
2: Va, sí, no, això ha sigut molt heavy, sí, sí, eh? Però és la samarreta, que no. No,
6: el tema és que va acabar diumenge. És que la cosa
2: va acabar diumenge.
0: Sí, si diumenge ens vam despertar a la Bisbal, imagina't si va acabar diumenge. No?
3: Et diré que nosaltres vam dormir a un pati a una escola, o sigui, amb una maca.
6: Bueno, jo en el meu cas sóc o primeres mans o també faig moltes vegades posició de vent en els castells, sobretot en els castells amb Pilar, amb el i amb el dos també acostumo a treballar.
5: I canta castells.
6: Sí, també, hòstia, és veritat, i també canto castells que em van deixar, bueno, em van deixar obligadament i necessàriament al 4 de 7 amb el Pilar que vam descarregar.
5: No podem dir que l'ha fet
6: dissabte, però l'ha cantat. Pues, me'l van fer cantar a mi, no? Perquè tots pujaven al tronc, és una, no? Aquest quadre ja demana molta gent allà dalt, tampoc són tantíssims els bous, ja ens agradaria, i bueno, doncs vam haver de prescindir de la meva posició a dintre perquè teníem un substitut que ho podia fer igual o millor que jo, i vaig sortir jo a intentar fer-ho igual o pitjor que la Thais. Vale? Però al final el castell va anar prou bé i sí, per sort sí. Em va donar poca guerra de tenir que prendre una decisió compromesa, no?
0: Ara parlant ja de que has dit que fas de vent, els castells amb agulla, els que us va durar guanyar el concurs va ser 3 amb agulla, 4 amb agulla i la 2 de 7 que tenia moltes ganes, que va només va acudir amb càrrega. Com va ser la feina prèvia per aquests castells per poder-les portar diumenge a plaça?
7: Feina prèvia, parlem de principi de temporada. No teníem el cap acabar així el concurs, però sí que sabíem, vam entrar amb la mentalitat i el treball i una forma de treballar i que no l'hem deixada en tota la temporada. Llavors, arribar a aquest punt de la temporada i prendre aquestes decisions era ja el que et demanava la gent, perquè tot ho tenies i la feina és troncs, treball, troncs, tindre-ho tot molt polit perquè el castell només et demana ficar-li un pilar.
0: I el pilar prou bé, els dos pilars, amb troncs diferents els pilars, també treballats força bé. O sigui, jo crec que dels castells amb agulla que es van veure, que va ser el vostre i el de... Parlo de castell de set amb agulla, vostre i Viladecans, la vegada sí que va patir una mica més, però que els vostres estaven parats, que semblaven que fossin una postal, tant el castell com el pilar.
7: Sí, semblava que l'haguessin fet algun cop més,
0: sí,
7: no?
0: Sí.
2: Bueno, i amb dos terços diferents.
0: Sí, sí.
2: Això és destacable,
7: dos terços al pilar diferents.
6: Sí.
7: Bueno, és que és molta feina i, o sigui, crec que costa imaginar-s'ho, pels altres per nosaltres ha sigut assaig.
0: Jo crec que el que més costa és fer bona feina assaig amb el Gerard l'assaig, no?
2: Imagina't, jo si em permets una cosa molt
0: ràpida. Dies.
2: Jo he vist diferents caps de colla, he estat en diferents colles, al final jo sóc un col·leccionista de camises. I...
0: De tres camises però dos del mateix color, quasi, no?
7: És LGTB.
2: Sí, jo el que he de dir és que i no perquè estiguin aquí, li dic a la cara i li dic fora de càmeres i de micros i de tot, jo no m'he trobat un equip tècnic amb una colla amb el poder de seguiment que, com el que tenen Thais i companyia. És un equip tan maco i la gent se'ls creu tant que això no m'ho havia trobat en lloc a la vida. T'ho dic en sèrio.
0: És la demostra plaça, no?
2: És brutal. La gent confia en ells d'una manera espectacular i el resultat d'aquest concurs de quarts amunt ha sortit perquè la gent confia en ells i han fet una feina espectacular. Així que demano des d'aquí que tot Cubelles aplaudeixi a tota la colla dels Bous de la Bisbal pel gran concurs que van fer, però en especial a l'equip tècnic dels Bous de la Bisbal. I em deixo Ramon, Marc, companyia, ja, aquí hi ha una representació, però és brutal com la gent el segueix, tio.
0: Una pregunta voleu fer, Jordi, Nil, Novi? Tu, la tenim aquí. Clar, a mi teniu que ja estic a l'equip tècnic de Trons i de Canalla. El Jordi és Canalla, Jordi el deixem a part. Però aquí teniu dos equip de... O sigui, tots són equips de Canalla.
3: No estan
0: a fer...
3: Canalla no.
0: Ai, de Trons, joder, porto ja...
2: No dones una,
0: de
2: pinyes.
0: No, sí. No, ha sigut un dia molt llarg per mi avui.
2: La gasolina aquesta. Que...
0: Sí, sí. Tenim aquí els dos equips de pinyes que estan una mica fent ara de capos perquè el nostre cap està intermitent per problemes personals. I tenim aquí, voleu fer una pregunta, a Bous com fan els castells amb agulla? A mi m'interessa molt. Com fan la pinya els castells amb agulla? M'interessa moltíssim.
3: És que l'agulla, jo el que em va sorprendre és la torre amb dues agulles, que nosaltres estem acostumats a treballar la torre només amb una. I quan vam estar l'altre dia allà al vostre assaig, va ser com, entre les agulles i jo em vaig quedar flipant. Nosaltres un problema que tenim molt és les distàncies entre baixos, que nosaltres no arribem pràcticament, però vosaltres teniu gent molt gran, és a dir, molt alta. com, això és un benefici per a l'hora de fer les pinyes, a l'hora de provar amb l'agulla, o sigui, castells amb l'agulla, a l'hora de ficar agulles?
5: Ficar dos agulles és per apretar ben el nucli i assegurar bé els dos segons. O sigui, és una feina de dir, bueno, està, queda una miqueta més oberta, però bueno, si la portes a la mida que té que anar, és el millor, la millor solució que hem trobat nosaltres. O sigui, provaven amb una agulla, com és el normal, i bueno, ballava una miqueta. La manera d'assegurar això era ficar dues agulles. No molt grans, primetes, fortes, que treballen una bestialitat. I així és la manera que vam trobar. Ja, jo crec que hi ha més colles que fan. No sé si ja són per dos de vuit net o això, però bueno, és la solució que vam trobar nosaltres per afiançar bé la posició dels segons. No...
3: I els que ara nosaltres estem amb el nostre límit és 3 de 7, 4 de 7. Tots tenim clar que la idea és intentar acabar la temporada amb algun d'aquests castells amb la agulla al dins. Quin consell ens donaries a nivell nosaltres pinyes per treballar aquest castell amb la agulla a dins?
5: Consell, jo què sé. Jo, quan vaig començar la temporada, tenia molt clar que teníem que anar molt parats al castell normal. Un 3, un 4, però que el tinguessin molt parat. I després tenir un bon pilar, o sigui, treballar el pilar a muerte i si tens aquestes dues coses, que és el que hem treballat aquesta temporada, creure-hi. O sigui, ficar-te al cap que ho faràs i sortirà millor o pitjor, perquè segurament serà la primera vegada que ho feu, com ha passat amb nosaltres, i no serà el més maco, però amb el cap que ho tinguis ja... que ha ficat allà,
7: focalitza.
5: Ho descarregues.
6: Jo per afegir una mica el que diu el Carlos, tot això acompanyat de molta gent a la pinya.
5: Sí,
6: que llavors, una mica el hàndicap també, parlem-ne, no? És a dir, jo penso que si aquesta diada tan brutal s'ha donat tota ella amb tres estrenes, amb una única diada, és perquè no hem disposat de... el volum de camises necessari durant tota la temporada, com per haver-nos pogut plantejar aquestes fites abans, sobretot el 3 i el 4 amb l'agulla. Són dos castells que tenim un 3 i un 4, com venia dient el Carlos, palmadíssims. Fixa't en les imatges del 15 d'agost i veuràs el que és un 3 i un 4 de 7 ben fet, parat, quiet, amb una feina darrere increïble. Vull dir, d'antecedent, de tota la feina que hi ha fins poder-lo fer amb aquella excel·lència. Tenir un bon pilar de 5, òbviament, però necessitem aquell gruix, que són les coses que ens posa Castellers del Foix, ens passa Bous a la Bisbal, de poder arrossegar una mica més de massa social, que era una mica l'objectiu de tota aquesta temporada, per poder penjar aquests castells, perquè al final el fer-los nets a assaig no sabria dir-te quant de temps fa que venim fent unes proves xulíssimes com per pensar dur-lo a plaça, però és que al final no l'estàs podent penjar sobre pinya
5: no
6: volem tampoc assumir aquests riscos innecessaris, també trobo, d'anar a portar a plaça un castell que no hem pogut fer com Déu mana a l'assaig.
3: Sí, nosaltres més o menys és la història que tenim amb el 4. El 4 de 7 aquest any l'hem pogut fer la diada que vau venir vosaltres a la platja, perquè no tenim una quantitat de camises com a tal, ni en conjunt amb altres colles, per poder dir...
6: Et faig la pregunta jo a tu ara. Per què et penses que arriba el 2 de 7 tan prematurament per una colla del nostre nivell? Perquè és un castell que s'ha permès assajar. Per què? Perquè requereix menys gent. Perquè a les proves netes li fotien pegues al 2, vinga el 2, i les poques proves amb pinya que podien fer, molts assajos, eren tancar un pilar i tancar el 2. Sí, i d'aquí... bé recollir aquest fruit tan bé de Déu que hem recollit d'haver pogut carregar un 2 de 7.
3: Aquest jo és un debat que hem tingut. O sigui, hem tingut aquí el debat de la ràdio.
9: Dintre la colla, som una colla que està fent 3 i 4 i el dia que fem el 4 és el millor dia. I estem pensant, hem fet proves de 2 de 7.
6: Clar.
9: Perquè fer proves de castells amples com no, el 5 o el 7 és impossible.
3: No té sentit.
6: Des d'aquí felicito a Mediona, que va poder tancar un 5 de 7.
9: O a Viladecans, sí, sí. Que va poder...
6: Un 7 de 7, Viladecans. Però a Mediona, sabent que venen d'un nucli que són 700 o 800 habitants, és increïble que aquesta gent fos capaç de mobilitzar gent per fer un 5 de 7. Nosaltres li vam fer una temptativa al primer concurs de l'any 2022.
5: Sí.
6: 22, Torredembarra, al pavelló, perquè hi havia previsió de pluja. I aquell dia vam, li vam fer un pere al 5 de 7, que inclús flipaven a Aina Major i companyia dient, hòstia, una colla amb el poc recorregut que tenen els bous a la Bisbal.
7: He de dir que encara que fos al nostre poble, crec que de Viladecans o Mediona érem els que menys gent portava siguen al nostre poble.
9: Quanta gent
0: portava?
7: Natros!
9: Sí.
7: 670. Confirmats 53, després els que se'n recorden de que tenen la samarreta i van vindre, però confirmats.
2: Home, 53. Eren gent a plaça, eh?
7: Viladecans no sé si en van dir 160.
10: Viladecans, jo diré que Viladecans va dir un número i després a la festa gent que coneixem van dir que conya
5: tanta gent. Jo crec que el 50 no era.
6: Jo crec que el 50 no van arribar, però que superaven el centenar. Bé, 120.
9: Viladecans va anar dient que eren 150 persones.
7: Jo vaig veure l'aplicació. Jo estava allà...
10: Però després gent de Viladecans deia...
5: 150 van portar nosaltres al primer concurs del 2022 i era molta més gent que...
0: No, jo vaig parlar amb la que és cap de troncs de Viladecans, que és la Dakota, una abraçada des d'aquí, la Dakota.
10: Dakota, te quiero.
0: I em va dir que de pinya, comptant l'aplicació amb camisa, eren uns 80-90 llargs. Camises, parlo de gent de pinya.
6: Sí, sí.
0: Comptant que anava un 111, 100 d'esto, i amb camises arribaven als 130, si arribaven.
6: Doncs pues això.
7: Pues
0: però, sí, sí,
6: no,
0: jo...
6: I van mobilitzar-ho des del Baix Obregat.
2: No, molt bé, i tant.
10: I Mediona vam estar, potser, nosaltres amb el cotxe, quan vam arribar, sí, que ens vas veure el cotxe, vam estar parats, potser, 2 minuts, baixant gent de Mediona.
11: Bastant més.
9: Mediona també portava
10: molta gent. Jo 2 minuts.
11: Jo uns quants més.
6: Sí, Mediona s'ho prenia amb molta il·lusió també, aquest concurs, sí. I dintre de les seves possibilitats va intentar mobilitzar molta gent, també tenen bona relació amb Castells de Vilafranca, no sé si al final van poder arrossegar-los, però em consta que com a mínim ho havien demanat ajut. Sí. I des d'aquí felicitats també, xapó, per poder mobilitzar tanta gent cap a la Bisbal. No. Trobo que la Bisbal ja en si és un bon reclam, que les colles hi veniu encantades a aquella plaça tan històrica, i a més amb els ingredients que era, doncs un festi com el que ens van muntar els companys de Quarts Amunt, que va ser tot un èxit.
0: I ara la pregunta que volia fer era el Gerard, una mica... El concurs del dissabte va estar molt bé, ha estat espectacular, o sigui, dels millors dies que he viscut jo, així com tots en germanor, som 6 colles, una mica més de mateix nivell i tal, vam dir entre tots, fent pinya tots, però vull preguntar pels mesos previs i com va sorgir la primera idea i després la feina que vau tingut darrere del concurs, així una mica explicar per sobre com ha sigut aquesta feina prèvia.
2: Va ser una autèntica bogeria. Pensa que nosaltres el dissabte 19 de setembre fèiem 2 anys com a projecte. És el segon any de vida de Quarts Amunt. I vam començar entre 4 parets a l'Arbós, que no ens escoltava ni ma mare. I 2 anys després estem fent aquesta liada. Nosaltres ens agrada molt el rock and roll i ficar-nos en fregaus d'aquestes característiques. Teníem la data segura a finals de maig, principis de juny, quan totes les colles, lògicament, tenen els calendaris tancats.
0: Sí.
2: No teníem colles, només sabíem que volíem fer-ho. Penseu el que és organitzar no només una diada castellera d'aquest calibre, que al final és molta gent, organitzar moltes coses, sinó després estem parlant de fer un sopar, de fer una festa, una mica el concepte de Quarts Amunt, de castell sí i festa també. En 4 mesos és una autèntica bogeria. Al final, donar les gràcies també a l'Ajuntament de la Bisbal, perquè sense ells això no hagués sigut possible, totes les colles que van venir, el públic que va venir, però sobretot l'equip de Quarts Amunt, perquè al final jo estic una mica aquí com a cara visible, però sense ells això no hagués sigut possible. Va ser moltíssima, moltíssima feina, molt d'estrès, i tot tan ben calculat i tan ben preparat que va sortir com va sortir. Crec que va ser un èxit de convocatòria, un èxit del ritme de la diada, àgil, la gent contenta, crec que va ser un èxit total, però amb molt poca preparació. I ja per acabar, això va sorgir, com vam dir allà en directe, les colles petites sovint estan infravalorades i només ens volen quan arriben concursos o diades grans per anar a fer pinya a les colles grans. I es va demostrar que les colles petites existim i que tenim molt de múscul i molta massa social i que quan ens unim som invencibles. I crec que és la demostració d'això, que al final és per què neix el projecte de Quarts Amunt.
0: Clar, que ara estava pensant jo, és que fa 3, 4, 5 mesos enrere vau fer la primera diada de Quarts Amunt.
2: Sí, al març. Sí. Al març a Sant Jaume.
0: Clar, ve de fer la primera diada, el primer podcast casteller, diguem,
2: sí, no havia pres, això també és
0: fa una diada de la història, i res, els 4 mesos fan el concurs que va ser espectacular, ja vam dir. També ara preguntar-vos a la Thais, bueno, a qualsevol...
7: Bueno, primer, bravo, no, per qualsevol. Sí. Sí. Sí.
0: Ah, sí, sí. La veritat que la festa molt guai, també la festa.
2: Sí, va estar de puta mare,
10: la festa. Jo diria que som top 3 a la festa, també, eh? Jo diria.
2: No, no, jo... Top 1 a la festa va ser Bous, també.
10: És que top 1 a la festa jo crec que va ser Bous.
2: Va ser Bous.
10: Fins que van marxar, llavors Carallots i
0: Fons... Jo Carallots no els conto, que no estaven a la diada.
10: No, no, no, guanyen per Momento Guitarreo.
0: Sí,
10: no,
0: sí.
10: El millor moment.
2: Vale.
0: Va estar molt guai, va estar molt guai. Preguntar-vos, que ens han fet aquí unes preguntes, hem posat una història a Instagram i ens ha fet una pregunta molt... Espera, que ara de canviar Instagram, que el tenia, pensava que tenia pies al vent. Ens ha fet una pregunta que m'ha agradat molt, que és el, si no m'equivoco, l'Oriol, el Gerard de la nostra colla.
10: Són bessons. Són bessons. Equivocat del bessó.
0: Són bessons.
5: Ja t'has canviat de colla, tio?
0: No, no. Ens pregunta quina és la clau per aconseguir el que vau fer dissabte. Quina ha sigut la clau?
5: Picar pedra, com diu,
6: sí, com diu
5: el Roig. Picar pedra i picar pedra. No hi ha un altre secret.
6: Al final és el que veníem dient una mica. Si és que això... i no li vull treure cap mèrit a aquesta junta tècnica. Un altre cop ens han portat als nostres millors nivells, però és que tot això ve d'una progressió de 10 anys. Des d'aquí, agrair al nostre primer cap de colla, al Joan Vallès, al Joan Esteve, al Sergi Coromines, amb l'Eloi García, vull dir, és tota aquesta progressió.
5: Sí, no perdre res.
6: Clar, de dir cada cop aquesta gent ha sigut capaç de portar la colla al seu punt àlgid tècnic i cada any hi ha hagut un pas endavant. Venim fent castells de 16 des del 2016, si no m'equivoco, ininterrompudament, i el 2016 estem parlant que és el nostre segon any de vida. I tot aquest volum de castells bàsics de 7 fins ara, esperem que ara ja puguem anar pensant, bueno, és que ja fa dies que ho venim pensant, però aquesta gamma bàsica de 7 la tenim molt consolidada. Quin és el secret? Aquest. Anar treballant amb un objectiu clar, com és el que han anat fent totes les tècniques, i buscant portar l'excel·lència a la colla, que a final de temporada arribessis a un nivell com el que hem pogut arribar a mitjans finals de setembre pel concurs, amb un nivell tècnic bestial.
2: Crec que és molt important també destacar, soci, el fet de que tot i els egos que hi ha a totes les colles, aquest dissabte allà a la Bisbal, mires la quantitat de vídeos que hi ha i tothom, del primer a l'últim, del més gran al més petit, era amb un sol. I quan tu aconsegueixes això, els resultats han d'estar, tio. El fet d'aquesta comunió de colla, de som els Bous, independentment de qui pugi, qui es quedi baix, quan tots som un, som imparables. Els Bous o qui sigui, eh?
6: El millor exemple ens el va posar la canalla que ens va coronar... no, vam poder posar canalla en aquell 2-7 que no era la pensada inicialment, que les havia vingut fent les proves, i donen aquest pas endavant i la companya sap que no està bé i diu jo no ho faré, i això diu molt d'unes nenes tan petites.
10: I te diré que parlant del moment del 2, no només veus sinó tota la plaça, si veieu el vídeo del directe, per exemple, que vam veure nosaltres estàvem a dalt de la tarima per veure-ho bé, perquè era un moment d'història per mi, per gaudir-ho. En aquell moment t'ho juro, tota la plaça estava callada, jo crec que aguantant
6: jo ho vaig percebre. Amb
9: la seva força. La plaça va entendre que venia el moment de la tarda.
6: El moment del
10: tota la plaça volia aquell dos.
7: Jo ho sentia, em cagava a sobre. Jo, clar, cantant, només em sentia a mi. Sí. I dic, joder, és que no hi ha ni un soroll de fons.
9: La
7: meva veu directa projectada al castell, això era increïble.
9: I la teva frase de quan pugen quartes i dius a la canalla, mireu-me, està bé? O confieu, els vas dir a la canalla, mireu-me. I els vas dir, vinga amunt.
7: Tinc moltes frases cèlebres d'aquesta diada. Es veu, perquè jo no me'n recordo quan canto els castells, però sobretot el meu esforç d'aquesta temporada i sempre ha sigut... Jo he sigut canalla, tio, i també he tingut moltes inseguretats perquè han sigut moltes coses noves per mi aquest any i jo no sabia com dirigir els castells, com cantar o com parlar-los. I vaig pensar que... els diria el que a mi m'hagués agradat sentir o que a mi m'haguessin dit quan jo estava allà dalt. I llavors el que he reforçat molt amb la meva canalla aquest any ha sigut de mirada, saps? Sempre la canalla es distreu mirant a un punt o jo què sé, es distreu mirant a punts que no calen. Llavors elles em miren a mi molts cops, ni tan sols els hi dic acotxadora puja, jo o sigui, amb gestos els hi senyalo que pugin, saps? I llavors en aquell punt tan clau i tan exacte de traspassar, els dic, mireu-me, està bé, saben que jo no les tiraria per cap puesto que no està bé, saps? I, bueno, la decisió de fer-la i de coronar-la, ojalà haver-la descarregat, no? Però era perquè no perdessin el nord i trobessin un punt segur i que em miressin i que jo estava allà amb elles aixecant la mà o donar-los la força que els calgués en aquell moment.
2: La Thais té moltes frases cèlebres, eh? Moltes, eh? S'està tornant una comunicadora espectacular, sí, sí. De veritat, eh?
0: Sí, sí,
2: de veritat.
0: Ja s'ha notat.
6: Aquí silenci va ser espectacular, sí, jo vull remarcar-lo, sí, sí, sí. Perquè jo sé com pot sorollejar la nostra plaça quan hi ha tant de gent.
2: I el barullo aquell també.
6: Sí, va ser un silenci bèstia.
10: Amb els d'avui sí que havia una miqueta de run-run, però és que el dos estava silenci.
6: Jo, al final, jo sóc el que tanco el nucli del castell. Pues perquè estic a prop, perquè tinc també potència de veu, sí. I se m'escolta.
5: Ho fa des de sempre.
6: I ho faig des de sempre, també. Hagi estat la tècnica que hagi estat, sempre és una cosa que se'm demana a mi. I jo sí que recordo acabar jo de tancar el tancar del nucli i donar-li el Thais! Al final jo només faig aquest crit. Ella ja sap que quan jo li estic cridant el seu nom vol dir que tot està bé. A partir d'allí, fins que no la vaig sentir, ella vaig notar aquell silenci sepulcral que sí que dius, és que ara ve algo important. I
2: si em permets afegir una cosa, ja callo jo, perquè sóc molt pesat, el silenci de la pinya, tio. Mm-hmm. Sempre les pinyes, per molt que vulgui silenci,
6: jo com un rum-rum,
2: sempre sí. Hi ha el típic, buah, allò era, anava com... És que estava tot engranat a la perfecció. Tot, silenci, tothom concentrat.
6: Jo va ser un castell que sí que vaig posar molt d'èmfasi abans de començar a tancar a que tothom em fes cas en el sentit de, al final tanquem amb un ordre al nucli perquè té una raó de fer-ho així, no busquem buscar la posició forçada, anem tothom concentrat a lo que sabem que és la nostra posició, que així anirà tot bé. I la gent em va fer cas, no? O sigui, vam fer tots un encaix d'aquells de pinya que quan t'agafes, dius... Això està de puta mare, tios. Saps? Ara només cal que tot per allà dalt també continuï igual de bé, no? Però com sabem, tot neix d'allà baix, de que allà baix estigui tot ben tancat.
10: I el moment de l'aleta, ahir sí que es va trencar el silenci, va haver aplaudiments a tot arreu. Com va ser aquest moment? Perquè jo crec
7: que és
10: el moment dels nervis màxims.
7: Ojalà no hagués dit que surt l'enxaneta, perquè allà va començar des de segons, terços i quartos a galopar, tio, i és que... Després, analitzant-ho, vaig dir, jo, és que si no hagués dit que està sortint l'enxaneta, surt la cotxadora i els tenim baix i això es descarrega. Sí. És que estava maquíssima, estava molt ben preparada. Jo no la tenia al cap aquell dia, perquè per mi ja em bastava fent dos castells inèdits, com eren el 3 i el 4 amb l'agulla, no? No ens calia.
5: En el primer castell ja volies parar.
7: Sort del meu equip que m'empenya a fer les coses perquè soc massa prudent a vegades, no? Però nervis els entenc. Entenc a les meves companyes a quartes, pur nervi de la nostra plaça i d'un castell tant que ens imposa i que joder, ens va trampar, no? Sempre.
10: Sí, nosaltres estàvem amb el directe i quan va caure jo vaig treure la càmera directament per si de cas i me'n recordo una frase del Pol de dir-me no cal, mira-los
7: jo me'n recordo que treia les nenes primer de tot, no? I me venia tres nenes, ploraven i li deia, tens mal? No. No, i ploraven i et fa mal algo? No, llavors per què plores? L'hem fet! O sigui, era bestial.
10: Sí, és que jo crec que vosaltres, sobretot, però la resta de la plaça la va celebrar com seva. O sigui, almenys nosaltres, jo sé que el Jordi va fer un vídeo i al mig del vídeo es veu la meva mà celebrant.
7: O sigui, bueno, jo crec que és un castell que et faci... qualsevol company, t'alegres. És un castell molt maco, a mi m'agrada veure-la.
2: Sí, però estem parlant d'un concurs, al final, Thais.
10: Sí, i trobar aquesta és la diferència que jo veig.
2: I estem parlant d'una comunió allà brutal.
7: Soc bona persona, tio, jo què sé.
2: Sí, però en un concurs, al final, tu vas a guanyar.
10: El concurs de Tarragona i no ves l'altre que ja celebrant.
6: Ja.
2: I aconseguir aquesta comunió a plaça, crec que va fer que tot sigués.
6: Bueno, era un dels propòsits
2: d'aquest
6: concurs.
2: Totalment, de fet era
6: Gerard,
2: això.
6: O sigui, parlem-ne d'això, era posar en valor aquesta germanor entre colles. Sí. Jo recordo en algun moment que alguna companya vostra em va venir a preguntar si ja ens tocava, si no, dic, però per què? Diu, no, perquè venia a ajudar-vos. Ojo, saps què vull dir? Sí. És a dir, és aquest nivell de que no era un concurs a l'ús. De fet, alguna persona de la nostra colla que no té tant de recorregut en el món castellà em preguntava, diu, però quan és format concurs? Dic, no, en el concurs tradicional raro és que s'ajudi ningú. Vindràs perquè portaràs gent que t'acompanya amb samarreta, colles amigues que et venen a ajudar però porten el teu color, però no veuràs aquella barreja de colors a les pinyes, que és el que sí que va aconseguir el concurs de Quarts Amunt.
2: Totalment. I crec que això és el que més orgullosos estem, tio. Mira, de fet, era el propòsit, de la festa de les colles petites, més enllà de qui guanyés, que puta mare... Que
6: i els colors mesclats. Eh?
2: Exacte. Va ser preciós.
10: El groc i el blau queda molt bé,
2: Sí.
10: A mi m'ha agradat molt.
0: Jo, després del tant de la festa, el groc, blau i taronja, em queda molt bé.
10: Però els de taronja haguessin d'haver vingut a
9: concurs. Els de taronja haurien d'haver estat a la diada.
2: Sí, es van fer caqueta. No, es va fer caqueta al CER, al cap de colla. La resta de colla volia venir, però tenien la diada aquesta tancada amb xicots i, clar, al final canviar diades és complicat. Sí, sí.
10: Amb xicots i els de Castelldefels,
2: Castefa,
10: que, pel que a mi m'ha arribat, havien de venir si els donava temps a ajudar una colla també a fer castells.
0: Una colla que està molt bé. Els divendres van assajar junts i havien d'ajudar-los i no van poder arribar. Bueno. Em van dir que no van carregar o descarregar el set, no per això, sinó perquè no es veien capaços, però... Sí.
10: Però nosaltres hem de dir que va haver un moment que estàvem dubtant. Si s'estaven fent un Jaume Galofré o veritat, estaven descarregant. No, van dir que el tirant a la perquè no ho veien clar.
6: Jo tampoc el vaig veure tan malament.
9: Jo tampoc.
0: El primer el
9: vaig veure millor que el segon.
0: El
6: primer jo no em vaig acabar d'entendre perquè justament era en un moment on nosaltres havíem passat ronda a veure-les venir, la canalla van tenir aquest handicap de que no volien inicialment fer el 2. I,
12: una.
6: Bueno, una canalla, però la canalla, no? Generalitzem. Va ser una puntual, però vull dir que és igual. I aquí al final són tots un. I aquell moment de mirar, amb aquella vista posada, sabent que amb el 7 de 7 et passaven per davant a la classe, i que no era una cosa, una obsessió per nosaltres, ho torno a dir, que veníem a fer la nostra feina, a superar-nos a nosaltres mateixos. Però sí que vaig dir, ostres, quan vaig sentir que avall aquell castell, jo veia...
5: El 2 el demana la colla. O sigui, quan sortim i diem que no hi ha 2, la colla s'emprenya. O sigui, com que no hi ha 2? I la gent volia el 2 i volia el 2. No, s'ha acabat la diada, 3 castells, hem fet la bona feina que hem fet i ja està. I la gent...
12: Em van putejar, tio. Era com que hem fet 2 castells inèdits i no es val, tio.
6: És que jo penso que tal com havia anat la diada, amb els propòsits que ens havien plantejat i que tot haguessin sortit sota el preavís, malgrat un 3 amb l'agulla ben treballadet però bueno, és el primer que fas, hòstia. O
2: sigui, no, està clar.
6: Però que havien anat tot, o sigui, teníem les 2 rondes de millora a disposició, teníem la torre treballadíssima, que vull dir, que no és que ara anem a venir aquí a fer el boig, no, vull dir, una cosa que era un castell més de la gamma que portàvem, del ventall que teníem, i evidentment eren rondes de millora, és a dir, si hi anaves amb el 2. Clar, aquell punt de baixón anímic, que veus que potser la canalla no ho veien del tot clar, doncs en aquell moment et ve al cap tota la feina feta de dir, hòstia, tio, de veritat, quina putada, però és que era el dia amb l'escenari perfecte a casa, amb un xou guapo com el que van organitzar els companys de Quarts Amunt, i tenint les 3 primeres rondes assolides i disposant-ne de 2 per dir, ei, tios, com que no hem de fer això? Jo crec que és normal que la colla hi volgués anar a la cap.
12: I que
2: la colla tingui aquesta gana de dir, hòstia, hem fet 2 papinacos com el 3 amb el Pilar, el 4 amb el Pilar, i et diguis que no me basta tirar la torre, però ja.
6: Sí.
2: I que li diguis que no i que et diguin no. Sí.
6: Sí, sí, sí.
2: Això és que és molt heavy. Estem parlant de coses molt fortes, tio. Que la colla et digui que no me basta.
12: Tira-la. Ho prenem per normal, però...
2: És molt fort.
10: Jo crec que tothom estem d'acord amb les colles que estaven allà que van parlar, que era com, li surti o no, avui és el dia. Després del que han fet, avui és el dia per intentar-ho.
6: Sí, estem d'acord, oi, amb aquesta anàlisi.
10: Igual que nosaltres teníem dificultats amb lo del 3 i va haver uns moments de pensar... I si intentem el 3 de 7, tot i que no ha sortit del tot l'assaig, al final vam dir que no. No calia arriscar. Tenim una diada que tenim moltes ganes de fer coses grans a la vista.
9: Que si veus no té res.
10: Si no teniu
9: i
10: res a fer...
9: I ens veu venir un cop de mà.
10: Que deu venir amb nosaltres el dia
0: d'agost, el d'octubre.
9: A Viladecans.
10: Hòstia. A casa de Viladecans tenim moltes ganes.
0: No, però jo sempre dic que aquí el programa ensenyava a gent que no sabia de castells, ensenyava a fer castells, però també jo vull ensenyar, vull explicar la història de Gous. I no només de Gous, sinó de la Bisbal. A la Bisbal es bon castell, si no m'equivoco, és de fa 40-50 anys.
6: No,
0: més o menys.
6: No. 1800 i pico, ja tens referència.
0: Sí, però també és una idea així gran. Mira, clar, és que tenim la idea, com he dit molt, el 15 d'agost. Sí,
6: una cosa és que... història del fet casteller, sí, sí, aquí sí. El Salvador, el Roig, te'n podria donar... totes les dades que necessitis, perquè a més és un tio que porta els registres, té diverses publicacions, té 4 o 5 llibres del fet casteller, sobretot molt centrats en el que és el fet casteller a la Bisbal. I, però sí, sí, referències castelleres ja de finals del segle XIX.
2: Sí, 1800 i pico.
6: I sí que és cert que aquesta diada ininterrompuda, doncs, no sé quants anys, crec que només les joves de Valls fa com a mínim 40 i pico, 50 anys que ve,
2: anys, perquè aquesta...
6: ininterrompudament.
0: Mm. Sí, és que si no m'equivoco, hi vaig estar mirant la diada per la xarxa, i van dir això, que en fa 40-50 anys que es fa, perquè van treure també...
6: 40-50 anys aquesta dada era de les joves venint ininterrompudament.
0: Sí, sí. Sí, llavors, és això. La, com heu dit, Bosch de la Bisbal té 15 anys, de, o sigui, 15 anys, perdó, des del 2015 que vau fundar la colla, i el que volia donar en valor de vosaltres és que vau anar guanyant a l'espai a la diada, perquè quan vau començar, quan es va fundar la colla, no participeu aquesta diada del 15 d'agost, que és la vostra festa major, que el normal seria que hi participéssiu. Uh-huh. Us vau anar fent un nom al món dels castells per poder arribar a participar a la diada, i si no m'hagueu 3-4 anys que participeu, 3 anys que participeu a la vostra idea del 15 d'agost i fins aquí, que vau arribar l'any passat a fer també un intent de 2-7.
6: Mm-hmm. Dos. Quedar... Un intent desmuntat i un intent que sí que va ser intent.
0: Que va quedar amb d'allò.
6: Sí, al final és una diada històrica, com tu bé dius.
0: Sí, sí.
6: Si la nostra participació inicial era amb aquest encaix, que només fèiem un castell obrint plaça, sempre anàvem buscant els nostres màxims. O sigui, quan vam fer aquell castell de 6 amb camisa blanca, era el nostre primer castell de 6, el nostre primer 3-7 també està fet a la plaça el doctor Robert davant de la societat. O sigui, és una diada que per nosaltres sempre ha sigut màxima i de màxim respecte, sobretot.
12: Sí.
6: Llavors, bé, va arribar el moment, si pot continuar la talls, no? En el sentit
12: crec
6: de dir...
12: Crec que sempre l'hem pres aquesta diada com amb molt respecte per les colles que venen. També sabem que és el nostre poble. Quan vam considerar que teníem un nivell, el nostre màxim nivell, i poder entrar a la diada completa, ho vam fer respectant sempre el nivell dels mostres que ens acompanyen aquell dia, no? Però és aquest...
6: Sempre havíem tingut com por d'entorpir la diada, sí. No? Al final és Vilafranca, és la Vella i les Joves de Valls, sí. Que venen a fer games extra. Aquest any crec que van ser tot games extras, i si no em corregiu.
2: No,
6: quasi tot.
2: Però, anava, o sigui,
6: però
2: tot
6: anaven amb aquesta previsió. Mm. Vull dir, al final és una diada on tu, com a colla petiteta que som, pues, posar-te allà al mig, pues, jo trobava que l'encaix aquell inicial de venir a obrir plaça, poder fer un castell de 7, que al final és el teu sostre, esperar-te que acabi la diada, ajudant a les colles, fent birres per allí, disfrutant i gaudint-la, com és un acte tan rellevant de la nostra festa major. I acaba tancant amb un pilar que també anàvem a màxims. Hem fet piles de 5 aixecat per sotes, hem fet piles de 5, vull dir, també després de les cerveses d'aquestes intermitges, saps? que el problema és aquest, eh? Però vull dir, és una diada que l'havíem tingut molt de respecte hasta que sí que hem vist que, ostres, tenim un nivell casteller que com a mínim ens permet no entorpir-la. És a dir, jo no vull molestar, jo vull fer els meus castells... I sí que és cert que hi ha hagut algun any que vam fer...
12: Però també venen al nostre poble, i és algo que...
6: Exacte. Jo, al final, totes les colles grans, i no només les tres que venen, amb les que jo he pogut parlar referent a aquest tema, totes m'han encoratjat que havíem d'anar a la nostra diada, a diada completa, amb aquest comentari que deies tu, Pol, de dir, és el vostre poble, és la vostra festa major. I sota aquest argument, evidentment que jo puc dir, aquí es fa el que jo vull, però vull dir, com estem parlant d'algú que ho hem respectat molts tota la vida i li tenim aquesta admiració...
5: Al final és una diada que organitza la societat, o sigui...
6: Ara l'organitza
5: l'Ajuntament. Jo era pro no actuar a diada completa. O sigui, jo fins fa un parell d'anys no...
6: Jo també vaig ser dels del no, eh? Així des d'aquí no. ho puc dir amb la veu ben alta.
5: Perquè
6: venim
5: d'una colla que no és de gent castellera, que no té aquest arreglament i estan per la cervesa, estan a festa major i quan et despistes... Jo, el primer, he marxat al bar, o sigui, més que res, això.
0: Perdoneu que s'hem d'anar tallant, que se'ns ha fet estar fins i tot curt. Portem 53 minuts. Hòstia. Vull acabar dient una petita cosa i ja acabarem amb el meló que obrim sempre de què fa el Nogui, i després unes preguntes ràpides que faré jo i acabarem ràpid. Primer volia donar, o sigui, jo crec que volia donar el valor a Quarts Amunt a que hagi decidit fer el concurs de la Bisbal, perquè és una plaça on es veuen castells molt grans. Si qui hagi estat a la Bisbal, a la plaça de Doctor Robert, tenim totes les plaques de castells de Vilafranca, de les Joves, de la Vella, castells de Déu, castells de...
12: Ai, els bous.
0: castells desforrats, castells inèdits, castells tal, i donar-li espai a aquesta plaça.

0: Posar, home, pues, perquè dir que no, evidentment, que quedi constància.
1: I el concurs ha vingut per quedar-se, eh? No ha sigut flor d'un dia, vull dir, està tancat ja que d'aquí 2 anys es torna a fer, ja amb temps per preparar-ho i amb les colles ja s'ha...
2: Esperem que no se'ns vagi ningú de vacances dels nostres.
3: Sí, la gent de la colla que guardi el setembre d'aquí 2 anys.
1: Ha sigut una fita històrica, crec que no només per Quarts Amunt, pels bous, sinó pel fet casteller. Innovar sempre està bé, sembla que estigui tot inventat, però aquí estem nosaltres per rebentar-ho.
2: Sí, sí.
1: Tot ja ha vingut per quedar-se, eh? D'aquí 2 anys.
2: I farem encara més coses, no? Això segur.
1: Anirem fent.
2: Tenim 55 minuts, voleu fer la...
4: Jo faria primer que facis tu la teva
2: part.
4: I si ja em dóna temps, tenco jo amb el meló.
2: Si vols faig la foto dins i ja està.
4: Com?
2: La foto dins de la pregunta ràpida i ja està.
4: No, fes les preguntes.
3: Tu fes les preguntes i després anem ràpid perquè
2: no em donarà temps.
4: Pues,
2: us faré una bateria de preguntes, tinc 33 preguntes. En un minut heu de respondre les màximes. Les que més pugueu, vale? Sí, sí, ells. Comencem per la Thais. Tens Nogui?
5: Sí.
2: 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
5: 10, 11.
2: Posició actual?
5: Posició?
6: Cal de colla.
5: Cal de colla.
2: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
5: La meva i la vella.
2: Plaça on t'agradaria actuar?
5: Doctor Robert.
2: Diada preferida?
5: 15 d'agost.
2: Castell que t'agradaria fer encara no has fet?
5: 3 de 8.
2: Posició que mai faries?
5: Enxaneta.
2: Les teves 3 colles preferides?
5: Les joves, la vella i el serrallo.
2: Colla vella o colla joves?
5: Vella.
2: Primer castell que recordes haver carregat?
5: El 3 de 7.
2: Castell que més t'ha emocionat?
5: El 2 de 7.
2: Moment casteller que mai oblidaràs?
5: Cap ni un.
2: Pinya, tronc o canalla?
5: Tots.
2: Castell preferit per veure des de plaça?
5: Per obrir.
2: Per veure des de plaça?
5: Ah, per viure. 3 de 7 amb agulla.
2: Castell que més respecte et fa?
5: El 2 de 7.
2: Millor plaça on has actuat?
5: Doctor Robert.
2: Diada amb més nervis que has viscut?
5: 15 d'agost.
0: Quina capacitat de resposta.
6: Però no conto una merda, tio.
2: Ha fet 17 preguntes.
1: El rècord, quin és el rècord?
2: 25, 27, crec.
3: 27.
0: Déu-n'hi-do.
5: Ah, jo no sabia que era.
4: Us diré que si feu 22, li guanyeu al Gerard.
2: Sí. Anem ràpid, en queden 3 minuts i no ens donarà temps a més. Tai, Carlos. Crideu una mica més, va, jo aniré al micro.
5: Sí, perquè està sordo.
2: 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
7: 11.
2: Posició actual?
7: Segon i pinya.
2: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
7: Serrallo, Xicots.
2: Plaça on t'agradaria actuar?
7: Com?
2: Plaça on t'agradaria actuar?
7: On m'agradaria actuar? La plaça del Blat.
2: Diada preferida?
7: Diada preferida, el 15 d'agost.
2: Castell que t'agradaria fer i encara no has fet?
7: 3 de 9.
2: Posició que mai faries?
5: Que no.
7: Mai faria? Enxaneta, no.
2: Les teves 3 colles preferides?
7: Serrallo, Xicots i Vella.
2: Colla vella o colla joves?
7: Vella.
2: Primer castell que recordes haver carregat?
7: 4 de 6.
2: Castell que més t'ha emocionat?
7: El 3 de 7 primer.
2: Moment casteller que mai oblidaràs?
7: Moment casteller que mai oblidaré? El 2 de 7 aquest.
2: Pinya, tronc o canalla?
7: Tronc.
2: Castell preferit per veure des de plaça?
5: Castell.
7: Preferit? Per veure? 3 de 9 net, sense força.
2: Castell que més respecte et fa?
7: Respecte? Cap.
2: Millor plaça on has actuat?
7: Doctor Robert i Vilafranca.
2: 16 preguntes, respostes. 17, 16.
0: Que anem ràpid, tu, tia, eh?
2: I passem ràpid, perquè com acabi el minut, hauré de xapar.
0: Vale, doncs si vols...
4: Pensa que fan una mica de màgia els de Ràdio Cubelles. Podem fer la pregunta i ja retallaran si volen.
1: Home, que allargui Ràdio Cubelles, hòstia, ha de contestar el soci i fer el meló, hòstia.
2: Vinga, va.
0: O si no, voleu fer el meló directament?
4: No,
0: a mi tant més.
1: Jo vull escoltar el soci.
4: El meló és de sí o no i ja...
1: Perquè
4: ja
1: això de Serrallo i Xicots, això ho esteu patillant. Serrallo i Xicots, què vol dir? És veritat, això, eh?
5: Sí.
1: Bueno, va, feu.
2: Comencem, 3, 2, 1, ja. Quants anys porten fer castells?
0: 11.
2: Posició actual?
0: Primeres mans.
2: Colla castellà preferia que no sigui la teva?
0: Andorra.
2: Dia de... presentar-li actual?
0: Doctor Robert.
2: Diada preferida?
0: El 15 d'agost a la Bisbal.
2: Castell que t'agradaria fer encara no has fet?
0: Algun de la gama de 8.
2: Posició que mai faries?
0: Les faria totes.
2: Les teves 3 colles preferides?
0: Les joves, la vella i Vilafranca perquè venen a donar-ho tot.
2: Colla vella o colla joves?
0: Joves.
2: Primer castell que recordes haver carregat?
0: El 4 de 6.
2: Castell que més t'ha emocionat?
0: El 2 de 7.
2: Moment castell que mai oblidaràs?
0: Aquest concurs.
2: Pinya, tronc o canalla?
0: Totes 3 són necessàries.
2: Castell preferit per veure des de plaça?
0: al 2 de 8 net.
2: Castell, quin més respecte et fa?

0: El 2 de 8 net.
1: Millor plaça on has actuat?
0: A casa nostra.
1: Diades amb més nervis que has viscut?
0: Amb més?
2: Nervis
1: que has viscut.
0: Són algunes, però els canalitzo bé.
1: A què admires dins del món dels castells?
0: El que admiro?
1: Aquí.
0: La camp meva cap de colla.
1: Pues fins aquí. Bueno, vols
3: no,
0: quantes he fet?
1: 18.
4: Bueno. A l'escala.
1: Sí, sí.
0: Com he anat tan ràpid, tu? Anem esquet, man.
2: Quantes he fet?
0: 21, no?
1: No, has fet 17, 16, 18.
0: Ah, he guanyat jo.
2: Sí. Oh, sí,
4: doncs, obro meló.
0: Hem de dir que teníem avantatge ja ben sentit les prèvies.
4: Sí, sí. Obro meló, sabem que les dues són per igual, pràcticament, i és el debat que hi ha sempre al món casteller. No, no és de la Figuereta, que el Pol s'ha patillat, ha pogut escapar de dir que pot anar de la Figuereta, però és, sabem que té la part esportiva i la part cultural. Per vosaltres, què pesa més? Què són més els castells? Cultura o esport?
5: Esport.
2: Cultura del meu país.
0: Buà, jo aquí, el primer que em motiva dels castells és aquest arrelament al territori, la veritat, aquesta part cultural, però estic molt d'acord també amb el Carlos, que requereix, i cada cop més, un nivell tècnic i físic a full. T'ho fixa't amb els castellers de les colles grans, són autèntics atletes, tio.
6: Sí, sí.
0: Sí, s'ha tornat en algú com en el Barça. Tu te'n recordes el Barça dels anys 90? Jo sí, jo hi era. Potser alguns d'aquí no hi éreu. Però vull dir, aquells cossos d'aquells futbolistes res tenien a veure amb el que són ara els futbolistes, i ha passat una mica el mateix amb els castells. Però llavors, les dues coses a parts iguals.
4: Perfecte. I ara, amb la veu més radiofònica de tot el territori, sí, que no sí. Ho hem dit encara.
1: Ara, si us sembla bé, teniu alguna cosa a fer? No, és que m'està agradant tant l'entrevista que podem allargar i fem una part, com en fem quarts amunt, una part per ràdio i una part per Spotify. Sí, no?
3: Sí, sí.
1: Sembla bé?
4: Sí, sí.
1: No, t'has de marxar, però ho sé.
3: Les claus les porteu a casa després?
1: Sí.
3: Vale.
1: Però ja està. No, és que ja com tenim una hora i dos minuts...
4: I haurem de retallar,
1: no,
4: sí.
1: No poden retallar, doncs seguim i ja està. Si us sembla bé, si sí, no parem i, sí. I ja està.
3: Parem i gravem vídeos per xarxa.
4: Sí,
3: per
4: fer les coses.
1: Tot res.
4: Pues despedeix per la ràdio.
1: Pues moltes gràcies per tornar-nos a escoltar una cop més aquí a Ràdio Cubells els dimarts i ens veiem la propera. Moltes gràcies per haver vingut.
0: Gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies, moltes gràcies.
7: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja estan obertes les inscripcions pels grups de gestió emocional, una iniciativa que ofereix eines als infants que tinguin entre 7 i fins a 10 anys per gestionar les emocions, reforçar l'autoestima i construir relacions saludables. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria d'Igualtat que ha obert les inscripcions aquesta setmana per al curs 2026-2027 d'aquests anomenats grups de gestió emocional que formen part del programa Abric. El servei té l'objectiu d'afavorir el benestar emocional dels infants i donar-los eines perquè puguin comprendre, expressar-se i regular les emocions, reforçar els recursos personals i aprendre a construir unes relacions més saludables i respectuoses. Els grups de gestió emocional s'adrecen aquest curs a infants que tinguin entre 7 i 10 anys i tenen aquesta clara orientació preventiva. La participació no està condicionada al fet d'haver viscut una situació explícita de violència masclista, sinó que el servei es planteja més aviat com un espai d'acompanyament, d'aprenentatge i prevenció oberta a infants i famílies. El projecte està marcat també en unes polítiques de prevenció i d'abordatge de les violències masclistes i incorpora d'aquesta manera tot d'una manera transversal amb una perspectiva de gènere. Des d'aquest enfocament es vol treballar també per promoure els bons tractes i les relacions saludables, identificar situacions de desigualtat o de violència i proporcionar eines que puguin contribuir a un benestar emocional i la prevenció de futures situacions de risc. Al llarg de les sessions es treballaran tres grans àmbits que seran la identificació i la regulació emocional, l'autoconeixement, l'autoestima i la resiliència i les relacions saludables i les habilitats socials. Quan es consideri necessari, el programa també podrà incorporar espais de coordinació i d'acompanyament amb les mares o els pares o altres adults que siguin referents i afavorir d'aquesta manera unes pautes de criança i de regulació emocional i promoure també entorns familiars, protectors i saludables. Qualsevol família que estigui interessada, que sàpiguen que el programa serà de 20 sessions entre l'octubre i el juny. Les trobades es faran els dilluns de 5 a 6 al Centre Violeta amb una periodicitat de cada 15 dies i s'aniran fent ajustos coincidint també amb els tancaments de trimestre. Les famílies interessades poden sol·licitar aquest servei mitjançant un correu electrònic a igualtat@cubelles.cat. L'Espai Jove ha presentat les seves propostes d'oci alternatiu per als divendres d'aquesta tardor. Amb el nom de Friends Friday, el programa inclou activitats de terror, de realitat virtual, de jocs de karaoke i altres propostes que van vinculades als drets dels infants i els adolescents. L'Espai Jove, d'aquesta manera, té una programació paral·lela a la de les activitats que ja va fer públiques durant l'estiu, que són aquestes activitats més concretes dels divendres, els Friends Friday, que és una iniciativa que està especialment adreçada als adolescents i també joves del municipi, un programa que ja va néixer l'any passat i que té la voluntat de convertir els divendres en un espai de trobada, amb propostes més lúdiques o formatives, que siguin més diverses i que d'aquesta manera donin també un espai d'oci alternatiu als joves. Aquesta programació que s'ha presentat és per als mesos d'octubre i novembre, amb activitats gratuïtes, algunes d'accés lliure i d'altres que necessitaran una inscripció prèvia. El calendari començarà el 2 d'octubre amb el Trade Day, una fira d'intercanvi de cromos, cartes i figures i altres objectes col·leccionables, que repetirà també els dies 6 de novembre i l'11 de desembre. Arrencarà a 4:45 de la tarda i s'allargarà fins a 8:15 del vespre. L'activitat és oberta a tots els usuaris de l'Espai Jove, des de primer d'ESO fins als 29 anys. Durant l'octubre hi haurà una bona part de les propostes que giraran al voltant d'una festa típica de la tardor, com és el Halloween. El dia 9 hi haurà una tarda de decoració de terror i berenar, mentre que el dia 16 s'oferirà una experiència de realitat virtual inspirada en el joc Five Nights at Freddy's amb inscripció prèvia. El 23 d'octubre es farà un joc de True Crime, un joc d'investigació per resoldre un crim a partir de pistes diferents, amb sessions que estaran adaptades segons les edats, i això sí que cal reservar plaça. I el mes d'octubre es tancarà el dia 30 amb una tarda de terror i crispetes. El novembre, el Friends Friday continuarà el dia 13 amb una tarda de karaoke i jocs de taula. El 20 de novembre l'activitat se centrarà en els drets dels infants i els adolescents i es començarà començaran a preparar les decoracions de Nadal de l'Espai Jove. El 27 de novembre es farà el Mario Rivals Games, una competició de minijocs d'acció i estratègia que està inspirada en l'estil Mario Party, però traslladada a la vida real. L'activitat va adreçada a adolescents de primer quart d'ESO i en aquest cas es traslladaran fins a Vilanova i la Geltrú i, per tant, requereix inscripció prèvia. Les inscripcions per les activitats que requereixen reserves poden fer a partir del dia 5 d'octubre mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En algunes activitats hi ha places limitades i, per més informació, com sempre, podeu contactar amb l'Espai Jove en els seus canals de contacte.
3: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El PSC de Cubelles ha confirmat aquest divendres passat un canvi de lideratge de cara a les eleccions municipals del 2027. Renata Bedós no repetirà de cap de llista, que serà una llista que passarà a estar encapçalada per Arturo Carrillo. En declaracions a Ràdio Cubelles, Arturo Carrillo, qui ja va anar de número 2 el 2023 i és regidor actualment del PSC, ha agraït el suport de la militància per passar a ser el cap de llista i ha comentat que és un repte que entoma amb responsabilitat i ambició.
3: Sí, que m'agradaria dir que, com que dius, no és un projecte personal, no? És un projecte col·lectiu. Tenim un equip, tenim idees, i la veritat que tenim moltes ganes de treballar i continuar treballant per Cubelles, no? Sí, és veritat que a partir d'ara comencem una nova etapa, no? Una migració, pues, això de tornar a guanyar-nos la confiança de la ciutadania i estem preparats per assumir aquesta responsabilitat. La veritat que l'assumeixo amb molta il·lusió, però també amb un enorme sentit de la responsabilitat, no? Cubelles té moltes oportunitats, però també reptes importants, pues, que hem d'afrontar, no?, de cara als propers anys. I per això, doncs, podem construir un projecte obert, proper i però també ambicions d'escoltar de veïns i veïnes i, bueno, intentar sumar totes les persones que vulguin treballar per millorar Cubelles.
2: Segons ha explicat, la decisió s'ha pres en l'última assemblea de militants celebrada divendres 18 de setembre per unanimitat. Carrillo, a més, ha destacat que haver format part del govern local aquesta legislatura els ha donat un punt d'experiència i l'objectiu del grup és tornar-hi, si poden, amb més responsabilitats la pròxima legislatura.
3: És un punt d'experiència que tenim dins del govern, com a responsabilitats de govern. Això fa que tinguis aquesta experiència, no?, i aquesta visió de què pots fer per millorar el dia a dia dels veïns i veïnes de Cubelles. En aquest cas, és veritat que durant aquesta legislatura no hem tingut l'alcaldia, hi ha projectes que amb l'alcaldia es porten de manera diferent, i és el que volem de cara a l'any 27, no? Tornar a estar aquí, poder governar i poder millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
2: Els socialistes cubellencs també han afirmat que Renata Bedós havia comunicat recentment la seva decisió de no repetir com a cap de llista després de dos mandats, tot i que continuarà al capdavant de la primera secretaria de la formació. Des del PSC de Cubelles, Arturo Carrillo també ha afegit un agraïment a la contribució de Renata Bedós tots aquests anys.
3: Des de l'assemblea, la rotació, hem agraït per endavantat tota la feina feta per la Renata. La veritat que ha sigut un valor molt important pels socialistes aquí a Cubelles i, bueno, ja va decidir, pues, deixar de cancel·lar aquest projecte.
2: La confirmació d'Arturo Carrillo com a nou candidat del PSC pel 2027 no és la primera de cara a les pròximes eleccions. Prèviament, recordem que aquest mes de juliol passat, Cubelles en Comú va reunir també una assemblea on va decidir mantenir la confiança en Narcís Pineda com a cap de llista. I també el mateix mes de juliol, la CUP va anunciar que en Ramon García és també el número 1 de la candidatura, a banda del nou regidor de la CUP al consistori. Ja estan obertes les inscripcions pels grups de gestió emocional, una iniciativa que ofereix eines als infants que tinguin entre 7 i fins a 10 anys per gestionar les emocions, reforçar l'autoestima i construir relacions saludables. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria d'Igualtat que ha obert les inscripcions aquesta setmana per al curs 2026-2027 d'aquests anomenats grups de gestió emocional que formen part del programa ABRIC. El servei té l'objectiu d'afavorir el benestar emocional dels infants i donar-los eines perquè puguin comprendre, expressar-se i regular les emocions, reforçar els recursos personals i aprendre a construir unes relacions més saludables i respectuoses. Els grups de gestió emocional s'adrecen a aquest curs a infants que tinguin entre 7 i 10 anys i tenen aquesta clara orientació preventiva. La participació no està condicionada al fet d'haver viscut una situació explícita de violència masclista, sinó que el servei es planteja més aviat com un espai d'acompanyament, d'aprenentatge i prevenció oberta a infants i famílies. El projecte està marcat també en unes polítiques de prevenció i d'abordatge de les violències masclistes i incorpora d'aquesta manera tot d'una manera transversal amb una perspectiva de gènere. Des d'aquest enfocament es vol treballar també per promoure els bons tractes i les relacions saludables, identificar situacions de desigualtat o de violència i proporcionar eines que puguin contribuir a un benestar emocional i la prevenció de futures situacions de risc. Al llarg de les sessions es treballaran tres grans àmbits que seran la identificació i la regulació emocional, l'autoconeixement, l'autoestima i la resiliència i les relacions saludables i les habilitats socials. Quan es consideri necessari, el programa també podrà incorporar espais de coordinació i d'acompanyament amb les mares o els pares o altres adults que siguin referents i afavorir d'aquesta manera unes pautes de criança i de regulació emocional i promoure també entorns familiars, protectors i saludables. Qualsevol família que estigui interessada, que sàpiguen que el programa serà de 20 sessions entre l'octubre i el juny. Les trobades es faran els dilluns de 5 a 6 al Centre Violeta amb una periodicitat de cada 15 dies i s'aniran fent ajustos coincidint també amb els tancaments de trimestre. Les famílies interessades poden sol·licitar aquest servei mitjançant un correu electrònic a igualtat@cubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No. El bar...

0: After.
1: Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

Gràcies per veure.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que ha baixat de nit i pujarà una mica de dia amb calor d'estiu per començar el primer dia de tardor i es mourà així entre els 19 graus llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui estarà una mica per sobre dels 28, amb una humitat moderada i una mica de xafogó al migdia. A la mar hi haurà marejol, però poc destacable. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar, sí que amb algun nuvolat a mig matí o migdia i algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda, amb una temperatura que es mantindrà aquesta nit al voltant dels 19 graus, mentre que demà la màxima baixarà una miqueta i no passarà dels 28, amb una humitat alta i ambient xafogós al migdia, ben feble amb terral fins a mig matí, i de garbí, sobretot a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: L'escalfament global està transformant de manera directa els patrons migratoris i reproductius de la fauna marina al Mediterrani, entre altres conseqüències que també estem notant tots. En els darrers anys, les costes catalanes estan registrant un increment notable en la presència de nius de tortuga careta, un fenomen que respon a la recerca d'aquesta espècie d'unes condicions tèrmiques òptimes per la supervivència. Tradicionalment, la tortuga babaua o careta nidificava les costes de Grècia o de Turquia, però les altes temperatures registrades en aquests punts estan forçant les anomenades femelles colonitzadores a desplaçar-se cap a l'oest i al nord del Mediterrani i costes com la catalana, on també fa molta calor, però la temperatura no arriba als nivells que tenen actualment a Grècia o a Turquia. La tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles com la calor incideix directament en la biologia d'aquests animals.
4: Habitualment, doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu, doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs, l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs, el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està, doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles que nosaltres anomenem colonitzadores, que estan arribant a les nostres platges cercant, doncs, una miqueta trobar aquest 50%, arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant.
0: Aquest moviment, aquesta migració adaptativa de les tortugues marines va quedar palesa l'estiu passat, quan a Catalunya es va assolir un rècord històric amb un total d'11 nius registrats al litoral, confirmant que aquesta espècie s'està assentant aquí, a les nostres costes i platges. Amb l'objectiu de divulgar aquest canvi i preparar la ciutadania davant de possibles troballes a la sorra de les platges, Cubelles acull aquest diumenge que ve, 27 de setembre, un taller divulgatiu i gratuït adreçat a les famílies. Està organitzat conjuntament pel CRAM i la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Marta Mendoza, del CRAM, ha detallat què tenen previst explicar i fer en el taller d'aquest diumenge a la platja de Cubelles.
4: Sí, a nivell educatiu, plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar, doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem, doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i, importantíssim, també, a nivell municipal, doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars, i no menys important, doncs, identificar, sobretot, bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
0: Tot i que l'espècie està demostrant una recuperació progressiva gràcies a la feina coordinada amb el sector pesquer i les institucions, la pressió humana continua sent la seva amenaça principal. Des del CRAM es recorden unes pautes bàsiques en cas de detectar un exemplar de tortuga marina o un niu a la sorra. En primer lloc, cal mantenir la distància i allunar-se un mínim de 30 metres per no interferir en el recorregut. Tenint en compte que la nidificació la fan les tortugues de nit, cal evitar la llum, no enfocar l'animal amb llanternes, ni fer servir flaixos fotogràfics. I, finalment, el que cal fer és trucar immediatament al telèfon 112 perquè s'activi el protocol oficial de protecció del niu i les tortugues. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per a la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar doncs, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf. L'Ajuntament ha anunciat que organitzarà la primera fira d'artistes i artesanes. Serà el 3 d'octubre al Passeig Marítim, de les 10 del matí fins a les 7 del vespre, i l'objectiu que té és donar més visibilitat al talent creatiu de les dones. Per tant, aquesta nova fira neix amb aquest objectiu que vol contribuir també a dignificar els oficis artesans i generar espais de trobada nous, d'intercanvi, de col·laboració entre això, artistes i artesanes de la vila. La iniciativa també busca fomentar l'associació i la creació de xarxes entre dones artesanes i artistes, afavorint el contacte, l'intercanvi d'experiències i la col·laboració entre participants. Aquesta fira d'artistes i artesanes, a més, tindrà continuïtat més endavant a Olivella, els dies 17 i 18 d'octubre, on es farà una nova cita d'aquesta iniciativa, que és conjunta entre els dos ajuntaments i coordinada amb el Consell Comarcal del Garraf. L'Espai Jove ha presentat les seves propostes d'oci alternatiu per als divendres d'aquesta tardor. Amb el nom de Friends Friday, el programa inclou activitats de terror, de realitat virtual, de jocs de karaoke i altres propostes que van vinculades als drets dels infants i els adolescents. L'Espai Jove, d'aquesta manera, té una programació paral·lela a la de les activitats que ja va fer públiques durant l'estiu, que són aquestes activitats més concretes dels divendres, els Friends Friday, que és una iniciativa que està especialment adreçada als adolescents i també joves del municipi, un programa que ja va néixer l'any passat i que té la voluntat de convertir els divendres en un espai de trobada, amb propostes més lúdiques o formatives, que siguin més diverses i que d'aquesta manera donin també un espai d'oci alternatiu als joves. Aquesta programació que s'ha presentat és per als mesos d'octubre i novembre amb activitats gratuïtes, algunes d'accés lliure i d'altres que necessitaran una inscripció prèvia. El calendari començarà el 2 d'octubre amb el Trade Day, una fira d'intercanvi de cromos, cartes i figures i altres objectes col·leccionables que repetirà també els dies 6 de novembre i l'11 de desembre. Arrencarà 4:45 de la tarda i s'allargarà fins a 8:15 del vespre. L'activitat és oberta a tots els usuaris de l'Espai Jove, des de primer d'ESO fins als 29 anys. Durant l'octubre hi haurà una bona part de les propostes que giraran al voltant d'una festa típica de la tardor, com és el Halloween. El dia 9 hi haurà una tarda de decoració de terror i berenar, mentre que el dia 16 s'oferirà una experiència de realitat virtual inspirada en el joc Five Nights at Freddy's amb inscripció prèvia. El 23 d'octubre es farà un joc de True Crime, un joc d'investigació per resoldre un crim a partir de pistes diferents, amb sessions que estaran adaptades segons les edats, i això sí que cal reservar plaça. I el mes d'octubre es tancarà el dia 30 amb una tarda de terror i crispetes. Al novembre, el Friends Friday continuarà el dia 13 amb una tarda de karaoke i jocs de taula. El 20 de novembre l'activitat se centrarà en els drets dels infants i els adolescents i es començaran a preparar les decoracions de Nadal de l'Espai Jove. El 27 de novembre es farà el Mario Rivals Games, una competició de minijocs d'acció i estratègia que està inspirada en l'estil Mario Party, però traslladada a la vida real. L'activitat va adreçada a adolescents de primer quart d'ESO i en aquest cas es traslladaran fins a Vilanova i la Geltrú i, per tant, requereix inscripció prèvia. Les inscripcions per les activitats que requereixen reserves poden fer a partir del dia 5 d'octubre mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En algunes activitats hi ha places limitades i, per més informació, com sempre, podeu contactar amb l'Espai Jove en els seus canals de contacte. Ja estan obertes les inscripcions pels grups de gestió emocional, una iniciativa que ofereix eines als infants que tinguin entre 7 i fins a 10 anys per gestionar les emocions, reforçar l'autoestima i construir relacions saludables. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria d'Igualtat que ha obert les inscripcions aquesta setmana per al curs 2026-2027 d'aquests anomenats grups de gestió emocional que formen part del programa Abric. El servei té l'objectiu d'afavorir el benestar emocional dels infants i donar-los eines perquè puguin comprendre, expressar-se i regular les emocions, reforçar els recursos personals i aprendre a construir unes relacions més saludables i respectuoses. Els grups de gestió emocional s'adrecen a aquest curs a infants que tinguin entre 7 i 10 anys i tenen aquesta clara orientació preventiva. La participació no està condicionada al fet d'haver viscut una situació explícita de violència masclista, sinó que el servei es planteja més aviat com un espai d'acompanyament, d'aprenentatge i prevenció oberta a infants i famílies. El projecte està marcat també en unes polítiques de prevenció i d'abordatge de les violències masclistes i incorporar d'aquesta manera tot d'una manera transversal amb una perspectiva de gènere. Des d'aquest enfocament es vol treballar també per promoure els bons tractes i les relacions saludables, identificar situacions de desigualtat o de violència i proporcionar eines que puguin contribuir a un benestar emocional i la prevenció de futures situacions de risc. Al llarg de les sessions es treballaran tres grans àmbits que seran la identificació i la regulació emocional, l'autoconeixement, l'autoestima i la resiliència i les relacions saludables i les habilitats socials. Quan es consideri necessari, el programa també podrà incorporar espais de coordinació i d'acompanyament amb les mares o els pares o altres adults que siguin referents i afavorir d'aquesta manera unes pautes de criança i de regulació emocional i promoure també entorns familiars, protectors i saludables. Qualsevol família que estigui interessada, que sàpiguen que el programa serà de 20 sessions entre l'octubre i el juny. Les trobades es faran els dilluns de 5 a 6 al Centre Violeta amb una periodicitat de cada 15 dies i s'aniran fent ajustos coincidint també amb els tancaments de trimestre. Les famílies interessades poden sol·licitar aquest servei mitjançant un correu electrònic a igualtat@cubelles.cat. El PSC de Cubelles ha confirmat aquest divendres passat un canvi de lideratge de cara a les eleccions municipals del 2027. Renata B2 no repetirà de cap de llista, que serà una llista que passarà a estar encapçalada per Arturo Carrillo. En declaracions a Ràdio Cubelles, Arturo Carrillo, qui ja va anar de número 2 al 2023 i és regidor actualment del PSC,

0: podem construir un projecte obert, proper i ahir, però també ambicions. Ambicions d'escoltar de veïns i veïnes i, bueno, sumar, intentar sumar totes les persones que vulguin treballar per millorar Cubelles.
1: Segons ha explicat, la decisió s'ha pres en l'última assemblea de militants celebrada divendres 18 de setembre per unanimitat. Carrillo, a més, ha destacat que haver format part del govern local aquesta legislatura els ha donat un punt d'experiència i l'objectiu del grup és tornar-hi, si poden, amb més responsabilitats la pròxima legislatura.
0: És un punt d'experiència que tenim dins del govern, com a responsabilitats de govern. Això fa que tinguis aquesta experiència, no?, i aquesta visió de què pots fer per millorar el dia a dia dels veïns i veïnes de Cubelles. En aquest cas, és veritat que durant aquesta legislatura no hem tingut l'alcaldia, hi ha projectes que amb l'alcaldia es porten de manera diferent, i això és el que volem de cara a l'any 27, no? Tornar a estar aquí, poder governar i poder millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
1: Els socialistes cubellencs també han afirmat que Renata Bedós havia comunicat recentment la seva decisió de no repetir com a cap de llista després de dos mandats, tot i que continuarà al capdavant de la primera secretaria de la formació. Des del PSC de Cubelles, Arturo Carrillo també ha afegit un agraïment a la contribució de Renata Bedós tots aquests anys.
0: Des de l'assemblea, la rotació, hem agraït per endavantat tota la feina feta per la Renata. La veritat que ha sigut un valor molt important pels socialistes aquí a Cubelles i, bueno, ja va decidir deixar de cancel·lar aquest projecte.
1: La confirmació d'Arturo Carrillo com a nou candidat del PSC pel 2027 no és la primera de cara a les pròximes eleccions. Prèviament, recordem que aquest mes de juliol passat, Cubelles en Comú va reunir també una assemblea on va decidir mantenir la confiança en Narcís Pineda com a cap de llista. I també el mateix mes de juliol, la CUP va anunciar que en Ramon García és també el número 1 de la candidatura, a banda del nou regidor de la CUP al consistori.
2: El club de futbol Cubelles va debutar amb victòria el passat cap de setmana i ja prepara la seva estrena a casa davant del Camarles. El Cubelles ha començat amb bon peu aquesta nova etapa a la segona catalana. L'equip de Josu i Manol es va imposar el passat dissabte per 1-2 al camp del Torrefort en el seu debut en Lliga, en un partit en els cubellencs van encarrilar amb un doblet de Maur Vázquez a la primera meitat. L'entrenador del conjunt cubellenc que va passar per als micròfons del Juguem.net de Ràdio Cubelles va fer una valoració positiva de l'estrena, especialment pel que fa al primer temps. Josu i Manol explica que l'equip va entrar molt bé en el partit i va ser superior, generant diverses ocasions per ampliar l'avantatge. Després del descans, però, el partit es va complicar arran del gol local i va entrar en una fase amb més interrupcions, faltes i duels. Tot i alguns minuts de dubtes, el Cubelles va saber mantenir el control i no va permetre que els locals generessin ocasions clares en el tram final. Un dels noms propis del debut va ser Maur Vázquez, l'autor dels dos gols. El davanter, una de les apostes joves del nou projecte, va tenir així un inici especialment destacat. Josu Manol, d'aquesta manera, explicava que és molt important que un jugador ofensiu pugui començar la temporada amb confiança i gols.
3: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors. De fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una errada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la errada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta el nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes.
2: El partit també va servir perquè diversos jugadors s'estrenessin oficialment amb el primer equip. L'entrenador destaca la incorporació a la dinàmica del primer equip de jugadors procedents del futbol

0: base i sobretot de l'equip B del Cubelles, com Bernat Fonoll, Emiliano Silva o Paolo. Mentre que també va debutar en aquest partit a Facundo, un dels jugadors dels últims en arribar aquesta última setmana abans del debut. Amb els tres primers punts al sac, el Cubelles afronta ara el primer partit de Lliga al Josep Pons i Ventura. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre a 6:45 de la tarda davant del Camarles. El rival també arriba al partit amb els tres primers punts al sac, després de superar l'Amposta per 3-1 en la primera jornada. Per tant, Cubelles i Camarles es trobaran a la segona jornada amb un ple de victòries en el seu primer partit de la temporada. Josep Manol avisa de la dificultat del partit i assenyala especialment el potencial del Camarles en les accions a pilota aturada i el joc per les bandes amb les centrades laterals. L'objectiu serà el trobar els punts febles del rival per intentar sumar una nova victòria. El tècnic també posa l'accent en la importància de fer-se forts a casa, especialment en una categoria marcada pels desplaçaments llargs. La idea és que el factor camp es noti des del primer minut i que l'equip surti al 100% davant de la seva afició. El Cubelles Camarles es jugarà, com dèiem, dissabte a 6:45 de la tarda al Josep Pons i Ventura en el primer partit oficial de la temporada a casa per l'equip de Josu i Manol.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un...

0: antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

0: guarda un lloc especial al meu cor per a la il·lusió.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que ha baixat de nit i pujarà una mica de dia amb calor d'estiu per començar el primer dia de tardor i es mourà així entre els 19 graus llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui estarà una mica per sobre dels 28, amb una humitat moderada i una mica de xafogor al migdia. A la mar hi haurà marejol, però poc destacable. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar, sí que amb algun nuvolat a mig matí o migdia i algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda, amb una temperatura que es mantindrà aquesta nit al voltant dels 19 graus, mentre que demà la màxima baixarà una miqueta i no passarà dels 28, amb una humitat alta i amb vent xafogós al migdia, ben feble amb terral fins a mig matí, i de garbí sobretot a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'escalfament global està transformant de manera directa els patrons migratoris i reproductius de la fauna marina al Mediterrani, entre altres conseqüències que també estem notant tots. En els darrers anys, les costes catalanes estan registrant un increment notable en la presència de nius de tortuga careta, un fenomen que respon a la recerca d'aquesta espècie d'unes condicions tèrmiques òptimes per la supervivència. Tradicionalment, la tortuga babaua o careta nidificava les costes de Grècia o de Turquia, però les altes temperatures registrades en aquests punts estan forçant les anomenades femelles colonitzadores a desplaçar-se cap a l'oest i al nord del Mediterrani i costes com la catalana, on també fa molta calor, però la temperatura no arriba als nivells que tenen actualment a Grècia o a Turquia. La tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles com la calor incideix directament en la biologia d'aquests animals.
3: Habitualment, doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu, doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs, l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs, el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està, doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles que nosaltres anomenem colonitzadores, que estan arribant a les nostres platges cercant, doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant.
0: Aquest moviment, aquesta migració adaptativa de les tortugues marines va quedar palesa l'estiu passat, quan a Catalunya es va assolir un rècord històric amb un total d'11 nius registrats al litoral, confirmant que aquesta espècie s'està assentant aquí, a les nostres costes i platges. Amb l'objectiu de divulgar aquest canvi i preparar la ciutadania davant de possibles troballes a la sorra de les platges, Cubelles acull aquest diumenge que ve, 27 de setembre, un taller divulgatiu i gratuït adreçat a les famílies. Està organitzat conjuntament pel CRAM i la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Marta Mendoza, del CRAM, ha detallat què tenen previst explicar i fer en el taller d'aquest diumenge a la platja de Cubelles.
3: Sí, a nivell educatiu, plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar, doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem, doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i, importantíssim, també, a nivell municipal, doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars, i, no menys important, doncs, identificar, sobretot, bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
0: Tot i que l'espècie està demostrant una recuperació progressiva gràcies a la feina coordinada amb el sector pesquer i les institucions, la pressió humana continua sent la seva amenaça principal. Des del CRAM es recorden unes pautes bàsiques en cas de detectar un exemplar de tortuga marina o un niu a la sorra. En primer lloc, cal mantenir la distància i allunar-se un mínim de 30 metres per no interferir en el recorregut. Tenint en compte que la nidificació la fan les tortugues de nit, cal evitar la llum, no enfocar l'animal amb llanternes, ni fer servir flaixos fotogràfics. I, finalment, el que cal fer és trucar immediatament al telèfon 112 perquè s'activi el protocol oficial de protecció del niu i les tortugues. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per a la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar doncs, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf. L'Ajuntament ha anunciat que organitzarà la primera fira d'artistes i artesanes. Serà el 3 d'octubre al Passeig Marítim, de les 10 del matí fins a les 7 del vespre, i l'objectiu que té és donar més visibilitat al talent creatiu de les dones. Per tant, aquesta nova fira neix amb aquest objectiu que vol contribuir també a dignificar els oficis artesans i generar espais de trobada nous, d'intercanvi, de col·laboració entre això, artistes i artesanes de la vila. La iniciativa també busca fomentar l'associació i la creació de xarxes entre dones artesanes i artistes, afavorint el contacte, l'intercanvi d'experiències i la col·laboració entre participants. Aquesta fira d'artistes i artesanes, a més, tindrà continuïtat més endavant a Olivella, els dies 17 i 18 d'octubre, on es farà una nova cita d'aquesta iniciativa, que és conjunta entre els dos ajuntaments i coordinada amb el Consell Comarcal del Garraf. L'Espai Jove ha presentat les seves propostes d'oci alternatiu per als divendres d'aquesta tardor. Amb el nom de Friends Friday, el programa inclou activitats de terror, de realitat virtual, de jocs de karaoke i altres propostes que van vinculades als drets dels infants i els adolescents. L'Espai Jove, d'aquesta manera, té una programació paral·lela a la de les activitats que ja va fer públiques durant l'estiu, que són aquestes activitats més concretes dels divendres, els Friends Friday, que és una iniciativa que està especialment adreçada als adolescents i també joves del municipi, un programa que ja va néixer l'any passat i que té la voluntat de convertir els divendres en un espai de trobada, amb propostes més lúdiques o formatives, que siguin més diverses i que d'aquesta manera donin també un espai d'oci alternatiu als joves. Aquesta programació que s'ha presentat és per als mesos d'octubre i novembre, amb activitats gratuïtes, algunes d'accés lliure i d'altres que necessitaran una inscripció prèvia. El calendari començarà el 2 d'octubre amb el Trade Day, una fira d'intercanvi de cromos, cartes i figures i altres objectes col·leccionables, que repetirà també els dies 6 de novembre i l'11 de desembre. Arrencarà 4:45 de la tarda i s'allargarà fins a 8:15 del vespre. L'activitat és oberta a tots els usuaris de l'Espai Jove, des de primer d'ESO fins als 29 anys. Durant l'octubre hi haurà una bona part de les propostes que giraran al voltant d'una festa típica de la tardor, com és el Halloween. El dia 9 hi haurà una tarda de decoració de terror i berenar, mentre que el dia 16 s'oferirà una experiència de realitat virtual inspirada en el joc Five Nights at Freddy's, amb inscripció prèvia. El 23 d'octubre es farà un joc de True Crime, un joc d'investigació per resoldre un crim a partir de pistes diferents, amb sessions que estaran adaptades segons les edats, i això sí que cal reservar plaça. I el mes d'octubre es tancarà el dia 30 amb una tarda de terror i crispetes. Al novembre, el Friends Friday continuarà el dia 13 amb una tarda de karaoke i jocs de taula. El 20 de novembre l'activitat se centrarà en els drets dels infants i els adolescents i es començaran a preparar les decoracions de Nadal de l'Espai Jove. El 27 de novembre es farà el Mario Rivals Games, una competició de minijocs d'acció i estratègia que està inspirada en l'estil Mario Party, però traslladada a la vida real. L'activitat va adreçada a adolescents de primer quart d'ESO i en aquest cas es traslladaran fins a Vilanova i la Geltrú i, per tant, requereix inscripció prèvia. Les inscripcions per les activitats que requereixen reserves poden fer a partir del dia 5 d'octubre mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En algunes activitats hi ha places limitades i per més informació, com sempre, podeu contactar amb l'Espai Jove en els seus canals de contacte. Ja estan obertes les inscripcions pels grups de gestió emocional, una iniciativa que ofereix eines als infants que tinguin entre 7 i fins a 10 anys per gestionar les emocions, reforçar l'autoestima i construir relacions saludables. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria d'Igualtat que ha obert les inscripcions aquesta setmana per al curs 2026-2027 d'aquests anomenats grups de gestió emocional que formen part del programa ABRIC. El servei té l'objectiu d'afavorir el benestar emocional dels infants i donar-los eines perquè puguin comprendre, expressar-se i regular les emocions, reforçar els recursos personals i aprendre a construir unes relacions més saludables i respectuoses. Els grups de gestió emocional s'adrecen aquest curs a infants que tinguin entre 7 i 10 anys i tenen aquesta clara orientació preventiva. La participació no està condicionada al fet d'haver viscut una situació explícita de violència masclista, sinó que el servei es planteja més aviat com un espai d'acompanyament, d'aprenentatge i prevenció oberta a infants i famílies. El projecte està marcat també en unes polítiques de prevenció i d'abordatge de les violències masclistes i incorpora d'aquesta manera tot d'una manera transversal amb una perspectiva de gènere. Des d'aquest enfocament es vol treballar també per promoure els bons tractes i les relacions saludables, identificar situacions de desigualtat o de violència i proporcionar eines que puguin contribuir a un benestar emocional i la prevenció de futures situacions de risc. Al llarg de les sessions es treballaran tres grans àmbits que seran la identificació i la regulació emocional, l'autoconeixement, l'autoestima i la resiliència i les relacions saludables i les habilitats socials. Quan es consideri necessari, el programa també podrà incorporar espais de coordinació i d'acompanyament amb les mares o els pares o altres adults que siguin referents i afavorir d'aquesta manera unes pautes de criança i de regulació emocional i promoure també entorns familiars, protectors i saludables. Qualsevol família que estigui interessada, que sàpiguen que el programa serà de 20 sessions entre l'octubre i el juny. Les trobades es faran els dilluns de 5 a 6 al Centre Violeta amb una periodicitat de cada 15 dies i s'aniran fent ajustos coincidint també amb els tancaments de trimestre. Les famílies interessades poden sol·licitar aquest servei mitjançant un correu electrònic a igualtat@cubelles.cat. El PSC de Cubelles ha confirmat aquest divendres passat un canvi de lideratge de cara a les eleccions municipals del 2027. Renata B2 no repetirà de cap de llista, que serà una llista que passarà a estar encapçalada per Arturo Carrillo. En declaracions a Ràdio Cubelles, Arturo Carrillo, qui ja va anar de número 2 el 2023 i és regidor actualment del PSC, ha agraït el suport de la militància per passar a ser el cap de llista i ha comentat que és un repte que entoma amb responsabilitat i ambició.
4: Sí que m'agradaria dir que, com bé dius, no és un projecte personal, no? És un projecte col·lectiu. Tenim un equip, tenim idees, i la veritat que tenim moltes ganes pues, de treballar i continuar treballant per Cubelles, no? Sí, és veritat que a partir d'ara comencem una nova etapa, no? Un ambient actiu, pues, això de tornar a guanyar-nos la confiança la ciutadania i estem preparats per assumir aquesta responsabilitat. La veritat que l'assumeixo amb molta il·lusió, però també amb un enorme sentit de la responsabilitat, no? Tu veies, té moltes oportunitats, però també és reptes importants pues, que hem d'afrontar, no? De cara als propers anys. I per això, doncs, volem construir un projecte obert, proper i ahir, però també ambicions. Ambicions d'escoltar de veïns i veïnes i, bueno, sumar, intentar sumar totes les persones que vulguin treballar per millorar Cubelles.
0: Segons ha explicat, la decisió s'ha pres en l'última assemblea de militants celebrada divendres 18 de setembre per unanimitat. Carrillo, a més, ha destacat que haver format part del govern local aquesta legislatura els ha donat un punt d'experiència i l'objectiu del grup és tornar-hi, si poden, amb més responsabilitats la pròxima legislatura.
4: És un punt d'experiència que tenim dins del govern, de, com a responsabilitats de govern. Això fa que tinguis aquesta experiència, no?, i aquesta visió de què pots fer per millorar el dia a dia dels veïns i veïnes de Cubelles. En aquest cas, és veritat que durant aquesta legislatura no hem tingut l'alcaldia, hi ha projectes que amb l'alcaldia es porten de manera diferent, i això és el que volem de cara a l'any 27, no? Tornar a estar aquí, poder governar i poder millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
0: Els socialistes cubellencs també han afirmat que Renata Bedós havia comunicat recentment la seva decisió de no repetir com a cap de llista després de dos mandats, tot i que continuarà al capdavant de la primera secretaria de la formació. Des del PSC de Cubelles, Arturo Carrillo també ha afegit un agraïment a la contribució de Renata Bedós tots aquests anys.
4: Des de l'assemblea, de l'agrupació, hem agraït per endavantat tota la feina feta per la Renata. La veritat que ha sigut un valor molt important pels socialistes aquí a Cubelles i, bueno, ja va decidir pues, deixar de cancel·lar aquest projecte.
0: La confirmació d'Arturo Carrillo com a nou candidat del PSC pel 2027 no és la primera de cara a les pròximes eleccions. Prèviament, recordem que aquest mes de juliol passat, Cubelles en Comú va reunir també una assemblea on va decidir mantenir la confiança en Narcís Pineda com a cap de llista. I també el mateix mes de juliol, la CUP va anunciar que en Ramon García és també el número 1 de la candidatura, a banda del nou regidor de la CUP al consistori.
5: El club de futbol Cubelles va debutar amb victòria el passat cap de setmana i ja prepara la seva estrena a casa davant del Camarles. El Cubelles ha començat amb bon peu aquesta nova etapa a la segona catalana. L'equip de Josu i Manol es va imposar el passat dissabte per 1-2 al camp del Torrefort en el seu debut en Lliga, en un partit en els cubellencs van encarrilar amb un doblet de Maur Vázquez a la primera meitat. L'entrenador del conjunt cubellenc que va passar per als micròfons del Juguem.net de Ràdio Cubelles va fer una valoració positiva de l'estrena, especialment pel que fa al primer temps. Josu i Manol explica que l'equip va entrar molt bé en el partit i va ser superior, generant diverses ocasions per ampliar l'avantatge. Després del descans, però, el partit es va complicar arran del gol local i va entrar en una fase amb més interrupcions, faltes i duels. Tot i alguns minuts de dubtes, el Cubelles va saber mantenir el control i no va permetre que els locals generessin ocasions clares en el tram final. Un dels noms propis del debut va ser Maur Vázquez, l'autor dels dos gols. El davanter, una de les apostes joves del nou projecte, va tenir així un inici especialment destacat. Josu Manol, d'aquesta manera, explicava que és molt important que un jugador ofensiu pugui començar la temporada amb confiança i gols.
6: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors. De fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la errada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta al nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs, tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés, perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes.
5: El partit també va servir per que diversos jugadors s'estrenessin oficialment amb el primer equip. L'entrenador destaca la incorporació a la dinàmica del primer equip de jugadors procedents del futbol base i sobretot de l'equip B del Cubelles, com Bernat Fonoll, Emiliano Silva o Paolo. Mentre que també va debutar en aquest partit a Facundo, un dels jugadors dels últims en arribar aquesta última setmana abans del debut. Amb els tres primers punts al sac, el Cubelles afronta ara el primer partit de Lliga al Josep Pons i Ventura. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre a 6:45 de la tarda davant del Camarles. El rival també arriba al partit amb els tres primers punts al sac, després de superar l'Amposta per 3-1 en la primera jornada. Per tant, Cubelles i Camarles es trobaran a la segona jornada amb un ple de victòries en el seu primer partit de la temporada. Josep Manol avisa de la dificultat del partit i assenyala especialment el potencial del Camarles en les accions a pilota aturada i el joc per les bandes amb les centrades laterals. L'objectiu serà el trobar els punts febles del rival per intentar sumar una nova victòria. El tècnic també posa l'accent en la importància de fer-se forts a casa, especialment en una categoria marcada pels desplaçaments llargs. La idea és que el factor camp es noti des del primer minut i que l'equip surti al 100% davant de la seva afició. El Cubelles Camarles es jugarà, com dèiem, dissabte a 6:45 de la tarda al Josep Pons i Ventura en el primer partit oficial de la temporada a casa per l'equip de Josu i Manol.
7: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
9: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Els pròxims dies 2, 3 i 4 d'octubre torna una nova cita literària a la comarca, el Festival de Novel·la Històrica del Garraf, que es fa a Canyelles, una vila pròxima a Cubelles, i que porta per títol Canyelles Mil·lenària i serà la segona edició. Hi haurà participació també de cubellencs que estan implicats en l'organització, sobretot doncs, mitjançant l'associació Libertània, una associació literària d'edició, de publicació, i que agrupa autors, no només d'aquest estil, diguéssim, de novel·la històrica, sinó de tots els estils, tant de Cubelles com de tota la comarca. I per parlar d'aquest segon Canyelles Mil·lenària, avui tenim els estudis de Ràdio Cubelles amb Pedro H. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: I que forma part, també recordem, de l'organització del Cubelles Noir, i que és, a més, autor d'algunes novel·les històriques, no?
1: De novel·la històrica i novel·la negra, una miqueta de tot, sí.
0: Molt bé, i per això doncs t'has implicat en l'organització, és la segona edició, no sé si en la primera ja vau formar part també de l'organització.
1: Sí, sí, sí, des del començament teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors pues, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari que és el de Canyelles, que ja és la setena edició, pues, bueno, diguem, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
0: Clar, ells organitzen un concurs literari des d'abans, no?
1: Exacte.
0: I aleshores ha sigut una manera de...
1: Sí, ens ha semblat que era, pues, bueno, que entraria dintre del programa d'aquest festival de novel·la històrica, llavors pues, bueno, estirar una mica pues, aquest premi i a més ja fer un festival com cal, amb cara i ulls, o intentem que sigui així.
0: Bé, Canyelles també té, no?, això, el seu castell, que també ajuda una mica a donar context, sí, a novel·la, sí, històrica. No?
1: Sí, a més dona la casualitat de que el diumenge farà un any que el castell ha passat a propietat, o el té l'Ajuntament, llavors a més pues, serà per una commemoració d'aquest any del castell de Canyelles. Llavors farem alguns actes es faran a l'Espai Romangué i altres es faran al mateix castell.
0: Sí que bé, com la novel·la negra, els gèneres, no?, la novel·la històrica també, suposo que ha tingut també hi ha moments o modes, no?, o autors que repunten en alguns moments o en d'altres. Ara mateix, quina seria la situació en general?
1: No, en general és molt bona. El que passa és que passa una mica també, passa amb la novel·la negra. A vegades costa de definir si aquesta novel·la és novel·la històrica o no és novel·la històrica. Al moment que, clar, ja que diu, quan han passat 50 anys i és una trama que passa pues, 50 o 100 anys endarrere, ja es podria considerar novel·la històrica. Llavors, bueno, hi ha moltíssima novel·la, algunes d'elles pues, de les més venudes a Sant Jordi, que un d'ells estarà amb nosaltres, i bueno, considerem novel·la històrica, sí i no, bueno, és una mica difícil de definir, no?
0: Però sí que bé, no? Tal com la novel·la negra, suposo que hi ha alguns trets, algunes característiques que són més pròpies, no?, del gènere que d'altres.
1: Sí, o sigui, hi ha alguns... Dintre dels autors de novel·la històrica et pots trobar de tot. N'hi ha alguns que realment el que fan és col·locar una trama de ficció en un moment històric i té poc, diguem-ne, que veure amb la història del moment, sinó que només és la trama. Altres, diguem-ne, que treballen molt més al moment històric, amb la qual cosa aquella trama, que és de ficció normalment, està com molt més documentada. Pots trobar-te tot, ¿vale? Però bueno, també pues, és interessant de que hi hagi una miqueta de tot. No? Vull dir que hi ha alguns pues, que realment la part històrica està molt, molt, molt documentada i altra que està molt, molt, molt ficcionada. No? Pots trobar una mica de tot.
0: Molt bé. En el cas de Canyelles Mil·lenària, quins seran doncs, els moments àlgids o què és el que teniu previst en la programació?
1: Sí, nosaltres tenim una programació... Començarem el divendres, però el divendres es farà una presentació i l'entrega dels premis del certamen literari i, diguem-ne, la part més forta es farà durant tot el dissabte, matí i tarda, amb un club de lectura que farem a primera hora, amb el Francesc Puigpelat. Després farem dues taules de debat, per la tarda dues taules més i després l'entrega del Premi a la Trajectòria en Novel·la Històrica, que li donarem aquest any, l'any passat va ser la Carme Riera, aquest any li donarem al John Carlin, uh-huh, que és l'autor del Factor Humà, que és un llibre que després es va fer una pel·lícula del Clint Eastwood, i a més és un periodista molt reconegut, amb molts premis, perquè a més, el que em comentaves abans, vull dir, vols obrir la novel·la històrica no solament aquest tipus de llibres o de novel·la, sinó, pues, per exemple, amb el John Carlin, que té, pues, una trajectòria, pues, bestial com periodista i de molts temes. No?
0: Mm-hmm. Sí, no? En el cas de John Carlin, no, la seva, potser s'acosta més a la història, o fa com un relat, no, de moments històrics.
1: Exacte.
0: No, no tan ficció, potser.
1: Exacte,
0: no?
1: exacte. Eh? I per això, pues, volem recollir, pues, esa... semblat que era un personatge, pues, amb plou pes, pues, com per mereixer un premi a la trajectòria. Mm. No?
0: Sí. Per tant, hi haurà presència de John Carlin, vindrà,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: S'entén que se li dona el premi perquè vingui.
1: Li donem el premi, estarà, i a part d'ell, pues, tindrem, pues, molts altres autors, com tindrem, ja com he dit, el Francesc Puigpelà, tindrem el Miquel Fañanàs, Núria Esponellà, mm-hmm, tindrem Xavi Coral, el presentador de TV3, mm-hmm, Asen Capel, que és una escriptora molt reconeguda, que és d'aquí de Cubelles, el Pere Angles, la Colla Valls, que és... també hem fet una taula, mm-hmm, que volem que vagi, com que és l'any Gaudí, que sigui precisament sobre Gaudí i el modernisme. I tenim, pues, a la Colla Valls o a Sònia Casas, que tenen llibres que en parlen de Gaudí, o al Roger Bastida, que té un llibre que es titula Passeig de Gràcia, que va ser un dels llibres més venuts aquest Sant Jordi. No?
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs sí que té festivals de ciència-ficció, no, la comarca, diria, mm-hmm, i del gènere de ciència-ficció, té, doncs, el Festival de Novel·la Negra, també aquest de novel·la històrica. Vaja, no sé si també des de Libertània teniu altres projectes en ment, o ara mateix com...
1: De moment volem anar passet a passet i anar consolidant. No és fàcil fer un festival de novel·la històrica que no... a una població que no és massa coneguda pels autors, sobretot quan volem portar autors que no siguin de Catalunya, i llavors és clar, el que tenim que fer primer és consolidar, pues, precisament perquè la gent vulgui venir i s'escrigui mica en mica, ja cada vegada i els propis autors ja contactant amb nosaltres perquè volen estar, i tenim que fer una mica una tria, però la nostra idea és anar consolidant. Més endavant ja veurem si fem alguna altra cosa.
0: Mm. Molt bé, perquè fa aquesta iniciativa, m'imagino que l'entrada és gratuïta...
1: Sí, l'entrada és totalment gratuïta. Això t'he comentat, aquestes seran les coses que farem dissabte a l'Espai Romanguer, que és un espai molt xulo, que hi ha a Canyelles, i després diumenge a Canyelles es feia ja feia diverses edicions, es feia una cosa que deien Lletres a la plaça. Mm. Lletres a la plaça volia ser el Sant Jordi de Canyelles, perquè arribava Sant Jordi i la gent marxava a Barcelona, a Vilanova, etc., i quedava com molt desluït a la població. Llavors posaven, pues, parades de venda de llibres, llibreries, autors, etc. Mm. Llavors aquest any es tornarà a fer, però es farà al castell. Mm-hmm. Llavors es farà el castell de Canyelles i, bueno, amb diferents activitats que es faran dintre del castell, i a més amb una convenció de ciència-ficció que també es farà, pues, una mica tot dintre del castell.
0: Mm. És a dir, hi ha més en general la literatura en general, no? Més
1: sí,
0: oberta a tots.
1: Sí, això serà obert. Nosaltres, lògicament, farem taules allà d'autors, la majoria seran de Libertània, diumenge, que tenen que veure amb novel·la històrica, lògicament, i tindrem la nostra parada, però estarà obert a tot tipus. Estaran les llibreries, vendran llibres de tot tipus, infantil, juvenil, novel·la històrica, negra, Cubelles Noir també tindrà parada allà al castell, o sigui que llavors és una diada més genèrica que no solament de novel·la històrica.
0: Mm. Molt bé, i pel que fa, doncs, també a l'activitat de publicació, no?, d'edició, de promoció d'autors locals que feu des de Libertània. Mm. Ara mateix, doncs, també en quin punt us trobeu? Ja suposo que tancant l'any, no? 2026.
1: Bueno, ara donem l'esvencida de final d'any, no? La veritat és que estem molt contents, vale? Perquè tenim les nostres diferents col·leccions, hem aconseguit tenir totes les col·leccions, tenim novel·la negra, novel·la històrica, narrativa, poesia, infantil i juvenil. O sigui que hem abastat tota... tots aquests diferents gèneres. I ara, doncs, bueno, tenim de cara a final d'any doncs, diversos llibres en producció que esperem que surtin doncs, bueno, entre octubre i novembre aproximadament.
0: Mm-hmm. Molt bé. I bé, com el balanç no, fins ara, quin faríeu de Libertània, de com han anat també els títols publicats, la rebuda que han tingut?
1: La veritat és que estem molt contents. Som una editorial que acabem de començar i la veritat és que estem molt contents perquè bueno, intentem fer tirades no massa llargues perquè no s'ho podem permetre, però bueno, no fem més que reeditar i moltes vegades arribem dies que ens falten llibres perquè la gent escolta, una presentació aquí, una presentació allà i la veritat és que estem molt contents. Mm. Crec que els autors també estan contents perquè a més tenen un suport molt proper per part nostra i bueno, pues anar tancant l'any amb diverses edicions que tenim encara per davant.
0: A part de que és una editorial, entenem que sorgeix d'una associació, oi? És a dir,
1: exacte.
0: Una voluntat que no lucrativa.
1: Sí, sí, és una associació totalment sense ànim de lucre. Primer va començar com una associació per ajudar els escriptors davant doncs, les situacions que es troben amb les editorials. Vam creure convenient que podíem començar a editar doncs, a poquet, perquè clar, nosaltres no tenim un capital per invertir, perquè som una associació sense ànim de lucre i ens hem d'autofinançar cada vegada que fem alguna cosa i mica en mica doncs, hem començat a editar diferents autors. Bueno, tenim, doncs, sembla que com 15 o 16 llibres editats ja, que d'unidó. Hem obert el que volíem és tenir doncs, totes les línies d'editorials obertes i bueno, de moment molt contents.
0: Perfecte, doncs Pedro H., com un dels organitzadors d'aquesta Canyelles mil·lenària, que serà, repetim, els dies 2, 3 i 4 d'octubre a Canyelles, on també, doncs, a banda de novel·la històrica, el diumenge també tindrà un dia més obert.
1: Exacte.
0: Bé, a més gèneres i a literatura en general.
1: Uh-huh.
0: Però que bé, d'aquesta manera també Canyelles no, va obrint el seu calendari a activitats diverses, oi?
1: Sí, a més a nosaltres ens agrada fer coses en diferents llocs del Garraf, igual que es fan coses a Cubelles, que facin a Canyelles, o es poden fer a Vilanova, etc. Mm-hmm. Precisament per deslocalitzar, vull dir que clar, lògicament Vilanova és el lloc que més absorbeix a nivell cultural, doncs que hi hagi coses en diferents. Nosaltres estem molt contents, li tenim molta il·lusió a aquest festival. La veritat és que tenim els autors que tenim potser no són molt mediàtics, però en canvi són escriptors de primera línia. Tenim 6 que són Premis Néstor Luján, que és el premi més important de novel·la històrica, un Premi Santa Eulàlia, un Premi Vallirana de novel·la històrica. La veritat és que estem parlant d'escriptors de primeríssima línia.
0: Mm-hmm.
1: I llavors, pues, bueno, la veritat és que hagin acceptat venir. El que et comentaven a vegades costa una miqueta, perquè tenen que posar Canyelles al mapa, no? Perquè una persona, nosaltres estem molt acostumats i coneixem molt el territori, no? I la veritat és que estem molt contents que hagin acceptat i, bueno, pues, consolidar i que vagi molt bé. Sobretot que la gent s'ho passi bé, que els autors s'ho passin bé i que la gent que vingui tingui la possibilitat d'estar a prop de tots aquests autors, que li firmen el llibre, fet a la xerrada, etc. Per nosaltres és la part més important d'aquest festival, que no fent grans exposicions ni grans xerrades, sinó que més la proximitat.
0: Doncs Pedro H., moltíssimes gràcies per atendre's. No sé si vol afegir res més.
1: No, que us esperem a tots aquests dies 2, 3 i 4 d'octubre a Canyelles, que segur que ens ho passarem molt bé.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Vale. Ja, Dani, pots tornar-hi, sisplau, és que puc jo s'afino més.

0: però disfruto diverses cures i a mi que em suda la polla sempre estic fent la pirula, no em foto ni una de bona però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el patxi amb el beat, ja veuràs.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'escalfament global està transformant de manera directa els patrons migratoris i reproductius de la fauna marina al Mediterrani, entre altres conseqüències que també estem notant tots. En els darrers anys, les costes catalanes estan registrant un increment notable en la presència de nius de tortuga careta, un fenomen que respon a la recerca d'aquesta espècie d'unes condicions tèrmiques òptimes per la supervivència. Tradicionalment, la tortuga babaua o careta nidificava les costes de Grècia o de Turquia, però les altes temperatures registrades en aquests punts estan forçant les anomenades femelles colonitzadores a desplaçar-se cap a l'oest i al nord del Mediterrani i costes com la catalana, on també fa molta calor, però la temperatura no arriba als nivells que tenen actualment a Grècia o a Turquia. La tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles com la calor incideix directament en la biologia d'aquests animals.
3: Habitualment, doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu, doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs, l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs, el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està, doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles que nosaltres anomenem colonitzadores, que estan arribant a les nostres platges cercant, doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant.
2: Aquest moviment, aquesta migració adaptativa de les tortugues marines va quedar palesa l'estiu passat, quan a Catalunya es va assolir un rècord històric amb un total d'11 nius registrats al litoral, confirmant que aquesta espècie s'està assentant aquí, a les nostres costes i platges. Amb l'objectiu de divulgar aquest canvi i preparar la ciutadania davant de possibles troballes a la sorra de les platges, Cubelles acull aquest diumenge que ve, 27 de setembre, un taller divulgatiu i gratuït adreçat a les famílies. Està organitzat conjuntament pel CRAM i la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Marta Mendoza, del CRAM, ha detallat què tenen previst explicar i fer en el taller d'aquest diumenge a la platja de Cubelles.
3: Sí, a nivell educatiu, plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar, doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem, doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i, importantíssim, també, a nivell municipal, doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars i, no menys important, doncs, identificar sobretot bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
2: Tot i que l'espècie està demostrant una recuperació progressiva gràcies a la feina coordinada amb el sector pesquer i les institucions, la pressió humana continua sent la seva amenaça principal. Des del CRAM es recorden unes pautes bàsiques en cas de detectar un exemplar de tortuga marina o un niu a la sorra. En primer lloc, cal mantenir la distància i allunar-se un mínim de 30 metres per no interferir en el recorregut. Tenint en compte que la nidificació la fan les tortugues de nit, cal evitar la llum, no enfocar l'animal amb llanternes ni fer servir flaixos fotogràfics. I, finalment, el que cal fer és trucar immediatament al telèfon 112 perquè s'activi el protocol oficial de protecció del niu i les tortugues. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per la campanya de prevenció de la violència contra les dones, que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar doncs, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: malaltia, però disfruto diverses cures. I a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula. No em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs. Sí. Ara no? Sí.

Corre, hem fet palissos al patxi, que hem fotut una puta bossa nova, que no sé ni el que és. La que arriba a català, primo, l'oncle Ibai Abaye.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Quan ha de durar l'amor, qui té la resposta que sembla

0: contestes.
1: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen. He vingut desacomplexadament i gairebé exclusivament pel drama. Sóc un purista, un caçador d'emocions destilades. Tinc una idea bastant clara de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica, menyspreu els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, m'atabalo i em poso a pitjar botons. Així que no presumeixis, lluny ja queda el temps en què ens impressionàvem.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Club de Futbol Cubelles va debutar amb victòria el passat cap de setmana i ja prepara la seva estrena a casa davant del Camarles. El Cubelles ha començat amb bon peu aquesta nova etapa a la segona catalana. L'equip de Josu i Manol es va imposar el passat dissabte per 1-2 al camp del Torrefort en el seu debut en Lliga, en un partit en els cubellencs van encarrilar amb un doblet de Maur Vázquez a la primera meitat. L'entrenador del conjunt cubellenc, que va passar per als micròfons del Juguemnet de Ràdio Cubelles, va fer una valoració positiva de l'estrena, especialment pel que fa al primer temps. Josu i Manol explica que l'equip va entrar molt bé en el partit i va ser superior, generant diverses ocasions per ampliar l'avantatge. Després del descans, però, el partit es va complicar arran del gol local i va entrar en una fase amb més interrupcions, faltes i duels. Tot i alguns minuts de dubtes, el Cubelles va saber mantenir el control i no va permetre que els locals generessin ocasions clares en el tram final. Un dels noms propis del debut va ser Maur Vázquez, l'autor dels dos gols. El davanter, una de les apostes joves del nou projecte, va tenir així un inici especialment destacat. Josu Manol, d'aquesta manera, explicava que és molt important que un jugador ofensiu pugui començar la temporada amb confiança i gols.
3: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors. De fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la errada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta el nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs, tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés, perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes.
2: El partit també va servir perquè diversos jugadors s'estrenessin oficialment amb el primer equip. L'entrenador destaca la incorporació a la dinàmica del primer equip de jugadors procedents del futbol base i sobretot de l'equip B del Cubelles, com Bernat Fonoll, Emiliano Silva o Paolo. Mentre que també va debutar en aquest partit a Facundo, un dels jugadors dels últims en arribar aquesta última setmana abans del debut. Amb els tres primers punts al sac, el Cubelles afronta ara el primer partit de Lliga al Josep Pons i Ventura. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre a 6:45 de la tarda davant del Camarles. El rival també arriba al partit amb els tres primers punts al sac, després de superar l'Amposta per 3-1 en la primera jornada. Per tant, Cubelles i Camarles es trobaran a la segona jornada amb un ple de victòries en el seu primer partit de la temporada. Josu Manol avisa de la dificultat del partit i assenyala especialment el potencial del Camarles en les accions a pilota aturada i el joc per les bandes amb les centrades laterals. L'objectiu serà el trobar els punts febles del rival per intentar sumar una nova victòria. El tècnic també posa l'accent en la importància de fer-se forts a casa, especialment en una categoria marcada pels desplaçaments llargs. La idea és que el factor camp es noti des del primer minut i que l'equip surti al 100% davant de la seva afició. El Cubelles Camarles es jugarà, com dèiem, dissabte a 6:45 de la tarda al Josep Pons i Ventura en el primer partit oficial de la temporada a casa per l'equip de Josu i Manol.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

aprendre a desaparèixer. I així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa. Perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

Abby. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora, amics i amigues. Benvinguts a Can 60. Després d'un mes de vacances en què, durant el mes d'agost, aquí hem posat programes repetits. Avui encetem un programa nou. Abans de res, doncs, esperem, el Cinto i jo mateix, que hàgiu passat un bon mes d'agost, malgrat la calor aquesta que continua fent encara, i salutacions cordials a tots dos, del Cinto Bell, com sempre, a la part tècnica, i salutacions cordials de part meva. En aquest programa d'avui parlarem, bàsicament, de dos temes. Un, de la diada de fa 50 anys, que es va celebrar, la primera diada després de la Guerra Civil, que es va celebrar a Sant Boi l'11 de setembre de 1976, i acabarem, doncs, amb la sèrie aquella del comerç i els oficis de Cubelles, que durant algunes setmanes vam anar narrant en aquest programa, un treball realitzat pel Lolo García i l'Antoni Pineda i publicat a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Bé, com deia, malgrat que la diada va ser ahir, l'11 de setembre, doncs he cregut convenient de parlar, de recordar aquell 11 de setembre històric, aquell 11 de setembre de 1976, el primer que se celebrava després de la Guerra Civil. I va tenir lloc a Sant Boi, Sant Boi de Llobregat. He agafat un article del VilaWeb de fa 10 anys, que continua sent vigent, per explicar com va anar aquella diada de 1976. Comença l'article dient que tot Catalunya present a Sant Boi, deia l'Avui a la portada el 12 de setembre d'aquell any 1976. A les pàgines interiors es parlava de milers de persones que omplien 18.000 metres quadrats de plaça i els carrers que hi manaven. Les dades que van oferir els diaris i l'endemà oscil·laven entre les 30.000 persones que va veure-hi Televisió Espanyola i les 100.000 que van comptar-hi la revista Canigó o el diari Avui. Cap, però, no va posar en dubte l'èxit rotund de la convocatòria. Més tard, una anàlisi del col·lectiu contrastant explicava que a tot estirar hi havia hagut 27.374 assistents. El 20 de novembre de 1975 es va morir el dictador Franco, però no pas el seu règim. L'oposició era encara clandestina. En és un exemple, entre tants, la sessió de la Comissió Permanent de l'Assemblea de Catalunya del 27 de desembre d'aquell any. El dictador feia un mes que havia finat, però l'endemà d'una reunió de 75 persones durant més de 10 hores, la premsa només va poder dir que s'havien trobat en algun lloc de Barcelona. El 14 de juliol de 1976, la Vanguardia Espanyola informava que el Consell de Forces Polítiques, una organització fundada després de la mort del dictador, havia decidit de no assistir a la reunió amb la Coordinació Democràtica d'àmbit estatal. Lluny del titular i rellevant a la llarga, un dels punts del comunicat emès pel Consell passava gairebé desapercebut. Havien decidit de crear una comissió coordinadora de l'11 de setembre que tenia per objectiu establir contacte amb els membres de l'Assemblea de Catalunya i més forces del país per organitzar una commemoració unitària de la Diada. El 10 d'agost va constituir-se la Comissió 11 de setembre. Durant tot l'any, les columnes de la Marxa de la Llibertat havien travessat el país i Lluís Maria Xirinacs feia guàrdia davant la presó Model per reclamar l'amnistia dels presos polítics. A més, el mes de febrer havia estat marcat per les manifestacions pro-amnistia promogudes per una assemblea de Catalunya encara clandestina. La diada n'havia de ser la culminació. Un acte nacional, unitari, de reivindicació de la democràcia i on es posés l'èmfasi de les exigències que aconseguien agrupar sota un sol lema una oposició al franquisme que en termes ideològics era extraordinàriament diversa.

Acabem d'escoltar el grup Fetus amb el tema Au Jovent. I continuem amb aquest article de VilaWeb sobre l'11 de setembre de 1976. Ara hi ha un apartat que diu el no de Sánchez Terán. I diu que els cartells ja s'havien imprès i lluïen a les façanes. Catalans, tots al parc de la Ciutadella a les 5 de la tarda. Però no va poder ser. El 7 de setembre, La Vanguardia explicava la visita de Manuel Fraga Iribarne per començar una sèrie d'activitats polítiques en terres catalanes i les reunions que el ministre de Governació espanyol, Rodolfo Martín Villa, tenia aquells dies amb diversos polítics catalans. Entre l'una notícia i l'altra, en un requadre al peu de la tercera pàgina, es deia «No ha estat autoritzat l'acte al Parc de la Ciutadella». Faltaven només 5 dies per a la diada de l'11 de setembre. El silenci administratiu havia fet creure a la comissió organitzadora que les autoritats no posarien impediments a l'acte. Però després de dues rondes de trobades i una última reunió de més de 3 hores, el governador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, els va comunicar que no permetrien que la ciutat acollís la diada. Segons Miquel Sallarès, l'estat espanyol va creure que això, a Barcelona, era perjudicial per a ells, que podia causar una gran mobilització. Els delegats de l'organització encarregats de negociar amb el govern civil havien estat, fins aleshores, Heribert Barrera, Anton Canyelles, Joan Colomines, Joaquim Molins, Josep Pallach, Pere Portabella, Joan Reventós, Miquel Roca i Junyent, Octavi Saltor i Ramon Trias Fargas.

El tema que acabem d'escoltar porta per títol Jordi i ha estat interpretat per Jordi Mas i Núria Graham. Continuem amb l'article que diu que aquesta prohibició doncs, era un entrebanc gros, però no tenien els organitzadors cap intenció de rendir-se. Els diaris de l'endemà anunciaven que, desgrat de la prohibició, es mantenia la convocatòria de celebrar la diada. La prohibició venia directament des del Ministeri de l'Interior espanyol, encapçalat per Rodolfo Martín Villa, però tot apuntava que el governador civil de Catalunya havia donat esperances als seus interlocutors. El governador civil era el Sánchez Cerán. Si l'acte es feia en un lloc tancat, s'eliminava l'adjectiu nacional del lema i se suprimien les referències al president Josep Tarradellas dels discursos dels oradors acordats. Si passava això, la diada es podria celebrar, segons el governador. Els organitzadors van respondre amb un missatge clar. Si no ens donen una alternativa segura, nosaltres sortirem igualment al carrer. Al mateix temps, van proposar de celebrar l'acte a la plaça Monumental i van reiterar la voluntat de continuar negociant. Els dies previs a l'11 de setembre se succeïen les adhesions d'organitzacions socials i polítiques de dins i de fora de Catalunya a la diada. També creixia l'ambient al carrer. Han aparegut diverses pintades, com també cartells i fulls volants. Els pocs comerços on encara poden trobar-se banderes catalanes han augmentat enormement la clientela. Segons que sembla, uns grans magatzems barcelonins ja han venut 5.000 banderes amb les quatre barres, informava La Vanguardia. El desllorigador va arribar la matinada abans. Pere Portabella havia tramès un ultimàtum al governador civil. Va ser Sánchez Terán mateix qui va tornar a convocar a casa seva els membres de la comissió organitzadora el dia 9 a la nit. Ell es jugava el seu prestigi davant de Madrid, recorda Miquel Sellarès. Tenia una proposta, Sant Boi. Probablement havia fet efecte el recordatori de Josep Benet que l'església de Sant Baldiri de Sant Boi hi descansaven les restes de Rafael de Casanova.

Després d'escoltar la Maria de la Mar Bonet amb la dansa de la primavera, seguim amb aquest article de VilaWeb sobre la Diada Nacional de Catalunya de 1976 celebrada a Sant Boi. Ja sé que penseu que som bojos, però que ens envieu directament a Sant Boi és molt fort, no? Va dir en to de broma Sallarès el governador civil Sánchez Terán. En aquell moment, la ciutat era popular pel seu manicomi. La maniobra de l'Estat consistia a dur l'acte a 15 quilòmetres a Barcelona i en un indret on, per culpa de les males comunicacions, fos difícil arribar. La reunió es va acabar ben entrada la matinada i amb un acord clar. La comissió renunciava a la capital de Catalunya, però, en canvi d'això, no s'imposava cap limitació de participants ni de difusió a través dels mitjans. Fins i tot, segons La Vanguardia del dia 10, el governador havia proposat que els informatius de Televisió Espanyola donessin compte de la concentració. Miquel Sallarès, aleshores de Convergència Democràtica de Catalunya i membre de l'Assemblea, i Carles Quingles, home fort del SUC i mà dreta del Guti, l'Antoni Gutiérrez Díaz, el dirigent del SUC, van ser els encarregats de dirigir-se immediatament cap al Baix Llobregat per coordinar-se amb l'Assemblea Democràtica de Sant Boi. Els seus enllaços locals van ser Pere Pugès i Jaume Rabassa. Calia reorganitzar-ho tot per fer compatible l'acte amb el nou emplaçament, garantir la seguretat i mobilitzar la ciutadania perquè l'endemà

Ara ha estat el gran i inoblidable cantant napolità Renato Carosone amb la cançó Guaglione. Seguim amb aquest article ara i a l'apartat que diu El dia D i l'ordre democràtic. Aquell dia em vaig llevar amb una gran il·lusió, però també amb, una gran responsabilitat, assegura Miquel Sellarès. A les 5 de la tarda, la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat era plena a vessar de gent. Fins i tot els balcons i terrats dels blocs de pisos circundants van convertir-se en indrets privilegiats per contemplar la recuperació de l'11 de setembre com a Diada Nacional de Catalunya. Una certa permissivitat policíaca va fer possible que la senyera s'erigís en el símbol de la unitat. Enmig dels caps, una multitud de pancartes que cridaven llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Per primera vegada, l'acord entre el Consell de Forces Polítiques, l'Assemblea de Catalunya, el govern civil i les forces no agrupades permetia un acte d'irrupció democràtica que possibilitava als demòcrates de sortir a la superfície. Els oradors havien fet arribar a les autoritats un esquema del seu discurs, però sabien perfectament que Jordi Carbonell i Miquel Roca, persones d'una profunda personalitat i de gran seny, no s'hi cenyirien. Per això es va imposar la participació d'Octavi Saltor, membre de la Lliga Liberal Catalana, ja molt residual en aquells moments. Abans de començar, Sellarès va llançar un desideràtum a través del micròfon. Això s'ha de desenvolupar en perfecte ordre democràtic. L'endemà, el diari El País va encapçalar la crònica amb un aclaridor: cap incident a la diada. L'acte va començar amb la presentació de Maria Josep Arenós, seguida d'un minut de silenci pels morts per la llibertat, i de la lectura d'un missatge del president de la Generalitat, encara a l'exili francès, Josep Tarradellas. Bé, faig una altra pausa, ja s'està acabant aquest article. L'any 1976 era famosa una cançó que escoltarem ara i que m'ha recordat un amic meu irlandès que vaig conèixer el 1976 i que ha estat uns dies a casa meva i que recordava d'aquell 1976, pel que fa a la música, sobretot aquesta cançó de l'Albert Hammond que escoltem a continuació i que porta per títol Échame a mí la culpa.

I vinga, anem per la part final d'aquest article de VilaWeb sobre l'11 de setembre de 1976. Miquel Roca va recollir els aplaudiments del públic amb el record de 1714 i les apel·lacions a la unitat de les lluites per Catalunya i per la democràcia. No va ser tan aplaudit Octavi Saltor, segurament pel seu discurs farcit de referències joc-floralistes i de caràcter més folclòric. La plaça es va tornar a encendre quan Jordi Carbonell va repassar les demandes recollides en els quatre punts de l'Assemblea de Catalunya. Som intransigents en la nostra moderadíssima posició perquè no volem que la prudència ens faci traïdors. De fet, tal com recullen els historiadors Roger Mirabent i Carles Serret, el representant de la Guàrdia Civil, l'únic que no s'havia deixat disfressar per a l'ocasió, va recollir en el seu informe que Carbonell s'havia excedit en la seva defensa aferrissada del dret a l'autodeterminació dels pobles. Carbonell va ser contundent en l'agraïment i defensa dels nouvinguts. Molt més catalans que no pas els regidors botiflers de cognoms catalaníssims que van dir no a la llengua dels seus pares, dels seus fills i dels seus compatriotes, va exclamar Carbonell. Un petit grup d'ultradretans va provar de rebentar rodes de cotxes, però la policia va impedir-ho. Això a banda, el civisme i la normalitat van ser absoluts. Per Sallarès, el governador civil Sánchez Terán va tenir l'habilitat d'encomanar l'operatiu a agents que mai no havien format part de la temible brigada politico-social. L'11 de setembre de Sant Boi va esdevenir un precedent fonamental de reivindicació pacífica i unitària del catalanisme. Al cap d'un any, a Barcelona, una nova convocatòria multitudinària de l'11 de setembre va convertir-se en la manifestació del milió. Aquella idea que havia nascut al secretariat de l'Assemblea de Catalunya com l'oportunitat de deixar-hi les espardenyes de córrer i fer una manifestació legal esdevingué un punt de partida. I fins aquí, doncs, aquest article de VilaWeb, repeteix una vegada més sobre l'11 de setembre de 1976. Per cert, que l'endemà, el 12 de setembre, va ser el dia en què va cloure la Marxa de la Llibertat, de la qual, doncs, també ara en fa 50 anys, que es va iniciar el 4 de juliol i que va recórrer les diverses comarques dels Països Catalans i que va acabar a Poblet el 12 de juliol, del 12 de setembre de 1976, amb una forta vigilància policial que va impedir que es fessin actes a Poblet i que s'haguessin de traslladar a la tarda a Tarragona. Mentre passem ara, mentre esperem passar a un altre tema, escoltem ara els Beatles amb la cançó Girl de l'àlbum Rubber Soul de 1965.

Bé, doncs ara passem a parlar del treball, el comerç i els oficis a Cubelles, que ja havia fet durant unes quantes setmanes abans de les vacances, un treball publicat a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell i realitzat pel Lolo García i l'Antoni Pineda. A l'últim capítol vam acabar parlant de l'empleat del ferrocarril i avui continuem amb els Mossos d'Esquadra. I diuen els autors que la Policia Nacional de Catalunya, fundada als inicis del segle XVIII, va tenir certa presència a la nostra comarca durant els primers 30 anys del segle XX. Des del 1877 tenien els Mossos assignades tasques de policia rural i d'auxiliars policials. Més durant la República esdevingueren el cos de Guàrdia Especial de la Generalitat. A Cubelles se n'havia reclamat diverses vegades la seva presència, però no va ser fins als anys 30 en què hi arribà un destacament, potser de dos policies. No van disposar d'una caserna i vivien en cases particulars. Abillats amb la casaca blava, la gorra de plat i les espardenyes de pagès, els Mossos van patrullar els carrers i rodalies del nostre poble com la primera policia que s'instal·lava al municipi. Els que hem pogut documentar són Onofre, Alegret i Domènec. El més recordat dels Mossos d'Esquadra de Cubelles, l'11 de novembre de 1934, batejava el seu fill Jaume Alegret i Morgades. L'Onofre Alegret, qui seria el caporal del destacament de Cubelles, era natural de la Llacuna, comarca de l'Anoia, població on neix el nostre riu Foix. Avui encara alguns rememoren la seva intervenció en la persecució de dos atracadors que havien assaltat el Banc de Valls i arribaren a l'estació de tren de Cubelles. Avisada la Guàrdia Civil, una vintena dels militars espanyols s'apostaren a tot el llarg de la via del Cantó de Mar i tirotejaren els lavabos, on creien s'havien amagat els pispes. El setge s'allargava i Onofre Alegret, decidí d'entrar als lavabos pistola en mà jugant-se la pell. Trobà dins un dels lladres mort. L'altre havia fugit, tot abandonant part del botí entre les branques de la palmera de l'estació. L'altre mosso documentat és Jaume Colom i Arbonès. Nascut a Barcelona, en Jaume Colom va batejar el seu fill, Josep Colom i Campoy, el 23 de setembre de 1934, tot declarant l'ofici de mosso d'esquadra. La memòria popular ens ha recordat el cognom Benet com un altre mosso que prestà el seu servei a Cubelles.

Lucille, un tema interpretat per Kenny Rogers, el gran cantant de country. I ara passem, després de parlar dels Mossos d'Esquadra, parlem de guardes particulars jurats. Malgrat el destacament de carrabiners i de Mossos d'Esquadra, diuen el Xavi Martínez i l'Antoni Pineda, l'Ajuntament de la nostra vila nomenava un guarda particular jurat encarregat de la custòdia de les finques de Cubelles i dels seus voltants. Segons el reglament de 8 de novembre de 1849, revisat el 9 d'agost de 1876, els ajuntaments podien nomenar guardes rurals armats per a la vigilància de les terres dels diferents municipis. Els guardes cubellencs, armats amb rifles, vigilaven la totalitat del terme municipal i, a més, alguns trossos de terra que alguns veïns de Cubelles tenien pels termes de Vilanova o Cunit, i eren tots aquests veïns els que pagaven a través de l'Ajuntament el sou del guarda. En el decret d'alcaldia que anunciava la plaça l'any 1896, es deia que es creava aquesta plaça a fi i efecte que, en la unió amb el Sereno, poguessin perseguir els lladres de gallines. Els cubellencs que van fer de guardes particulars jurats van ser Joan Fontanals i Navarro, va exercir entre 1896 i 1927. Conegut com el Pastareta, va exercir de guarda particular entre els anys 1896 i 1927, com dèiem, abans de passar a fer de sereno, ofici que de ben segur inicià per haver arribat ja a una avançada edat. Dos anys abans d'iniciar l'ofici de guarda, en Joan Fontanals feia de pagès. El 20 d'octubre de 1896, com ja hem dit, se li atorgà la plaça. Només ell s'havia presentat a la convocatòria municipal per al càrrec de guarda rural. Joan Bertran i Graells va exercir el 1927. Veí de Canyelles va ostentar el càrrec tan sols per uns mesos durant aquell any que ha citat, el 1927. Josep Mercader i Granell va exercir entre 1927 i 1928. Veí de Cubelles va detenir el càrrec de guarda des del 7 de març de 1927 i fins l'any següent. Josep Mercader, president del Círcul Cubellenc entre 1921 i 1922, era descrit en la fitxa municipal de nomenament com natural de Cubelles, veí de Cubelles, d'edat 36 anys, estatura 1,85 metres, cabell negre, ulls negres, cara rodona, nas regular, barba volada i color sa. Tenia sota la seva custòdia armada totes les finques i fruits del terme de Cubelles, així com les terres que en Eduard i Norbert Segura, en Isidre Montaner, en Salvador Güell, en Joan Borrell, en Joan i en Ramon Hernán, en Josep Gavaldà i Romeu i en Lluís Cantarell posseïen a Vilanova, i les terres que en Narcís Bartagí i Torre Badella tenien propietat a l'heretat de Puig de Teula del terme de Cunit. Mateu Soler i Ventosa, exercí només durant uns mesos de l'any 1928. I per últim, Antoni Llop i Soler. Va ser nomenat l'any 1928, exercí l'ofici durant 14 anys, concretament fins al 1943. Va ser substituït per en Jaume Albet i Vinyes durant un període de 1931 i el succeí en Melcior, Catllà i Mercader el 1943.

L'estiu de 1969 es va celebrar el mític festival de Woodstock amb un cartell impressionant de cantants i de grups, un dels quals el Carlos Santana, el que acabem d'escoltar ara precisament en directe en aquell festival de Woodstock amb el tema Evil Ways, en què ha donat mostra del seu virtuosisme amb la guitarra. Bé, el tema del comerç i els oficis ens queda ja molt poc per acabar-lo, ho deixarem per la setmana vinent, i amb el poc de temps que ens queda d'aquí fins al final, com fem habitualment, escoltarem música. Ara sentim els Dead Tremolos amb Here Comes My Baby.

0: I fins aquí, doncs, aquest programa en què hem parlat de l'11 de setembre de 1976, de fa 50 anys, celebrat a Sant Boi, i també doncs, del comerç i els oficis a Cubelles. Gràcies per acompanyar-nos i fins la següent ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que ha baixat de nit i pujarà una mica de dia amb calor d'estiu per començar el primer dia de tardor i es mourà així entre els 19 graus llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui estarà una mica per sobre dels 28, amb una humitat moderada i una mica de xafogor al migdia. A la mar hi haurà marejol, però poc destacable. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar, sí que amb algun nuvolat a mig matí o migdia i algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda, amb una temperatura que es mantindrà aquesta nit al voltant dels 19 graus, mentre que demà la màxima baixarà una miqueta i no passarà als 28, amb una humitat alta i amb gent xafogós al migdia, ben feble amb terral fins a mig matí, i de garbí sobretot a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'escalfament global està transformant de manera directa els patrons migratoris i reproductius de la fauna marina al Mediterrani, entre altres conseqüències que també estem notant tots. En els darrers anys, les costes catalanes estan registrant un increment notable en la presència de nius de tortuga careta, un fenomen que respon a la recerca d'aquesta espècie d'unes condicions tèrmiques òptimes per la supervivència. Tradicionalment, la tortuga babaua o careta nidificava les costes de Grècia o de Turquia, però les altes temperatures registrades en aquests punts estan forçant les anomenades femelles colonitzadores a desplaçar-se cap a l'oest i al nord del Mediterrani i costes com la catalana, on també fa molta calor, però la temperatura no arriba als nivells que tenen actualment a Grècia o a Turquia. La tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles com la calor incideix directament en la biologia d'aquests animals.
3: Habitualment, doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu, doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs, l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs, el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està, doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles que nosaltres anomenem colonitzadores, que estan arribant a les nostres platges cercant, doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant.
0: Aquest moviment, aquesta migració adaptativa de les tortugues marines va quedar palesa l'estiu passat, quan a Catalunya es va assolir un rècord històric amb un total d'11 nius registrats al litoral, confirmant que aquesta espècie s'està assentant aquí, a les nostres costes i platges. Amb l'objectiu de divulgar aquest canvi i preparar la ciutadania davant de possibles troballes a la sorra de les platges, Cubelles acull aquest diumenge que ve, 27 de setembre, un taller divulgatiu i gratuït adreçat a les famílies. Està organitzat conjuntament pel CRAM i la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Marta Mendoza, del CRAM, ha detallat què tenen previst explicar i fer en el taller d'aquest diumenge a la platja de Cubelles.
3: Sí, a nivell educatiu, plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar, doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem, doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i, importantíssim, també a nivell municipal, doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars i, no menys important, doncs, identificar sobretot bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
0: Tot i que l'espècie està demostrant una recuperació progressiva gràcies a la feina coordinada amb el sector pesquer i les institucions, la pressió humana continua sent la seva amenaça principal. Des del CRAM es recorden unes pautes bàsiques en cas de detectar un exemplar de tortuga marina o un niu a la sorra. En primer lloc, cal mantenir la distància i allunar-se un mínim de 30 metres per no interferir en el recorregut. Tenint en compte que la nidificació la fan les tortugues de nit, cal evitar la llum, no enfocar l'animal amb llanternes ni fer servir flaixos fotogràfics. I, finalment, el que cal fer és trucar immediatament al telèfon 112 perquè s'activi el protocol oficial de protecció del niu i les tortugues. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per a la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar doncs, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf. L'Ajuntament ha anunciat que organitzarà la primera fira d'artistes i artesanes. Serà el 3 d'octubre al Passeig Marítim, de les 10 del matí fins a les 7 del vespre, i l'objectiu que té és donar més visibilitat al talent creatiu de les dones. Per tant, aquesta nova fira neix amb aquest objectiu que vol contribuir també a dignificar els oficis artesans i generar espais de trobada nous, d'intercanvi, de col·laboració entre això, artistes i artesanes de la vila. La iniciativa també busca fomentar l'associació i la creació de xarxes entre dones artesanes i artistes, afavorint el contacte, l'intercanvi d'experiències i la col·laboració entre participants. Aquesta fira d'artistes i artesanes, a més, tindrà continuïtat més endavant a Olivella, els dies 17 i 18 d'octubre, on es farà una nova cita d'aquesta iniciativa, que és conjunta entre els dos ajuntaments i coordinada amb el Consell Comarcal del Garraf. L'Espai Jove ha presentat les seves propostes d'oci alternatiu per als divendres d'aquesta tardor. Amb el nom de Friends Friday, el programa inclou activitats de terror, de realitat virtual, de jocs de karaoke i altres propostes que van vinculades als drets dels infants i als adolescents. L'Espai Jove, d'aquesta manera, té una programació paral·lela a la de les activitats que ja va fer públiques durant l'estiu, que són aquestes activitats més concretes dels divendres, els Friends Friday, que és una iniciativa que està especialment adreçada als adolescents i també joves del municipi, un programa que ja va néixer l'any passat i que té la voluntat de convertir els divendres en un espai de trobada, amb propostes més lúdiques o formatives, que siguin més diverses i que d'aquesta manera donin també un espai d'oci alternatiu als joves. Aquesta programació que s'ha presentat és per als mesos d'octubre i novembre, amb activitats gratuïtes, algunes d'accés lliure i d'altres que necessitaran una inscripció prèvia. El calendari començarà el 2 d'octubre amb el Trade Day, una fira d'intercanvi de cromos, cartes i figures i altres objectes col·leccionables, que repetirà també els dies 6 de novembre i l'11 de desembre. Arrencarà 4:45 de la tarda i s'allargarà fins a 8:15 del vespre. L'activitat és oberta a tots els usuaris de l'Espai Jove, des de primer d'ESO fins als 29 anys. Durant l'octubre hi haurà una bona part de les propostes que giraran al voltant d'una festa típica de la tardor, com és el Halloween. El dia 9 hi haurà una tarda de decoració de terror i berenar, mentre que el dia 16 s'oferirà una experiència de realitat virtual inspirada en el joc Five Nights at Freddy's amb inscripció prèvia. El 23 d'octubre es farà un joc de True Crime, un joc d'investigació per resoldre un crim a partir de pistes diferents, amb sessions que estaran adaptades segons les edats, i això sí que cal reservar plaça. I el mes d'octubre es tancarà el dia 30 amb una tarda de terror i crispetes. El novembre, el Friends Friday continuarà el dia 13 amb una tarda de karaoke i jocs de taula. El 20 de novembre l'activitat se centrarà en els drets dels infants i els adolescents i es començaran a preparar les decoracions de Nadal de l'Espai Jove. El 27 de novembre es farà el Mario Rivals Games, una competició de minijocs d'acció i estratègia que està inspirada en l'estil Mario Party, però traslladada a la vida real. L'activitat va adreçada a adolescents de primer quart d'ESO i en aquest cas es traslladaran fins a Vilanova i la Geltrú i, per tant, requereix inscripció prèvia. Les inscripcions per les activitats que requereixen reserves poden fer a partir del dia 5 d'octubre mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En algunes activitats hi ha places limitades i per més informació, com sempre, podeu contactar amb l'Espai Jove en els seus canals de contacte. Ja estan obertes les inscripcions pels grups de gestió emocional, una iniciativa que ofereix eines als infants que tinguin entre 7 i fins a 10 anys per gestionar les emocions, reforçar l'autoestima i construir relacions saludables. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria d'Igualtat que ha obert les inscripcions aquesta setmana per al curs 2026-2027 d'aquests anomenats grups de gestió emocional que formen part del programa ABRIC. El servei té l'objectiu d'afavorir el benestar emocional dels infants i donar-los eines perquè puguin comprendre, expressar-se i regular les emocions, reforçar els recursos personals i aprendre a construir unes relacions més saludables i respectuoses. Els grups de gestió emocional s'adrecen aquest curs a infants que tinguin entre 7 i 10 anys i tenen aquesta clara orientació preventiva. La participació no està condicionada al fet d'haver viscut una situació explícita de violència masclista, sinó que el servei es planteja més aviat com un espai d'acompanyament, d'aprenentatge i prevenció oberta a infants i famílies. El projecte està marcat també en unes polítiques de prevenció i d'abordatge de les violències masclistes i incorpora d'aquesta manera tot d'una manera transversal amb una perspectiva de gènere. Des d'aquest enfocament es vol treballar també per promoure els bons tractes i les relacions saludables, identificar situacions de desigualtat o de violència i proporcionar eines que puguin contribuir a un benestar emocional i la prevenció de futures situacions de risc. Al llarg de les sessions es treballaran tres grans àmbits que seran la identificació i la regulació emocional, l'autoconeixement, l'autoestima i la resiliència i les relacions saludables i les habilitats socials. Quan es consideri necessari, el programa també podrà incorporar espais de coordinació i d'acompanyament amb les mares o els pares o altres adults que siguin referents i afavorir d'aquesta manera unes pautes de criança i de regulació emocional i promoure també entorns familiars, protectors i saludables. Qualsevol família que estigui interessada, que sàpiguen que el programa serà de 20 sessions entre l'octubre i el juny. Les trobades es faran els dilluns de 5 a 6 al Centre Violeta amb una periodicitat de cada 15 dies i s'aniran fent ajustos coincidint també amb els tancaments de trimestre. Les famílies interessades poden sol·licitar aquest servei mitjançant un correu electrònic a igualtat@cubelles.cat. El PSC de Cubelles ha confirmat aquest divendres passat un canvi de lideratge de cara a les eleccions municipals del 2027. Renata B2 no repetirà de cap de llista, que serà una llista que passarà a estar encapçalada per Arturo Carrillo. En declaracions a Ràdio Cubelles, Arturo Carrillo, qui ja va anar de número 2 el 2023 i és regidor actualment del PSC, ha agraït el suport de la militància per passar a ser el cap de llista i ha comentat que és un repte que entoma amb responsabilitat i ambició.
4: Sí, que m'agradaria dir que, com bé dius, no és un projecte personal, no? És un projecte col·lectiu. Tenim un equip, tenim idees, i la veritat que tenim moltes ganes pues, de treballar i continuar treballant per Cubelles, no? Sí, veritat que a partir d'ara comencem una nova etapa, no? Un ambició, pues, això de tornar a guanyar-nos la confiança la ciutadania i estem preparats per assumir aquesta responsabilitat. La veritat que l'assumeixo amb molta il·lusió, però també amb un enorme sentit de la responsabilitat, no? Tu veies, té moltes oportunitats, però també és reptes importants pues, que hem d'afrontar, no? De cara als propers anys. I per això, doncs, podem construir un projecte obert, proper i però també ambicions. Ambicions de veïns i veïnes i, bueno, sumar totes les persones que vulguin treballar per millorar Cubelles.
0: Segons explicat, la decisió s'ha pres en l'última assemblea de militants celebrada divendres 18 de setembre per unanimitat. Carrillo, a més, ha destacat que haver format part del govern local aquesta legislatura els ha donat un punt d'experiència i l'objectiu del grup és tornar-hi, si poden, amb més responsabilitats la pròxima legislatura.
4: És un punt d'experiència que tenim dins del govern, com a responsabilitats de govern. Això fa que tinguis aquesta experiència, no?, i aquesta visió de què pots fer per millorar el dia a dia dels veïns i veïnes de Cubelles. En aquest cas, és veritat que durant aquesta legislatura no hem tingut l'alcaldia, hi ha projectes que amb l'alcaldia es porten de manera diferent, i això és el que volem de cara a l'any 27, no? Tornar a estar aquí, poder governar i poder millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
0: Els socialistes cubellencs també han afirmat que Renata Bedós havia comunicat recentment la seva decisió de no repetir com a cap de llista després de dos mandats, tot i que continuarà al capdavant de la primera secretaria de la formació. Des del PSC de Cubelles, Arturo Carrillo també ha afegit un agraïment a la contribució de Renata Bedós tots aquests anys.
4: Des de l'assemblea, la rotació, hem agraït per endavantat tota la feina feta per la Renata. La veritat que ha sigut un valor molt important pels socialistes aquí a Cubelles i, bueno, ja va decidir pues, deixar d'encapçalar aquest projecte.
0: La confirmació d'Arturo Carrillo com a nou candidat del PSC pel 2027 no és la primera de cara a les pròximes eleccions. Prèviament, recordem que aquest mes de juliol passat, Cubelles en Comú va reunir també una assemblea on va decidir mantenir la confiança en Narcís Pineda com a cap de llista. I també el mateix mes de juliol, la CUP va anunciar que en Ramon García és també el número 1 de la candidatura, a banda del nou regidor de la CUP al consistori.
5: El club de futbol Cubelles va debutar amb victòria el passat cap de setmana i ja prepara la seva estrena a casa davant del Camarles. El Cubelles ha començat amb bon peu aquesta nova etapa a la segona catalana. L'equip de Josu i Manol es va imposar el passat dissabte per 1-2 al camp del Torrefort en el seu debut en Lliga, en un partit on els cubellencs van encarrilar amb un doblet de Maur Vázquez a la primera meitat. L'entrenador del conjunt cubellenc que va passar per als micròfons del Juguem.net de Ràdio Cubelles va fer una valoració positiva de l'estrena, especialment pel que fa al primer temps. Josu i Manol explica que l'equip va entrar molt bé en el partit i va ser superior, generant diverses ocasions per ampliar l'avantatge. Després del descans, però, el partit es va complicar arran del gol local i va entrar en una fase amb més interrupcions, faltes i duels. Tot i alguns minuts de dubtes, el Cubelles va saber mantenir el control i no va permetre que els locals generessin ocasions clares en el tram final. Un dels noms propis del debut va ser Maur Vázquez, l'autor dels dos gols. El davanter, una de les apostes joves del nou projecte, va tenir així un inici especialment destacat. Josu Manol, d'aquesta manera, explicava que és molt important que un jugador ofensiu pugui començar la temporada amb confiança i gols.
6: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors. De fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la errada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta el nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs, tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés, perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes.
5: El partit també va servir perquè diversos jugadors s'estrenessin oficialment amb el primer equip. L'entrenador destaca la incorporació a la dinàmica del primer equip de jugadors procedents del futbol base i sobretot de l'equip B del Cubelles, com Bernat Fonoll, Emiliano Silva o Paolo. Mentre que també va debutar en aquest partit a Facundo, un dels jugadors dels últims en arribar aquesta última setmana abans del debut. Amb els tres primers punts al sac, el Cubelles afronta ara el primer partit de Lliga al Josep Pons i Ventura. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre a 6:45 de la tarda davant del Camarles. El rival també arriba al partit amb els tres primers punts al sac, després de superar l'Amposta per 3-1 en la primera jornada. Per tant, Cubelles i Camarles es trobaran a la segona jornada amb un ple de victòries en el seu primer partit de la temporada. Josep Manol avisa de la dificultat del partit i assenyala especialment el potencial del Camarles en les accions a pilota aturada i el joc per les bandes amb les centrades laterals. L'objectiu serà el trobar els punts febles del rival per intentar sumar una nova victòria. El tècnic també posa l'accent en la importància de fer-se forts a casa, especialment en una categoria marcada pels desplaçaments llargs. La idea és que el factor camp es noti des del primer minut i que l'equip surti al 100% davant de la seva afició. El Cubelles Camarles es jugarà, com dèiem, dissabte a 6:45 de la tarda al Josep Pons i Ventura en el primer partit oficial de la temporada a casa per l'equip de Josu i Manol.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
7: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Hola, benvingudes i benvinguts a aquesta nova temporada. Atenció, portem 20 temporades al vostre costat i ens fa molta, molta il·lusió tornar aquesta vegada amb tots vosaltres. Com ha anat l'estiu? Espero que hagi anat molt bé, que us hagueu passat molt bé de campaments, d'excursió, amb els pares al càmping, en fi, segur que heu fet potser un viatge molt llarg. En fi, ja ens ho podeu explicar, si voleu, el nostre número de WhatsApp que trobarem a dalt a la dreta. Allà hi tenim un número de WhatsApp, a dalt a la dreta de la nostra pàgina web, a lamoxiganga.cat, i ens podeu deixar notes de veu. Us he de dir una cosa molt important que ha passat aquest estiu, perquè hi ha un concurs de podcast que es diu Peta el Podcast, que és un concurs que innovador que neix amb l'objectiu de reconèixer els millors podcasts i incentivar la creació de nous continguts, la creativitat i la innovació en l'audiovisual català, donant veu a nous talents i potenciant la difusió de temàtiques diverses en format podcast. Doncs mireu, aquest concurs ha dit que nosaltres, la secció de Posem fil a la poesia, sigui finalista en aquest concurs del 2026 de la Montse Peláez. Estem molt, molt, molt contents. I ara més ens faltaria poder guanyar el premi del públic. I per fer-ho és molt fàcil. Necessitem la teva ajuda. L'únic que has de fer és entrar a la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat, i allà hi trobaràs el banner, a dalt de tot, un banner. Cliqueu al banner i ens feu clic en el vídeo, un m'agrada en el vídeo, i això vol dir que són vots de gent nostra que ens agrada, que els agrada aquesta secció de Posem fil a la poesia de la Montse Peláez. I ja que estem tan contents perquè el pet al podcast ens ha dit que nosaltres seríem uns dels finalistes, que encara no hem guanyat, eh? Falten, em sembla que som 10 finalistes. En fi, doncs que estem molt contents i avui us posarem, us tornarem a repetir aquesta secció que vam fer fa uns dies amb la Montse Peláez, que del llibre Petititeses de Pep Molist. Avui el podeu escoltar aquí a la Moxiganga, que és amb el que hem concursat en aquest fantàstic Peta el Pot. També tindrem nous capítols de Circ Petit, amics i amigues. Avui, el nostre radioteatre, el nostre circ, ja sabeu que és un circ on hi ha molts personatges. Per exemple, hi trobarem la Perla, que és la nostra elefanta, l'elefanta del Circ Petit. Aquí trobarem, doncs avui es titula 10 puces i un elefant. Ai, ai, ai, què passarà avui en els personatges i en el fill Circ Petit d'aquí, de la Moxiganga? Doncs vinga, va, que nosaltres ja ho tenim tot preparat i a punt per començar. I avui començarem amb una cançó molt xula que es diu S'acaba l'estiu, del disc Do Re Mi Fa Bo. Sí, amics i amigues, s'acaba l'estiu i comença l'hivern. Hem d'anar a la classe, hem d'anar a col·le. I, en fi, per això fem la Moxiganga, un programa que acabarem sempre amb una cançó de bressol que voldrà dir que és el moment d'anar-nos-en tots i totes cap al llit, cap a dormir. Amics i amigues, sóc el Moisès i ara mateix comença la Moxiganga. Som-hi! Som-hi!

0: La Moixiganga.
1: Sempre que vulguis, a lamoixiganga.cat.
2: Bona nit, Montse.
3: Bona nit, colla pessigolla.
2: Què tal, com estem?
3: Ai, molt bé. I ja ho saps, que sempre que podem creuar quatre paraules i uns quants poemes, estem molt bé.
2: Molt bé, perfecte. Què ens portes avui, Montse?
3: Doncs mira, estic especialment feliç perquè us porto una petita joia. I dic petita perquè el títol d'aquest llibre es diu Petititeses.
2: Caram, molt bé. I de qui és?
3: Aquest llibre s'ha presentat fa poc a la Fira del Llibre en Català. És del Pep Molist. És un autor del qual hem compartit molts llibres, però aquesta és la darrera joia que ha presentat. I la veritat que em fa molta il·lusió compartir-la amb vosaltres, perquè justament una altra sorpresa d'aquesta nit és que avui tenim, com sempre, col·laboradors de luxe, però aquesta nit seran dos col·laboradors adults. Un d'ells, el Pep Molist, que l'he pogut pescar gràcies a compartir el club de lectura que porta ell de literatura infantil i juvenil, i l'altre adult amb qui compartirem les lectures de poemes és l'Agustí Lleida, gran mestre, gran orador i un amant de la poesia, com ho són el Pep Molist i jo mateixa, o vosaltres mateixos, que per això escolteu aquesta secció de programa, posem fil a la poesia. Per tant, una nit especialment lluïda.
2: Una nit de luxe, Montse. I t'hem de comptar tu també, com a narradora i recitadora de poemes.
3: Ja m'escolteu cada mes. Però aquestes dues persones, que són uns grans professionals i uns grans amants de la poesia, realment és una joia i un gran luxe poder compartir aquestes lectures de poemes amb ells.
2: Molt bé. Doncs per on comencem, Montse?
3: Mira, jo voldria començar per allà on comença el llibre. Escolteu com el presenta aquest gran llibre, gran petit llibre, el mateix Pep. Petititeses no ha vingut per encongir les coses, per reduir els detalls o empetitir els mots. Ha vingut per amplificar el cor, per eixamplar l'esperit, per ressaltar la grandesa de les petititeses.
2: Molt bé, caram, ja sembla un poema ja només de començar.
3: Imagina't ja com ens obre, no?, el preludi de tot el que ve darrere. I a mi m'agrada compartir amb vosaltres també que la primera vegada que el Pep em va parlar d'aquest llibre, d'aquesta seva nova creació, em va dir, ho hem tornat a fer. És un llibre que està marcat dins la col·lecció Mini-Mini de Babolín Cabucs. El Pep, amb la seva editora, la Mar, i amb una gran il·lustradora, l'Alicia Varela, varen fer un llibre que ja varen presentar en un altre programa amb vosaltres, Moi, que es deia Rastellera de colors.
2: Sí, me'n recordo, molt xulo també.
3: Doncs amb aquesta mateixa editora, la Mar, i amb l'Alicia Varela, amb un esquema de llibre o amb una organització de llibre com era la Rastellera, han presentat aquest Petititeses. Per tant, hi ha una part que ens recorda el format i té moltes semblances amb Rastellera de colors, però és una nova creació que al marge de Rastellera té la seva llum, té els seus petits grans poemes, i per això avui em fa molta il·lusió compartir-los amb vosaltres, des de les seves lectures i doncs, modestament, des d'alguna de les meves.
2: Molt bé, fantàstic. I com comencem?
3: Mira, jo m'agradaria que comencés amb les lectures. O no, abans de les lectures. Penseu que vaig tenir la sort de poder-li demanar al Pep com havia nascut Petititeses. D'on va sortir aquest llibre?
4: En l'elaboració d'un llibre de poesia per infants, el més important, al principi, almenys en el meu cas, és triar el tema. Un gra de sorra que portava la sabata, és el que em va donar la idea, no?, de la importància que tenen a vegades les petites coses. En el cas d'un gra de sorra hi ha molta ironia, però hi ha moltes altres coses que són importantíssimes i que sort en tenim per tirar endavant, com pot ser un petó, com pot ser el cor, com pot ser, no sé, moltes altres coses. Aquest va ser l'inici de les petititeses, no?, i quan el títol de Petititeses, escriure és una manera de jugar amb les paraules. Sempre m'agrada molt dedicar molts esforços tant al títol com a les primeres frases d'un llibre, que penso que són determinants a l'hora d'escollir un llibre i no escollir-ne un altre. En el cas de Petititeses, no recordo com se'm va ocórrer el nom, però és una manera de de fer un diminutiu de petiteses, però diferent, no? Que representa que no poses al final el sufix, sinó que el poses al mig, no? I llavors això em permetia, de l'hora d'escriure, fer el ti del mig, fer-lo més petit en relació als altres, no? Com donant importància a aquest mig, a aquest ti del mig, que és més petit, però alhora està al costat dels grans.
2: Home, molt bé tenir l'autor del llibre. Ara sí que sabem com va sortir, com va néixer aquest llibre, oi, Montse?
3: Sí, és bonic també, perquè no sempre de tots els llibres que presentem podem saber quina ha estat la idea, la llumeta que ha fet que neixi aquesta creació. Però va, que no ens moquem a mitja màniga, perquè a més li he demanat que ens llegeixi dos poemes del seu llibre.
4: Floc. Un floc de neu caigut d'alguna branca m'ha esclatat al mig del front. Ha lliscat avall, pel camí que passa entre les celles, i just a la punta del nas ha saltat de cap fins al meu jersei de llana. Allà ha desaparegut enmig dels punts quadrats i he percebut una lleu fredor al mig del pit. Punta de llapis. Jo sé d'un lloc on van a parar les puntes trencades dels llapis. Hi ha una porta d'entrada i a dins hi ha qui les enganxa, hi ha qui les apedaça, hi ha qui parla abastament, hi ha qui les anima tendrament per agafar la forma altra vegada. Hi ha una porta de sortida i a fora les puntes d'elles soles, totes soles, tornen a escriure, tornen a dibuixar, tornen a gargotejar.
3: Bé, eh?
2: Molt bé, i tant. Genial, que guai.
3: Doncs, mira, la veritat és que quan tingueu petititeses a les mans, doncs no sabreu amb quin d'aquests poemes quedar-vos. Però jo també m'agradaria compartir amb vosaltres uns que potser són els més breus, dels més curtets, però que hi ha un joc de paraules i una sonoritat que m'han captivat, sobretot potser per la mainada més petita. Per tant, voldria compartir amb vosaltres tres d'aquests poemes.
2: Molt bé, doncs vinga, va, que t'escoltem.
3: Espina. La sirena Macarena espentina la melena amb l'espina d'una sardina. Pussa. Quan la Pepa fa la pipa, la pussa puja i pica. Ai, ai, pussa, poca pena, que poses picó i pupa a la piga de la Pepa. Mussaranya. Dic mussaranya i penso en aranya. L'una i l'altra s'assemblen, però com un ou a una castanya. O potser no. Una és companya de l'altra, al bosc i a la muntanya.
2: Molt bé, Montse, a mi m'ha agradat molt el de la puça.
3: Tots tres m'encanten. Són molt divertits. A més, jo crec que el Pep va fent picades d'ullet a d'altres, per exemple, amb la puça, que tu dius que t'ha agradat molt, no? No ho recorda? A la cançó de el papa de la Pepa és mariner, ja ho sé, i té una pipa grossa de paper, ja ho sé, saps?
2: Vull dir, sí,
3: que
2: sí, sí,
3: com,
2: sí,
3: sembla com una picada. Acabes de llegir el poema i et ve aquesta cançó al cap. No sé si ha estat una picada d'ullet expressament o no, se m'ha acudit a mi. Però la veritat és que tenen tots una sonoritat, una musicalitat que, bueno...
2: Que són molt macos, i tant que sí. Tenim alguna sorpresa més, oi, Montse, avui?
3: Tenim una altra sorpresa, perquè, com us he avançat, l'altre col·laborador d'avui no és pas un nen, no és pas un petit nen ni una petita nena, sinó que tenim l'Agustí Lleida. Per tant, que és gran mestre, company, amant de la poesia... Com a mi m'agrada dir, és un gran intèrpret de poesia. Ja ho sabeu, que a mi m'agrada no tant parlar de rapsoda, sinó de persones que interpreten la poesia, com qui interpreta una peça musical. Doncs per mi l'Agustí és un dels grans oradors i grans intèrprets de la poesia. Per tant, tenim la sort de comptar també com a col·laborador aquesta nit amb l'Agustí. I li hem demanat, sisplau, si ens podia llegir un parell de poemes d'aquest bonic llibre.
0: Ves, he passat el dit per la galta on aquesta nit, mentre dormia, he sentit el fred d'un bes. L'he llepat suaument. Tenia un gust dolç, de llet i mel. Estrella. milions de lluernes escampades a l'atzar en un camp a la nit. Ara l'una s'encén, ara l'altra s'apaga, ara l'una es belluga, ara l'altra fa l'ullet.
2: Ostres, molt xulo, Montse, avui aquest programa t'està quedant.
3: La veritat és que és una petita, gran obra i em fa molt feliç compartir-la perquè també sóc amant de tot el que escriu el Molist, el Pep, perquè és un gran escriptor i estimat amic. Però molt bé, m'ha agradat moltíssim de poder-ho compartir amb vosaltres perquè ha sortit fa poc, del forn i això, és un plaer poder-ho compartir amb vosaltres i dir-vos bona nit i fins a la propera.

0: banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Deu puces i un elefant.
2: Elefanta!
3: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Avui és un dia molt especial, i és que en Tomàs farà per primera vegada el seu número de doma amb la Perla i les seves 10 puces. La funció ja ha començat fa estona, i ara el senyor Agustí els està presentant.
4: I a continuació, benvolgut públic, tenim el goig de presentar-los un número mai vist. Un sol home creant els equilibris més sorprenents amb una elefanta i les seves 10 puces. Rebem, doncs, amb un fort aplaudiment, en Tomàs acompanyat de la Perla i les 10 puces saltironaires.
3: En Tomàs comença a fer el seu número. Mentrestant, els seus companys miren les evolucions del grup entre cortines. La Marta està molt nerviosa perquè durant aquests dies ha estat ajudant el domador a perfilar l'actuació.
5: Mireu, mireu! Ara les puces van baixant per la trompa com si fos un tobogant, mentre la Perla es posa dreta damunt les potes del darrere.
6: És fantàstic! Però costen una mica de veure les puces, oi?
5: Sí, una mica sí. Ei, mireu, ara la Perla passarà per sobre d'en Tomàs, que està estirat a terra, sense tocar-li ni un pèl. Oh! I mentrestant les puces estan agafades a la cua de la Perla, que no para de fer-la giravoltar.
6: És realment increïble.
5: I ara vindrà la part més difícil. Les puces han de fer un salt mortal des del cap d'en Tomàs fins a aterrar al cap de la Perla.
3: En Tomàs es posa un tos enllà de la Perla. Du les puces al cap. Compta fins a 3...
2: 1, 2 i 3!
3: I ostres! Les puces han saltat tan fort que es passen de llarg de la Perla. Aquesta, perquè no es perdin de la pista, estira fort la trompa per caçar-les al vol. Però, instintivament, les xucla i se les empassa.
2: Però com? On han anat a parar les puces? Perla! Com? Que te les has empassat?
7: Bé, sembla que hi ha hagut un petit problema. Tomàs, què passa?
2: La Perla, que sense voler s'han passat les puces.
7: Punyeta! I ara què farem?
2: No en tinc ni idea, però les hem de treure com sigui.
3: De cop i volta la Perla comença a fer uns moviments estranys. Tots els artistes del circ surten a la pista a veure què passa.
2: Perla, et trobes bé?
3: Alguna cosa estan fent les puces dins de la Perla, perquè la pobra elefanta comença a remenar el cap d'una banda a l'altra. La gent s'ho mira sorpresa. Acte seguit comença a remenar les enormes espatlles.
8: Ah, si li lliguéssim una maraca cada mà faria la seva fila, eh?
9: Ai, Genís, no siguis poca solta. Mira la pobra Perla.
3: Just després comença a remenar la panxa endavant i endarrere.
2: Perla, però què fas?
10: Caram, doncs té un bon moviment de cadera, eh?
9: Pobra Perla, a veure com s'acabarà tot això.
3: Ara la Perla està remenant el cul d'un costat a l'altre de la pista.
7: Tomàs, hem de fer alguna cosa.
2: Té raó, senyor Agustí. Aquestes puces sempre tenen ganes de gresca. A veure, jo sé com arreglar-ho això. Ei, puces! Totes fora!
3: Aleshores la Perla s'estira a terra i comença a fer tombarelles. Les coses van de mal en pitjor. Finalment intervé la Marta.
9: A veure, un moment, Tomàs. Ja saps que els crits no serveixen per res.
2: Però, tu has vist què estan fent aquestes puces? Si sembla que la Perla s'hagi trastocat.
9: Sí, ja ho sé, però crits no arreglarem res. A veure, només necessito una ploma. Sí, aquí n'hi ha una.
3: Aleshores, la Marta s'apropa a la Perla i s'asseu al seu costat. La pobra elefanta està fatigada de tant remenar. La Marta li agafa la trompa i comença a fer-li carícies amb la ploma. Primer, la Perla fa un lleu somriure. Després, sembla que li fa molta gràcia.
9: Ah, molt bona pensada, menuda. Li està fent pessigolles.
3: Llavors, la Perla fa una ganyota, arrufa la trompa i fa un fort esternut.

0: millor les puces surten disparades.
1: Ràpid, agafem-les.
2: Bravo! I així acaba aquest emocionant número de Doma. Un fort aplaudiment!
3: Un cop acabada la funció, tota la colla del Circ Petit comenten com ha anat l'actuació.
0: Ostres! Quin ensurt que m'han donat avui!
4: Qui? La Perla o les puces?
0: Tots plegats!
5: Ah, doncs jo trobo que la Perla ballant té molt d'estil. Remena per aquí, remena per allà...
6: Genís!
0: Quan tornem a la caravana els hi clavaré una esbroncada a les puces. A qui se li acunta colar-se per la trompa de la pobra Perla? Ja ho dic jo, s'ha de tenir mà ferma. Molta mà dreta!
6: Tomàs, no ha sigut culpa seva. A més, no ho has vist que és millor fer les coses amb tacte? Què ha passat quan has cridat que sortíssim fora? I què ha passat quan li he fet pessigolles a la trompa?
0: Sí que tens raó.
5: Així ja ho veus, Tomàs. Tenir molta mà dreta no serveix de res si no tens mà esquerra.

0: Hola, Marta. Ja tens raó, Marta. Per aconseguir les coses, val més fer-les amb tacte i respecte.
1: Sí, tot i que us puc assegurar que el Tomàs sempre tracta la Perla i les Puces amb molt d'amor, eh?
0: No en tinc cap dubte. I com ho explicaràs, això d'avui?
1: Ui, ja fa estona que hi rumio. A veure... Sí, ja ho sé. 10 puces i un elefant. 10 puces i un elefant fan equilibris, salts i bes, giragonses del revés. 10 puces i un elefant a la trompa van de cap i el piquen a tot drap. 10 puces i un elefant no volen pas sentir crits, acaben com bons amics. 10 puces i un elefant, elles tan petites i ell tan gran.
0: Elefanta! Elefanta!
2: Abans d'acabar la Moixiganga, la cançó de bressol. Ara sí, tothom cap al llit. Avui, el sol se'n va a dormir, igual que nosaltres. Bona

I fins aquí la primera moxiganga d'aquesta 20a temporada. Que vagi molt bé, la setmana que ve ens trobarem a la mateixa hora i al mateix lloc. Recordeu anar a la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat. Bona nit a tothom. Adeu!

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Hola amics, què tal? Qui us parla? Cinto Bel, amb aquesta bonica sintonia de Mont Country, és per mi un ple un dia més estar aquí amb tots vosaltres i passar una molt bona estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5 FM, com sempre dic, em repeteixo moltíssim, però convé anar recordant doncs, a on podem escoltar aquesta música, música entranyable, música country. Avui farem un programa així, fent una mica de recopilació de músiques que ja han sonat, de músiques que ja us he posat, i bé, llavors també convé de tant en tant doncs, anar-les recuperant i anar recordant una mica les músiques que fa temps que havien sonat. No són molt antigues, però sí que fa temps ja que han sonat, eh? Vinga, doncs, com que no pot ser d'una altra manera, com sempre dic, comencem!

molt bé. Bueno, ha quedat claríssim el títol d'aquesta cançó que ens la cantava el Breland. El títol de la mateixa era Cowboy Don. I ara a continuació escoltarem el Jessica Hart, que ens cantarà Good Turnout for Me.

Molt bé. Bueno. Molt bé, vinga, continuem escoltant bona música i ara a continuació escoltarem el Beckham Ridge, que ens cantaran Load. Ei, ai, ai, ai, ai.

Ei, molt bé. Vinga. Endavant, vinga. I ara a continuació escoltarem el Mark Ford en Neptune Blues Club, que ens cantaran Last Time Around.

Ai, molt bé, vinga. Vinga, va, sí. Continuarem ara escoltant el Country Girls que ens cantarà en Blue Moon. Va.

Oh yeah, molt bé. Sí, senyor. Ara escoltarem a continuació el Mark Shannon, que ens cantarà Swing Like a Woman.

Molt bé, sí senyor, vinga. I ara a continuació escoltarem el Clint Black, que ens cantarà Nothing But The Tolicay.

Sí, senyor. Vinga, ara escoltarem tres cançons. Us posaré tres cançons. Aniran més o menys seguides, suposo que sí. Si no fallen aquests aparells, eh? Vull dir que en principi tot està preparat i coordinat. Si no falla res, vull dir, posarem tres cançons que fa molt de temps que han sonat i han tingut, i poder tenen encara, molt d'èxit dintre de la gent que ballen música country, que ballen country, por ahí. Perquè suposo que són músiques que s'han ballat molt de temps i això, doncs, no es deixa. Però bé, en principi les escoltarem i si hi ha algú que ha sigut ballador de country i les recorda i té ganes de ballar-les, doncs endavant, cap problema, eh? Vinga, la primera que escoltarem és la Jenny McDonald's, que ens la cantarà i ens canta Blamin' on the Bossa Nova. Aviam si us en recordeu d'aquesta, va.

Bueno. Ja us dic que són cançons que fa temps que han sonat i que sonen, però avui en dia no sé si encara es ballen. Bé, ara us posaré una altra que ens la canta el DJ Bobo i el títol de la mateixa és Chihuahua.

0: Chihuahua.
1: Chihuahua. Molt bé, vinga, ara us posaré una altra que també és molt popular, o ha sigut molt popular, dintre la gent que balla country. Aquesta cançó ens la canta els Sommers, i el títol de la mateixa és Where Her To Stay, i el títol, o és més coneguda, per la Coca-Cola.

Bueno, he dit que us en posaria tres, però no, us en posaré alguna més. Va, vinga, perquè també va bé això. Ara us posaré un funky, una cançó que és molt, molt... Sembla ser que no té res a veure amb el country, però és molt popular. I ha sigut molt popular. I avui en dia encara es balla molt perquè és un ritme molt engrescador. Aquest funky es titula Last Night i la cançó la canten el Chris Anderson i el DJ Robles. A veure què us sembla, va. Aviam si comencem. Sí? Ja. Va. Apa! Right.

Pam, pam. Sí, senyor. Bueno, està bé, no? Ha sigut una cançoneta així engrescadora, oi? És, bueno, jo ja dic que la gent que balla en country, aquesta, quan la toquen, vull dir, es tornen bojos, perquè és molt i molt popular i es balla moltíssim. Bé, ara posaré una cançó que va participar en un concurs ja fa una colla uns quants anys, eh? I aquest concurs el va guanyar una tal Laura, una amiga meva, Laura, que és d'aquí de Vilanova, i és un concurs de ball, d'acord? I ella va formar un grupet d'amigues i amics i va participar en aquest concurs, concretament amb aquesta música, i la va guanyar. Aquesta música la canta el John Turner, i el títol de la mateixa és What You Got With Me, i és més coneguda per Sammy. Va per tu, Laura.

És que amb aquesta música, ja, solament la música ja et convida a guanyar, perquè és molt xula aquesta cançó, què voleu que us digui? I penso que la Laura, en aquell concurs que hi va guanyar, la coreografia que va fer per aquesta, amb aquesta música va ser magnífica. Bé, doncs va, ja està, hem fet aquest petit comentari recordatori a la Laura, que ja no sé per on camina, ja no sé res de la seva història. En fi, les coses passen, no? El temps passa, les distàncies pues, porten això, a l'olvido, com es diu vulgarment. O ben dit, poder és així. Vinga, i ara a continuació escoltarem la Mary Champion Carpenter, Mary Champion Carpenter, que ens cantarà All Is On Me.

Molt bé. Sí, senyor, vinga. I ara a continuació escoltarem el Travis Street, que ens cantarà Bible Belt. Ai, ai.

i amigues, doncs mireu, hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo doncs, que us hagin agradat aquesta petita recopilació de músiques que fa temps que han sonat i que encara van sonant algunes, i que, en fi, que el programa doncs, es tractava d'això, de fer un petit record d'aquestes músiques. Jo només desitjo això, que ens ho passem bé, que vosaltres disfruteu, que us agradin aquestes musiquetes que poso, i al final doncs, no és una altra la meva intenció. Res més, amics meus, qui us ha parlat en Sindovel, ha sigut un honor un dia més estar aquí amb tots vosaltres, i em despedeixo fins la propera setmana, esperant i desitjant que

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món. I tornem a l'espai dedicat als alcohòlics anònims, aquest espai informatiu, avui en companyia del David, d'una banda. Benvingut, David.
3: Hola, bon dia.
1: I de l'altra, del Francesc. Aquí també tenim els estudis de Ràdio Cubelles. Què tal, Francesc?
4: Hola, bon dia.
1: I bé, tornem una setmana més en aquest espai informatiu per donar a conèixer tant l'entitat com també els vostres casos, la vostra experiència. Començarem, en tot cas, pel
4: Francesc.
1: Francesc, explica'ns una mica, fes-nos 5 cèntims primer de tot el que seria Alcohòlics Anònims i també dona'ns aquests contactes. Al principi del programa anirem repetint també al llarg d'aquesta secció d'avui.
4: Hola, bon dia. Sí, mira, Alcohòlics Anònims és una comunitat d'homes i dones que comparteixen la seva experiència mútua per ajudar a superar aquesta malaltia de l'alcoholisme, no? I Alcohòlics Anònims no es paguen honoraris, ni es porten ni quotes, ni es porten fitxes, ni res de res. És algo totalment anònim i que, bueno, que ens ajudem uns als altres seguint un programa de 12 passos que diuen que fa ja vora de 90 anys que està en servei, no? Que ho fan servir en altres associacions per altres addiccions, eh? Van ser narcòtics, jugadors, etc. Tots fan servir el mateix programa. I, bueno, està més que demostrat que ajuda. Hi ha una part que és metge, que aquí, si tira el metge, això està allà, i nosaltres pues, també som un complement a l'estament, no? No és l'única cosa. Aquí hi ha el telèfon de contacte de 24 hores, que és el 93 317 77 77, que és el telèfon de Barcelona, de la central, diguem. I la pàgina web és de la pàgina web d'Espanya, que és www.alcohólicos-anónimos.org. Uh-huh. Si entreu allà, veieu tota la informació que voleu, no? Bé, llavors aquí a Cubelles, concretament, estan els dimarts i els divendres de 7 a 8 i mitja.
1: Hem dit, doncs, una mica els canals informatius. S'incorpora a l'espai, doncs, també l'altre David. David, benvingut.
5: Moltes gràcies.
1: I ara estem, doncs, a tres bandes, eh? El Francesc i els dos Davids. Parlem una mica també... hem parlat una mica de la importància d'Alcohòlics Anònims, però, David, ens explicaves en un altre programa la teva experiència. Uh-huh. I ja per entrar una mica en situació, recordem una mica la importància de reconèixer el problema.
6: Sí, a veure... realment és el més dur, o sigui, ja sigui amb Alcohòlics Anònims o en un altre lloc, és a dir, identificar-te que tu estàs patint per la teva manera de veure, de que no pots viure sense veure, no? Que no és fàcil, no? Fer-se, és a dir, suposo que amb altres drogues deu funcionar el mateix, no ho sé, jo la meva va ser l'alcohol. Jo em vaig veure una vegada, jo em vaig identificar va ser veient una pel·lícula, una pel·lícula americana, i vaig veure que aquell personatge era exactament igual que jo. I arrel d'aquí vaig començar a pensar, ostres, és que no pots, és que realment no pots viure sense veure, no fas res. Jo és que tenia... O sigui, jo me'n recordo que només aixecar-me ja estava pensant en el que m'anava a veure. I així vaig estar molts anys. És a dir, i no ho identificava, eh? És a dir, jo estava pensant a les 10 del matí i ja començava a pensar el que em volia veure al migdia. No? Jo me'n recordo quan anava a sopars, amb amics, o amb la família, amb els meus fills, que sempre em posava estratègicament al costat de l'ampolla. I que estava patint perquè el got s'estava buidant. I quan en el moment que l'ampolla estava buida, ja estava demanant una altra. Uh-huh. Llavors, clar, són aquestes conductes les que comences a veure, no? Que no són normals. És que la gent no veu així. És a dir, però és un procés, eh? O sigui, no és, en el meu cas, jo vaig trigar. És a dir, i és com que comences a dir, ostres, què passa aquí, no? Què passa aquí?
1: Uh-huh. Molt bé. Francesc, si a cas, anem ara també a parlar del teu cas, perquè el del David ja el coneixem, tot i que volia entrar en aquesta importància de reconèixer doncs el problema, que és el principi de tot, no? Entendre doncs, que un doncs, ha d'acceptar que és alcohòlic i a partir d'aquí fer un pas, no?, per aturar aquest, doncs, el consum i l'alcohol.
4: Sí, és així. Has de... Bueno, al començament no saps què passa, perquè a mi em preguntaven, i això és una cosa que tenim molts, preguntaven, anaves al metge, veies que tenies el nàrcis malament, deia, però vostè què veu? I jo deia, lo normal, però convençut. Ara, clar, ara ho veus i dius, normal, normal. Clar, això és la malaltia. Jo quan vaig poder deixar de veure... que vaig anar al metge i al final vaig poder, quan vaig anar al cas, que, i quan vaig tornar al metge de capçalera, quan ho va veure no s'ho creia, perquè que jo me'n coneixia de tota la vida, coneixia de petit, i no s'ho creia, no sabia què fer amb mi, que no ho sabia. Mm. Clar, i ara ho veus i no m'estranya, vull dir, un que no està actiu és que no pots, no saps què fer, no? I clar, i arribes aquí i et diuen que és una malaltia, dius, jo no m'ho creia. Malaltia, això és un vici. Jo em considerava un viciós. No? La societat et diu així, no? Llavors que és una malaltia reconeguda per l'OMS. I clar, dius, bueno, al final tu creus, però tipus, sí, perquè clar, com comences, no pots parar. En el futur d'una persona que no tingui aquesta malaltia, que et veus el que sigui, i ja està. No, alcohòlic, és que no pots parar. I al final acabes d'amagades i acabes tu sol amb la botella. Clar, reconeixes aquí, i la vida sense l'alcohol et va canviant. No d'avui per demà, perquè és un procés molt lent, però, clar, va canviant, ja no tens el tòxic.
1: Uh-huh.
4: Va recuperant el que es pugui recuperar, i llavors això ho recompores, ho poses a la teva vida, i continues aquí després de molts anys, i dius, clar, primer, que ajudes els altres, i ajudant els altres, t'ajudes a tu, evidentment. I després, que és un creixement interior, un creixement teu, que vas conèixer les teves pors, les teves carències... I tot això tu vas treballant, és clar, és un programa doncs, per tota la vida. Perquè et va bé. Perquè sobres que et va bé. Ja no per deixar de veure, jo porto tants anys aquí. Que ja està. Però sí, per mantenir-me, evidentment, per recordar-m'ho, perquè la mena també no m'enganyi. I llavors per un creixement. Coneixement per estar. Perquè, clar, he estat X anys veient, sol, i jo tots aquests anys he deixat d'aprendre moltes coses que tenia que haver fet.
1: Sí, sí. O sigui que també és un aprenentatge, tot plegat.
4: Correcte.
1: I tu mateix estàs millor.
4: Clar. És un aprenentatge. Has d'aprendre una altra vegada a convivir, no? Perquè l'alcohol t'aparta de la societat. És com una secta. L'alcohol sí, sí, és una, sí. Com una secta que t'aparta de la societat. I Alcohòlics Anònims a mi m'ha tornat a la societat. I clar, m'ha tornat a la societat i tinc que aprendre a estar a la societat. Tinc que aprendre a conviure sense l'alcohol. A ser una persona normal i corrent. Clar, i això no és fàcil.
1: Molt bé. Francesc, quan arribes per això? O sigui, en quin moment te n'adones i fas el pas d'entrar a formar part d'Alcohòlics Anònims? No sé si reps ajuda d'algú, si és per decisió pròpia.
4: Va ser un cúmul, perquè ja tenia problemes a la feina. Tenia problemes a casa meva. Tenia problemes en tot. I no sé per què va donar que hi havia... I vaig anar demanant ajuda al cas, no? I aquell metge que em va trobar aquell dia, que em va fer un seguiment, em va ajudar a deixar de beure, no? em va dir que possiblement, jo, no, cap, de 3 o 4 mesos, possiblement jo sol no podria continuar, perquè jo havia estat un any sense beure, i ara ho veus amb el temps que era per tapar l'expedient a casa. I que possiblement jo sol no podria continuar, aguantar. I em va donar l'adreça del Alcohòlics Anònims. Estem parlant de l'any 96. I, clar, i llavors em va recomanar pues, vindre al Alcohòlics Anònims, que pel que sabia ell, va dir que podies entrar i sortir quan vulguessis. Que efectivament és així, pots entrar i sortir quan vulguis. Aquí no se't demana res. I que, bueno, que els casos que coneixia, pues, que els hi havia anat molt bé, no? I va ser això, va ser un cúmul de que ja la vida s'havia tornat ingovernable. Que al final que la vida se't torna ingovernable. Estàs només amb l'alcohol. I no és que sigui en grans quantitats, no és que agafis borratxeres i t'acabis tirat per terra. No, ja no, és que ja és un consum tot diari, és un consum diari. Ja no pots. Uh-huh. Ja et destrueix.
1: Una vida ingovernable. Ho hem escoltat en diferents seccions aquí a Alcohòlics Anònims. La vida, doncs, s'ha de tornar, diguem, a equilibrar, no? En tot cas, David, això també ho deies tu. Se'n va tornar la vida, doncs, ingovernable, quan explicaves el teu cas. De quina manera, no? Se'ns torna així i com tornem a posar ordre per tirar endavant i deixar enrere l'alcohol?
2: Doncs, bueno, concretament el primer pas d'Alcohòlics Anònims és ben bé això, no? De que un admiteix de que, bueno, de que és impotent de l'alcohol i la seva vida s'ha tornat ingovernable. La ingovernabilitat de la vida d'un alcohòlic és progressiu, no? Perquè, bueno, com deia el company, no? Comença a beure de jove, bueno, comença a sortir, però cada cop més necessita més dosis d'alcohol per poder viure, per poder, d'alguna manera, poder tirar cap endavant, perquè això és com una, bueno, com una muleta que li fa fer les coses. Perquè sense això no pot treballar igual, no pot relacionar-se, no pot fer les coses igual, no? I llavors això amb el temps doncs es pot agravar bastant, no? I s'agrava a totes les àrees de la vida, no? Al treball, a la família, a la parella, amb els diners, amb tot, no? És una malaltia estranya perquè comences a caure un pou i com que comences a perdre coses i com que et dona igual, com que ja has perdut coses, doncs bueno, sembla de que sigui més fàcil anar cap a baix que cap a dalt, no? I bueno, i lo que és de manera personal és, bueno, comença a estar molt malament, no? Molt malament i clar, no fa les coses a dretes i per això la ingovernabilitat, no? La ingovernabilitat de que no pots, no pots controlar la teva vida, no? Com controlaria una altra persona. Llavors, un cop arribes a Alcohòlics Anònims, et derrotes i bueno, comences a partir de zero a tornar a fer les coses, doncs, bueno, com faria una persona que no sé, que treballa, que viu, que ama, que surt, que entra, que amb una normalitat dintre lo que cap, no? I això és el miracle, no?, del Alcohòlics Anònims, de que fa, doncs, bueno, torna a la societat uh-huh. a la societat, com deia el company, de que això lo que fa és marginar-te, no?, marginar-te un mateix, i bueno, i que amb aquesta ingovernabilitat tampoc ningú vol estar al teu costat. No, perquè encara que tu tinguis bon cor, perquè és veritat, normalment les persones que pateixen d'això no tenen mal cor, no són males persones, que passa que bueno, estan dinsades en alguna cosa que no poden sortir per ells mateixos. Però, bueno, tens una altra oportunitat que és aquí, no?
1: Molt bé. David, el timó no l'ha d'agafar l'alcohol, l'ha d'agafar la persona. Deies, la vida en un moment donat és ingovernable, però ho podem superar, això.
6: Sí, a veure, costa, costa perquè quan estàs dintre d'aquest pou és molt difícil d'adonar-se i és molt difícil de sortir. A un alcohòlic el que més por li fa és viure sense beure. O sigui, a mi me'n recordo que la idea de viure sense poder prendre'm una copa de cervesa, de vida, era no compatible, no? És a dir, el meu cervell no acceptava, era, em feia una puta ripla. Com podré viure jo sense beure alcohol? Això és el pensament quan estàs en actiu, i és el que predomina, eh? I llavors, bueno, quan jo vaig arribar, després d'un procés que, clar, està la desintoxicació, sí. No? És a dir, que cadascú la passa com la passa. I aquí no n'hi ha metges, ni ha psicòlegs, ni aquí som un grup d'ajuda, eh? És a dir, jo la vaig passar, n'hi ha de tot, no? És a dir, n'hi ha gent que deixa de veure el primer dia, n'hi ha gent que deixa de veure al cap de 2 anys. És a dir, l'important és que vagin, no? És a dir, perquè aquest patiment... és el que diem la vida ingovernable, no? Perquè, clar, quan tu estàs allà, doncs imagina, pots fer de tot. I llavors, mica en mica, doncs vas recuperant. Mica en mica, el que diuen els companys. Jo, en el meu cas, vaig tindre que aprendre a relacionar-me amb les persones d'una altra manera, no com era. No com quan estava begut, sinó en els períodes que no bevia era una altra persona. O sigui, i ara, doncs, tens que aprendre anar amb tacte, a ser una persona més lineal, no? És a dir, jo tinc que ser conscient de que les meves emocions poden pujar, poden baixar, i jo tinc que mantindre en una línia molt estable. Per això aquí entra la comunitat, les reunions contínues, per això la gent que porta molts anys, ara jo ho entenc perquè porta molts anys, perquè una reunió, doncs, és com que bueno, és un bàlsam, no? Jo vaig a 3-4 reunions setmanals, a diferents grups, que és l'UOC que pots anar a molts, i ningú et demana res.
1: Molt bé. I ningú et jutja. Això és molt important.
6: Ningú et jutja, ningú, perquè tots els que estem allà estem per lo mateix. És a dir, Alcohòlics Anònims no es paga res, només una bossa que tu saps el que fiques, 1 euro, el que tu vulguis, és totalment anònim, per això es diu Alcohòlics Anònims, com si no vols ficar res, és a dir, perquè clar, i l'important és això, és a dir, que ningú et jutja, que estàs identificat amb gent que és com tu, no? Jo per això, en el meu cas, a mi em va funcionar per això, perquè jo em vaig identificar de seguida. I llavors vaig dir, bueno, aquestes persones tenen exactament el mateix problema que tinc jo. I bueno, aquí estic.
1: Molt bé. Francesc, seguim amb el teu cas i una mica, si no m'equivoco, són pràcticament 30 anys d'ençà doncs, que decideixes anar a Alcohòlics Anònims i, per tant, deixar de banda l'alcohol. Un cop han passat tot aquest temps, no podem baixar, no, la vista, hem de seguir lluitant, no, perquè la malaltia no es cura, i això ho hem anat també repetint en diferents programes, però vaja, com et vas sentir acollit tu al moment d'arribar? No sé, suposo que tothom té una mica de por, no? Fins que no coneix on arriba, no? Parla'ns això.
4: Sí, efectivament, quan jo vaig arribar, jo el primer cop que vaig anar... van donar l'adreça de Cunit, que el metge que em portava a Sitges no sabia que aquest grup encara no hi era, que Cubelles encara no hi era. I vaig arribar allà i vaig entrar i dic, aviam què en trobo jo aquí dins, perquè clar, jo pensava que hi havia la gent allà que estava amb el cartró de vi, amb els tits, en fi, aquests... Això que ens pensem la ment que ens juga aquestes coses, no? I clar, i entres allà i vas trobar homes i poques dones, i vestits normal, sense olor, i tot ben afaitats, parlava normal, dic, això què és? Clar, i em van començar a explicar lo de l'alcohol, no? Que era una malaltia i que totes aquestes coses, no? I jo pensava, dic, no trigaran gaire en demanar-me la cartilla. Clar, dic, que trigaran gaire en demanar-me? I no em van demanar res, no? I com deia el company, passa a la mitja part una bossa que poses en el que val un cafè, o res, si no pots, perquè aquí hi ha gent de totes les condicions, i que resulta que amb les experiències que ens expliquem i que ens diguem i que d'això ens sentim tan reflectits uns als altres que dius, ai, carai, ja no sóc únic, no? Jo pensava que només em passaven aquestes coses a mi. que mira que malament em tracta la vida, que mira que, clar, això és el que et veus abans de començar. Clar, aquí és un aprenentatge de tot, com he dit abans, no? I vull fer, deixa'm fer una reflexió, que és sobre l'alcoholisme femení. Com he dit abans, que hi havia poques dones. Jo vaig arribar, justament aquell dia no hi havia cap dona, no? Continuen havent poques dones, però n'hi ha. Per diferents motius no pot haver-hi ningú aquí, però n'hi ha, no? O sigui, si hi ha alguna dona que tingui que l'alcoholisme femení també està molt ampliat, molt gran, que vingui, que es posi en contacte i que hi ha dones. Vull dir que aquí, en aquesta zona, la zona del Garraf, no n'hi ha tantes com si n'anessis a Barcelona, perquè, clar, més gent allà a Barcelona, uh-huh, pot molta més, no? Però n'hi ha. Vull dir que
1: facin el pas igualment.
4: Que facin el pas igualment, que no solament és una cosa d'homes, no. Que sí que fa anys, quan vaig arribar jo, pràcticament eren tot homes.
1: Uh-huh.
4: Però ara no, ja la cosa es va ampliant i no, que no es quedin allà... Uh-huh. Que és una dona, no hi van, no. Que vinguin.
1: Molt bé.
4: Que vinguin.
1: Uh-huh.
4: I que vinguin, que la vida canvia, tant per un com per l'altre, per tothom. La vida et canvia totalment, evidentment, de tot. Et recuperes físicament, emocionalment, monetàriament.
1: També.
4: Perquè, clar, no ens oblidem que això val un cèntim. Clar, jo vaig arribar que en un estat no tampoc relativament jove, i clar, 37 anys que tenia, doncs clar, encara estava jove. Això, com més trigues, pitjor. Més a fons, no? I clar, perquè aquí veu gent que t'impacta, no? Perquè aquí hi ha hagut persones que els han mossegat les rates, dormint en contenidors, i veus això, dius, hòstia, que no és broma, eh? Que, uh-huh, que aquesta malaltia acabes amb això, i a qui li agrada això? A ningú.
1: Clar. A més, és un perfil que pot ser molt ampli. Tothom pot caure amb l'alcohol, això també...
4: Tothom.
1: Ningú se'n pot escapar, no?
4: No, tothom. Aquí coneixem des del clèric fins a metges, advocats, físics, paletes, pistes, de tot. Aquí hi ha gent de tot. I hi cabem tots, a més, perquè ens ajudem uns als altres. Al final, l'alcohol aporta el mateix pou en tothom.
1: Uh-huh.
4: En tothom.
1: L'important, doncs, és fer aquest pas i deixar enrere l'alcohol. Dèieu, parlàveu en diferents programes dels 12 passos. Cadascú, doncs, pot disposar d'un temps o d'un altre, no? Depèn de la persona. No us marqueu uns tempos?
4: No. Els passos és una forma de portar el programa. Hi ha 12 passos i 12 tradicions que són la manera que funcionen els grups, els nosaltres, no? Els passos es van fent a mesura que un va passant anys i els vas fent a mesura... Cada mes en té un i toques aquests temes. Si vas participant, ja els vas fent. Després, amb el temps, si vols treballar-los més i integrar més, doncs clar, vas creixent, vas... Uh-huh. Tens més inquietud, si vols dir-li d'alguna manera, no? Però l'important és l'assistència. L'important és l'assistència als grups. És el més important. Inclús ara, quan vam estar a casa, que vam estar tancats per la pandèmia, al final ens vam muntar per entrar per Zoom, per Skype, per d'això, perquè necessitàvem tindre aquest d'això des de casa, no?
1: Uh-huh.
4: Inclús ara continuen havent grups de Zoom i de Skype, perquè hi ha gent que viu en zones. Aquí tenim la sort que tenim un grup a cada cantonada, bueno, a cada poble, però hi ha llocs que no tenen grups, tenen que fer-se potser 100 quilòmetres o 100 i pico de quilòmetres, doncs aquests mitjans, doncs ara són molt profitosos per a totes aquestes persones, perquè estem en contacte. L'important és que estem... I no se'ns oblidi el que som, perquè la ment fa oblidar. I et diu, bueno, ja estem, això ja està, ara una copeta, va, de vi bo, vinga, va, una copeta de vi bo. Ja està, va. Ara, una setmana, a la setmana següent, dues.
1: Clar.
4: A la tercera, tres, i després, al cap d'un mes, ja estàs.
1: Per tant, és molt important el control.
4: El control. I com que estàs al grup, te n'en recordes i dius, bueno. Jo l'altre dia, se'm va explicar una... Setmana passada em vaig enterar d'una companya, que és de Madrid o de per allà, que després de 33 anys sense veure, va recaure. Clar, veus això, dius, bufa, 33 anys.
1: Sí, sí.
4: Clar, dius, pues això que diuen aquesta gent... que cuidado que tots els anys que portis amb una no serveix de res, veritat, com t'estan oblidint, te'n vas.
1: Per tant, no es pot baixar mai la guàrdia, eh?
4: Mai.
1: Uh-huh. Anem a fer una última roda, perquè sou tres. Vinga, va, anem cap a la part més important que voleu concretar en el programa d'avui, que creieu que és interessant remarcar sobre l'entitat, sobre el seu paper, sobre la vostra vivència.
2: Doncs, bueno, El que fa Alcohòlics Anònims, que prepara per tornar a ser útil i feliç, que bueno, que com deia abans el company, no, que la gent que té problemes i no sap com sortir d'això, que demani ajuda, que això és totalment anònim. El que fa Alcohòlics Anònims és passar el missatge, que és la nostra missió important, de que no ens podem quedar amb el que ens dona. El que ens dona Alcohòlics Anònims no es pot tancar, no?, en una caixa. No. Tenim que passar el missatge, que això és lo, bueno, lo que realment fa Alcohòlics Anònims, no? Volia dir també que Alcohòlics Anònims, doncs, bueno, no està afiliada a ninguna entitat de qualsevol mena, ni política, ni religiosa, ni res de res, no? També no es paguen quotes, com deia el company, ens mantenim en les nostres, bueno, aportacions, i, bueno, és totalment lliure, una associació totalment lliure. Si tu reconeixes que tens problemes amb l'alcohol i vols recuperar, aquí estarem. Tenim les portes obertes per qualsevol persona que vulgui, no?, que vulgui informar-se o que cregui que té problemes. I bueno, això, no? Bueno, de que no és impossible. Jo volia passar el missatge a les persones que estiguin escoltant i, bueno, vulguin informar-se. No és impossible deixar de veure. Es pot viure d'una altra manera i que aquí estem.
1: Molt bé. Gràcies, David. L'altre David, va, endavant.
6: Bueno, jo afegiria a tot el que diuen els meus companys és que, bueno, Alcohòlics Anònims és per l'alcohòlic, el malalt, però que les famílies que ho estan patint, que ho tenen a casa, aquest problema, perquè tenen una persona alcohòlica, i potser ell no es dona compte, que existeixen els grups paral·lels d'Al-Anon, que són els grups dels familiars, que també és un problema d'Alcohòlics Anònims, i que encara que aquest familiar no vulgui veure la malaltia, allà és exactament el mateix. Estaran amb persones que tenen un alcohòlic a casa, un familiar, ja sigui un pare, un fill, una germana, un germà, i que és exactament el mateix, van néixer paral·lelament, no? I que és important, no?, que almenys perquè també viure amb un alcohòlic és molt complicat i molt complexa, i sobretot si no se'n dona compte o no vol ajuda, no?, que això és el que dèiem, no?, el que més costa és demanar aquesta ajuda, identificar-la, que paral·lelament se'ls pot ajudar. Són els grups de l'Anon, això al Google, el doctor Google segur que surt, tenen web, i n'hi ha grups també per tot arreu, potser no tan estesos com Alcohòlics Anònims, però sí que és important dir-ho, no?, perquè anem de la mà uns amb els altres.
1: Molt bé, doncs associació a l'Anon, pels familiars també dels Alcohòlics Anònims. I última paraula, a Francesc, que tancaràs tu la secció d'avui, petita reflexió, i recordem també els canals.
4: Sí, això volia dir. Aquí a Cubelles els grups es reuneixen el dimarts i el divendres de 7 a 8 i mitja. Deixeu-me dir que si hi ha alguna persona que se sent i dius, home, aquí a Cubelles em fa cosa anar-hi, no?, des de Cubelles, doncs també estem a Vilanova i a Sitges. A la comarca del Garraf està Cubelles, Vilanova i Sitges, no? Tots els grups estem de 7 a 8 i mitja. Si voleu saber les adreces o alguna cosa, doncs entreu a la pàgina web, que és www.alcoholicsanonymous-.org, i allà surt d'on estem i es busca per la província i surt els horaris i l'adreça, no? És això, que és un programa d'esperança, no? Que ho provin. Si algú creu que té un dubte, doncs que s'acosti i ho provi. Que veu que diu, aquesta gent estan molt tronats. Doncs escolta'm, doncs no és el teu lloc, busca una altra cosa, no? Perquè això no és l'únic allà, hi ha més coses. Nosaltres ens funciona. Nosaltres ens funciona i és el que podem explicar, no? I dir això, que és un programa d'esperança, que hi ha una sortida. Que algú veu que no sap què fer, doncs que s'acosti. Que si nosaltres hem pogut, es pot. I repeteixo, dones i homes.
1: D'acord, perfecte. Doncs un programa d'esperança, la gent se'n pot sortir de l'alcohol. Gràcies, David, gràcies, Francesc, per aquesta nova informació aquí a la secció d'Alcohòlics Anònims, i esperem doncs que la gent que ho necessiti faci aquest pas. Moltes gràcies. Fins una altra.
2: Gràcies.
1: I recordem als oients de Ràdio Cubelles que aquest programa es pot recuperar a la carta des del nostre web radiocubelles.cat. Fins una altra.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
2: Fuster.
1: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Des de l'espai públic de consum de l'Ajuntament de Cubelles us anirem acostant alertes i fenòmens que acaben doncs afectant directament a les persones que ens esteu sentint i que us poden acabar portant fins i tot doncs haver de fer una reclamació, situacions en què cal estar especialment atents o que s'estan reproduint força, i d'aquí doncs que també es vulgui alertar des del Servei Públic de Consum de Cubelles que si us trobeu en aquesta situació, doncs com podeu respondre. Per parlar de tot plegat i anar avisant, informant d'aquestes alertes, ens visita Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament. Benvinguda, gràcies.
1: Hola, molt bon dia.
0: I bé, en quina alerta ens volem fixar avui? Què és el que voleu posar sobre la taula des de l'oficina de consum?
1: Doncs avui el que us volem alertar seria sobre una pràctica que, malauradament, cada vegada ens arriba en més casos, que són les visites a domicili d'empreses. I avui concretament doncs parlarem, per exemple, dels equips d'osmosi inversa, que però el mateix que dic puc que comentem és aplicable a altre tipus de vendes a domicili.
0: És a dir, algú que es presenta a casa, no? Truca a la porta i es presenta com que et venen d'una empresa, d'un servei que tu el tens dins de casa, no? La majoria de gent té, en aquest cas, una osmosi, no el té tothom, no? Però potser doncs pregunten si tenen aquest servei i si el tenen, clar, com saben abans si...
1: Bueno, aquesta pregunta és boníssima, el com saben abans és la que més m'ha agradat, perquè com fan el funcionament, quin és? Doncs és sempre molt semblant, una persona truca a la porta de casa, es presenta com si fos un tècnic o representant de l'empresa amb la qual ja la persona, no?, ja té contractada l'aparell d'osmosi, no? I diu que ve a fer la revisió anual. Llavors és una cosa que com ja et venen, tu no saps, no recordes si l'osmosi que tens es diu d'una manera o d'una altra, no? Bueno, potser hi ha gent que sí. També hem de dir que moltes vegades això gairebé sempre passa amb col·lectius una mica més vulnerables, concretament amb la gent gran, doncs ja s'aprofiten. Però bueno, és igual, perquè això ens pot passar, la veritat, a tots, que ens truquen i ens diuen això. Llavors, un cop estan a dins, que tu els deixes passar perquè és el de la revisió que sempre et ve. I com, a més, no et ve sempre el mateix tècnic, doncs, molt bé, doncs entra. Llavors, quan estan a dintre, el que fan és, ostres, diuen, mira, aquest aparell ja no és segur. O ara ja no compleix la normativa. Que, a més, el manteniment li pot sortir molt més car. I aleshores, sense adonar-se en compte, ja li diuen, doncs s'ha de canviar per un de nou. I com a més, com amb el tema del gas, no?, de la caldera o això, sempre són temes de seguretat o de qualitat, doncs clar, ningú li, tu no li dius que no, dius, ostres, doncs endavant, no? Però clar, quin és el problema?
0: El preu, m'imagino, no?, que aquest canvi, doncs, bueno, entre mig hi ha un increment de preu que potser no caldria, no? De fet, o...
1: Bueno, hi ha molts... Hi ha, exacte, aquest és un, no? Per exemple, el primer lloc, per començar, que no és la teva empresa, que és una altra.
0: Ah.
1: És a dir, aquest és el primer, que tu potser ja tens contractat una osmosis. Tot el que estem parlant són de casos reals que ens trobem, eh? Vull dir, per això considerem que s'ha de venir, perquè no com si fos un, però quan en comencem a tenir uns quants, per això considerem que hem de venir per fer aquest servei de difusió, no? Per tant, el problema és que en primer lloc aquesta persona no és de l'empresa habitual, sinó que és d'una altra. A sobre, el canvi d'aparell potser no és necessari, vale? I a més, no només això, te'n posen un que potser inclús que no serveix o que no et dona les prestacions, no? Perquè podries dir, mira, doncs, mira, ja tinc aquest, doncs cancel·lo l'altre. Però és que a sobre potser trobes que tens contractat dos serveis d'osmosis, un que no en tens ni idea i llavors et ve el que normalment et ve, et diu, hola, vinc a fer la revisió, i tu li dius, ah, no, però si jo ja ho vaig pagar i ja va venir el noi i van fer el canvi, que no se'n recorda. Doncs no, miri, no és. Llavors, quin és el resultat? Doncs que tens factura a sobre, canviar un osmosis, tothom sap el car que és, si algú se n'ha posat una, doncs estem parlant d'una quantitat elevada, i a sobre, doncs és una estafa amb totes les de la llei, no? Vull dir, t'han enganyat.
0: I com, però clar, la pregunta de com saben que tu tens un osmosi a casa...
1: Aquesta m'encanta perquè em fas preguntes que sempre em passa el mateix.
0: Però com ho saben?
1: Que aquesta no me l'he preparat. No, no és que no me l'hagi preparat, és que no ho sé.
0: Hi ha algun tipus de base de dades o... Clar.
1: Mira, un altre dia parlarem, que l'altre dia va sortir una sentència de... Bien, no? Que dic, ja, a veure si aquesta vindré un altre dia, si parlem o comentar de... que per fi van a una persona que estava a la llista Robinson, la van trucar d'una companyia i ja posat una denúncia, vull dir, una sanció gran amb aquesta companyia.
0: Però sí que hi ha bases de dades, no?, que sabem que ronden, això que es diu la Deep Web o el món, diguéssim, delinqüencial d'internet, que aleshores pot ser, no?, que hi hagi fins i tot bases de dades d'aquestes i hi hagi algú que se n'aprofiti, no? Diu, mira, sabem que hi ha tantes osmosis aquí, d'aquesta altra empresa, anem nosaltres i si cola, cola.
1: Doncs és molt bona pregunta i quan fem les trobades de consum, justament a l'Agència Catalana de Consum, fem una trobada mensual on es van tractant temes, quan sobretot són els que són recurrents, no?, quan hi ha hagut aquestes alertes que afecten, no?, a vàries, i una d'aquestes és així, no? A mi em veig que ara me'n vaig del tema, però no sé, a mi em van trucar també l'altre dia de presentant-se com la meva companyia de telefonia mòbil, de casa, bueno, i m'ho van dir, van donar totes les dades. I jo perquè vaig començar a preguntar, fins que al final li vaig dir, però és que vostè no m'està trucant de la meva companyia. És a dir, el que m'està oferint és un canvi de contracte. Però em va costar molt. I perquè soy del ramo, que també m'enganyo, em passa. I em va costar molt, perquè ella em deia, al final em va dir que li vaig dir, i com ha tret vostè les meves dades? I em va dir, no, perquè som una companyia associada amb la que té vostè i... Bueno, jo hauria d'haver denunciat, però també vaig cometre l'error d'agafar-lo amb el telèfon fixe i no vaig gravar la conversa, que és un altre tema que sempre ho dic. Bueno, seguim amb el tema de l'osmosis per donar consells.
0: Sí, no, ara de seguida entrem, però bé...
1: Vinga, seguim.
0: Per afegir aquí un avís, mira. En tot cas, bé... La majoria no ens llegim moltes de les coses que acceptem quan fem servir, per exemple, webs gratuïtes o serveis gratuïts electrònics. Diem acceptar, perquè volem fer servir allò i potser allà dintre hi ha que el teu mail o el que tu has entrat, tot allò, ho comparteixen amb no sé qui. I tu, com que el que realment t'estan oferint aquell servei gratuït perquè estan venent les teves dades, que tu t'estàs registrant allà, no?
1: Totalment. Ara no sabem si donar-li amb tot el tema de les cookies. Registrar s'ha de pagar. Si no ho poses, aleshores no ho llegeixes. Llavors ja li estàs donant les teves dades. L'empremta digital, que diuen, i això és per un dia bé tema de ciberseguretat, no sé, ha de venir un expert, ens hem, tots, vull dir, ens estan anant tan ràpid. Justament també llegia ahir que la Unió Europea vol limitar tot això de les cookies que ens surten, aquest bombardeig que a la mínima trobem. Acceptar cookies, rechazar cookies,
0: bueno, això és obligatori des de fa uns anys per avisar-te, precisament, perquè abans no sortia ni l'avís.
1: Sí, però no et donen opcions. Vull dir, és com... O no, jo sempre poso, que no sé si faig bé, veus, ara aprofito i potser m'està escoltant algú, i jo mateixa, no?, que estic, com deia, de consum, però jo sempre faig acceptar només les necessàries.
0: Clar.
1: I entro sempre per veure que no hi hagi marcada cap allò que et surt en verd, perquè l'acceptar todo nunca i són les necessàries, i tot i així ho obro per veure quines són les necessàries. Però aquestes necessàries potser em tenen a dintre posat que lo comparten. Vull dir que...
0: Bé, hauríem de dedicar un capítol.
1: Un capítol ben monogràfic, bé, perquè...
0: L'ús de l'explorador i com fer un ús també segur, no?, quina mena d'exploradors hi ha d'internet a l'hora d'entrar, doncs, a les webs i tot això per protegir una mica les dades. Bé, tornem a l'osmosi, a la porta de casa.
1: Bé, osmosi, no?, o vendes a domicili, sí.
0: I a les vendes a domicili. Quins consells doneu per evitar que ens pugui passar això que explicàvem abans, que ve algú que diu, vostè té una osmosi, venim de l'empresa d'osmosi, d'acord? Doncs passi, miri, s'ha de canviar, tingui, firmi aquí, passes a tenir un contracte que no en tenies ni idea i comencen a facturar. No? Ve a ser així una mica l'estafa, no? Funcionaria d'aquesta manera. Clar, quins consells doneu si et trobes amb el cas i per evitar-lo, no?
1: Doncs, a veure, els casos, el que s'ha de fer, primer de tot, no deixar mai entrar ningú sense que estigui identificat clarament. El nom, de quina empresa ve, ja pots veure a vegades també segons com van vestits, comprovar-ho amb l'aparell que tingui. Si diuen que venen d'aquesta empresa, trucar també l'empresa amb qui tenen el contracte i confirmar-ho, no? Potser et diuen, vinc de l'empresa X, veus que realment tens una osmosi X, però bueno, doncs es truca a l'empresa per dir, doncs a mi no m'han avisat, no? Perquè moltes vegades la truquen per dir, li vindrà un tècnic a revisar l'osmosis dimecres. I normalment totes les empreses que fan un manteniment avisen abans, o si no haurien d'avisar. La més important, no signar mai cap document i el més important, no fer cap pagament al moment. Lo de paga mare, no, això és molt antic. Lo de paga mare, que si no, no et faig la reparació. Vale? Sense llegir un calma i assegurar-se bé de qui ho ofereix. Perquè això és la clau de les vendes a domicili i de les estafes. El que et fan en aquell moment signar un document i fer-ho, no? Si al mateix temps, com dic, això ja és el genèric per sempre, qualsevol document que es signi, que es faci una venda a domicili o aprofito també per internet, és a dir, una venda que no sigui a un establiment, que tu vas físicament, la llei reconeix el dret de desistiment, que són 14 dies. Per tant, totes tenim temps. Tenim 14 dies perquè si ens ha arribat una cosa a casa que no ens agrada o que no la volem o que hem contractat per dir, miri, no, desisteixo. I sense cap compromís, sense cap càrrec i sense res. No sé que estigui especificat i ja podríem parlar-la específicament. I la última, que per això estem aquí, que si al final doncs, algú ha estat víctima d'aquest tipus, d'una pràctica d'aquest tipus, doncs que s'adrecin a la nostra oficina, a l'oficina del Servei Públic de Consum, l'oficina del consumidor, que estem al Passeig Narcís Verdaguer número 12, amb visites presencials tots els dimecres sense cita prèvia, de 10 a 1, o per mail a consum@cubelles.cat o inclús per telèfon, que podem també oferim un servei de WhatsApp al 677 15 03 92.
0: Molt bé, doncs des de l'oficina de consum de Cubelles que ens acosten tots aquests consells i aquestes alertes, i tornarem d'aquí uns quants dies. No sé si ens pots avançar. Quins altres temes doncs, teniu previstos d'anar-nos informant pròxims capítols?
1: Doncs l'altre, malauradament, m'agradaria venir amb altres, és el que també, a les estafes bancàries i el tema de les targetes de crèdit, l'ús fraudulent de targetes que et fan un càrrec al compte de la targeta.
0: Doncs moltes gràcies, Imma Laborda, tècnica de consum de l'Ajuntament, i ens retrobem d'aquí uns dies per parlar d'aquestes estafes bancàries també i d'altres qüestions que poden afectar els consumidors. Gràcies.
1: A vosaltres, adéu, bon dia.

0: Hola, molt bona tarda. Estem aquí al programa número 20 de Pilars al Vent. Estic amb els meus companys de sempre, el Jordi Lora.
1: Bon dia.
0: El Nil Sánchez.
2: Bones.
0: I el Marc Nogueira, el Nogui.
3: Bones.
0: Avui veurem que tornem a estar un ambient una mica especial, diferent, per tenir uns convidats molt, molt, molt especial. Tenim, com sempre, el gamberro del Gerard de Quarts Amunt.
4: Què tal, macos? Com esteu?
0: Segon cop ja que vens.
4: Segon cop.
0: Això ja no portarà més. El Magí ha vingut dos, no ha tornat. Tu dos ja no tornaràs.
4: Jo puc venir quan vulgueu, ho saps.
0: I després tenim aquí, veieu, tres vestits iguals, així amb un polo negre, amb un escut una mica diferent del que coneixeu sempre, i només veieu a la gent de...
3: Quant t'agrada que hi ha dintre l'escut? Què opines?
0: Bueno, ja parlarem després. Tenim una hora per parlar. Tenim els guanyadors del primer concurs de Quarts Amunt, que es va celebrar el diumenge dia 19, si no hi ha algú.
4: Dissabte,
0: sí, sí.
4: Acabar, tu.
0: Sí, jo. Sí.
4: El concurs era dissabte.
0: Això, vam veure el concurs dissabte de Quarts Amunt a l'Bisbal del Penedès i tenim els guanyadors, que són, com no, els bous de la Bisbal del Penedès. Molt bona tarda. Tenim a la Thais, la cap de colla. Molt bona tarda. El Carlos, sots cap de colla, si no m'equivoco.
5: Bona tarda, sí, no t'equivoques.
0: I soci, et dic, com vols que et digui?
6: Soc el soci, sí.
0: Soci, que és el president de bous de la Bisbal.
6: Bona tarda a tothom.
0: Ara, per compensar això, el Gerard ja ho sap. Llavors, totes les preguntes nosaltres farem a tu.
4: Vale.
0: El Nogui us farà unes preguntes que són una mica... No són preguntes de castells, són preguntes perquè la gent us conegui i són una mica de random, vale? Però comencem per les preguntes de sempre del Nogui i a veure, a veure com va. No, tu ja l'has fet. Si vols tornar a respondre...
3: Si vols ja faig la pregunta en concret una altra vegada.
4: Perquè...
0: Si respondràs el mateix, no?
4: Millor
3: és. Vale, pues,
0: vinga, Nogui, com vulguis.
3: Comencem una miqueta per conèixer qui sou, però no amb les típiques preguntes. Sí, anem fent l'ordre. La primera és, per centrar-nos una miqueta, és de què treballeu o de què volíeu treballar de petits o si esteu estudiant, que estudieu i si creieu que allò que esteu treballant es pot incorporar al món dels castells.
7: Jo vaig estudiar cuina, vaig exercir com a xef, ho vaig deixar, però sí que es pot introduir als mons dels castells i jo que t'ho digui el Gerard.
5: Jo no vaig estudiar i treballo repartint pa congelat. No sé si...

0: tracolla. Llavors, qualsevol record emmagatzemat a la meva memòria serviria.
1: Molt bona resposta.
2: Jo record era el 15 d'agost que teníem que baixar aquesta que tenia 6 o 7 anys i ja, jo no sabia ni què eren els castells i teníem que estar allà tot el migdia amb la calor i veient una cosa que a mi ni fu ni fa. Em van ficar amb una pinya cara per on està la Joves, entès que era la Joves, i vaig sortir d'allà dient a mi no em fiquen aquí ja ni...
0: Mai
2: I mira...
0: més.
3: I mira.
2: Mira on estem. Sí.
4: Jo segurament el meu primer record també em ve al cap intentant anar el més lluny possible, però també és un 15 d'agost, curiosament. O sigui, imagineu el que és aquesta diada per nosaltres. I va ser aquell primer any on amb camisa blanca vam fer el nostre primer castell de sis. Però bueno, com sabeu, és una diada on estan les dues colles de Valls i Vilafranca i allò impressiona molt, aquella plaça, en estrenar-te sense color de camisa encara. Jo penso que és el primer record així que tinc molt, molt gravat de dir uau, uau, quina impressió, això promet.
1: Seguint amb aquest camí, jo crec que més o menys tots dieu també el 15 d'agost, que és què va ser o qui va ser el que us va dinsar dins del món de castells?
0: Què o qui?
1: Què o qui? Sí.
0: Mon padrí. Mon padrí, el fundador dels bous, bisbalenc de la Bisbal, farda que els 15 d'agost no tingués colla pròpia, el seu somni va ser crear aquesta bogeria i aquest sentiment, i sempre me'n recordaré de que mon pare em deixava de plaça a l'església i que feien piles de tres a un fanal. I qui és això?
2: A mi em van regalar talls perquè la deixava allà a l'església i veia que eren quatre replegats que no tenien i deia, va, com caigui l'arena d'aquí a terra s'estampa i em vaig quedar per això dic, bueno, almenys que caigui
4: Sobre un pare.
1: Això ha passat molt a aquest programa, que tots els que hem convidat que són pares o mares han dit la meva filla o el meu fill.
2: Bueno, això seria el normal. El que no és normal és que deixis al teu fill allà i com si fos un extraescolar que d'això.
3: Això ho farem al col, això, aviat, eh?
5: Això al Gerard li agradarà. Les colles petites per això. Quan està el fill, ve el pare. Les colles grans, els pares fan així, són el nen i ens és igual, no?
0: Bueno, les coses petites, malauradament, també
5: Sí.
0: passa.
5: Nosaltres, per sort, que ho veus, crec que tenim un o dos casos de tota
6: I un
5: l'arena que
6: sóc
5: tenim.
6: jo, un dels casos sóc jo.
5: Bueno, ara que tens un germà...
6: Que per molt que piquin pedra, jo
1: Ojo al
6: crec que
1: teu
6: el meu
1: germà,
6: pare...
1: eh?
0: No.
4: Bueno, jo en el meu cas, l'exemple és el mateix que el de la Thais, és el Joan Esteve. El Joan Esteve, que va ser aquell primer ideòleg d'aquesta bogeria, com ha dit la Thais, que és un tio molt persuasiu, molt convincent i et portarà cap allà on vol, a les bones o a les dolentes
3: Sí, segurament.
4: també. I no, el tio em va convèncer, em va veure un tio gran, no? Jo faig quasi 1,90 m i segurament va dir, hòstia, aquest tio el tinc que enganxar per la colla. I ja començàvem a tenir certa amistat i, bueno, també, mira, justament era un tema que estàvem parlant ara fent la cervesa prèvia, que dèiem que gràcies a la colla pues, he conegut molta gent, com poden ser els dos que tinc aquí, tant el Carlos com la Thais, que segurament si no hagués sigut per aquest vincle comú amb la colla castellera, no els hagués conegut i ara són els meus millors amics, o part d'ells,
0: Família.
4: o part d'ells, o família, diria. Gràcies, Thais,
3: A mi no m'ha
4: per
3: dit, eh? A
4: corregir-me.
3: mi no...
1: No ets
0: Tu!
4: Ara,
0: Vale,
4: tu, ara.
5: Nosaltres tenim l'Àngel i ells tenen el Joan Esteve, no?
1: O sigui, cadascú té la seva referència.
5: El pare
4: Sí,
5: fundador és el pare fundador.
1: Doncs ara passem a les preguntes que fan riure i que sempre es fiquen amb mi, que són una pregunta és meva i les altres tres les van fer uns nens meus d'una altra escola d'iniciació a l'esport, que els vaig dir quines preguntes faríeu a algú que no coneixeu de res, però que no siguin les típiques de com et dius, quins anys tens, vale?
5: Ja et prometo que la següent temporada canviem les preguntes. T'ho prometo.
1: La pedra es quedarà.
2: La
1: Vale?
2: pedra. Ara vull saber si és la pedra.
1: Vale, la primera pregunta que és meva és el moment exacte de començar la diada? T'has aixecat els mocadors? Només tens un? On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
0: Jo me'l fico a la faixa perquè no caigui.
2: Jo, si no tinc els mocadors, no comença la diada.
5: Jo vaig fer la mateixa resposta que vaig dir, no, eh? Em van dir que
4: Jo
5: estava
4: anava a
5: boig.
4: respondre el mateix que el Carlos, eh? Però he de dir que si només he de portar aquest mocador,
0: Un.
4: aquest aniria a la mà dreta, tot i que sóc esquerrà, però aniria a la mà dreta perquè és el que porto, que té els 11 anys i escaig que té la colla des de llavors, et diria que quasi ni li rentat.

0: aquell que camina sol, que es posa sol al canell i dic, ara aquí. I si hagués de ser aquest, seria aquest de la mà dreta, justament perquè és el punt que jo treballant de primeres mans, que és una de les meves posicions, és el punt de recolzament de molts dels que foten el Pegemon.
1: Jo igual, jo igual. Jo la dreta pel mateix. Jo crec que els primeres tots tenim clar que la dreta és la part important.
0: Jo penso que sí.
1: Sí, sí. Ara sí, comencen les dels meus nens, que és la primera és, si fossis un gelat, de quin gust series i per què?
2: Un gelat. D'estratxatela.
1: És la segona vegada que diuen estratxatela, eh? Sí.
2: No em pelava, tens la xocolata si t'agrada el dolç, i si no és neutre amb la nata, ja està.
0: Es nota que és cuinera, eh? Mira que t'has quedat tu avenut, eh?
3: Hosti, un gelat, tio.
2: No diguis de menta, que ets una pasta de dents, tio.
3: Quin gelat.
4: Jo diré que va dir estratxatela.
2: Ah, sí? No pot.
1: Ja sé, que algú més ho ha dit.
0: Gerard, la teva resposta bona hauria sigut un gelat xofré.
4: Un gelat... Hòstia.
0: Que t'ho diré que ha dit el soci.
3: Jo, maduixa i llimona.
4: Epa.
3: Però no sé per què.
4: Bueno.
3: Perquè m'agrada.
0: Jo soc un clàssic de vainilla, però penso que avui podria dir-te el de taronja, tio, que és el color de la nostra camisa.
1: Mm-hmm. Molt bona.
3: És que és molt dolent. És una puta
1: merda. Pues la següent pregunta no millora, eh? Quin animal seríeu? Dins el que és una fauna de la colla, dins de la colla, quin animal seríeu?
2: Una gallina, tio! Gallina.
3: Tots aquí... són gallines, avui.
2: Avui, nuestro animal, el animal espiritual, són una gallina.
0: Una gallina que va venir a pondre tres ous. I és que, bueno, és una anècdota que si voleu en algun moment del programa la podem comentar.
1: Sí, voleu contar-la ara?
3: Sí.
2: Ara, perquè la resposta ha de ser la mateixa.
4: És que ara mateix la gent està flipant.
0: És que ara mateix la gent està flipant.
1: La gent ha vist com reaccionaven tots la gallina.
0: Anem a explicar una mica aquesta anècdota que, mira, que donarà contingut una mica al programa i és una cosa que ni nosaltres encara ens avenim de què va passar. El nostre local d'assaig té un pati ben parit, al costat de la torre coberta, que és on tenim la xarxa i fem els assajos, però sí que és cert que en el pati moltes vegades fem proves netes. I allò comunica amb uns quants patis de darrere de les cases del carrer paral·lel, no? Digue, dels veïns. I en vam rebre aquest divendres a l'assaig. Sí.
2: Divendres, abans d'assaig, o sigui, abans de la diada del dissabte.
0: Exacte, justament a l'últim assaig abans de tota aquesta festa de Quarts Amunt, amb la visita d'una gallina que va venir de no sabem...
2: Puntualitzo
0: que mai havia aparegut.
2: Que
0: amb
2: cada fita especial que tenim no ens surt res a cap assaig. O sigui, són desastrosos. Sí. Són desastrosos i és que ni aquell mateix assaig va sortir bé. I ens va visitar la gallina.
0: Bueno, va venir una gallina a visitar-nos, de cop i volta la canalla revolucionada per allà pel local, que havíem vist una gallina, i evidentment hi havia una gallina que s'havia colat. Mira, que estem parlant que el mur que separa és bastant gran, tu has estat al local. I la gallina aquesta, que inicialment la vam agafar i un amic...
2: La vam tornar.
0: El Canya, que és un tio així bastant feréstec, la va agafar i la va tirar amunt, amb la bona sort que la va fer tornar a puesto, però la gallina va insistir, va tornar. Va volar com bonament va poder, perquè es veu que sembla una gallina que, no sé, tenia les seves mancances, i va ser capaç de col·locar-se en un dels ferros de l'estructura exterior que tenim i va observar tot l'assaig sencer des de la mateixa posició mirant cap a on estaven els castells. Sí. Ja la part més bèstia va ser quan al final de l'assaig donem les quatre instruccions per l'endemà i sobretot a l'speech de la Thais, motivador... d'últim assaig, previ a una diada de màxims, ella fa el seu speech i la gallina es va girar també per escoltar-la. Llavors va ser un tema molt curiós, molt loco. Jo crec que aquesta gallina va venir a pondre tres ous i els va pondre tots tres. I si ens preguntes quin animal som avui som gallines tots.
5: Abans de la pregunta especial vull fer una menció. Lolo García. Estem buscant un local per Castells de Cubelles on tenim. Busca un local al costat d'una granja o
1: algo.
5: Ens passi el mateix.
1: Aquesta gallina li hem de fer una escultura o un algo, no? Un mural al local o algo.
0: Estem pensant en tatuatges, o sigui, les idees estan sortint-se de mare una mica.
2: Del huevo de oro, sense dubte.
0: Sí, sí, sí.
1: Crec que és la millor vegada que responen a aquesta pregunta.
0: Aquesta pregunta ja la pots treure perquè la resposta màxima l'hem donat nosaltres.
2: Doncs mira,
4: tio. És
0: molt heavy.
1: És molt heavy.
2: Si som supersticiosos, això és que... O sigui, venen en forma de papallones, jo què sé, sí, però és que el nostre poble està tarat i és que no havia de ser d'una altra forma.
1: Ara, ara hi ha pous de bisbal, no, gallines de bisbal.
2: No, és la nostra Mare de Déu, la Santa Gallina.
1: He de fer una figura de gallina i posar-la allà al ferro.
2: Sí,
3: no, no,
2: sí.
3: Ja la volien dissecar. A l'Eduard la volia adoptar.
4: Sí, sí, sí, sí.
2: Corral, un corral allà.
3: Per sopar les bous, o sigui,
5: la
3: hi ha moltes idees.
5: La canalla.
2: Sí, apadrinada.
0: De fet, la canalla té una mascota i
2: això
0: mira...
2: Això també és molt random, perquè...
0: Potser això...
2: La canalla des de... Bueno, una canalla que va ser acotxadora en Xaneta, de sort ella... Portava un peluchet que era una gallina, un pollito,
0: pollito,
2: i es deia Nugget. Es o sigui, Nugget. Quan van veure la gallina és que no, no us imagineu el nivell d'excitació i de
0: no havia pensat
2: màxima.
0: Jo amb aquesta vinculació.
1: La gallina s'ha fet gran, ara.
2: Era el puto Nugget, tio.
0: Aquest Nugget ha pujat a moltíssims castells del Bous, que,
2: sí, sí.
0: O la Maria, i si no
2: ha
0: puja ella, li dona alguna altra canalla.
2: Li donava les seves companyes, és molt pues,
1: ara, ara pot ser una metàfora, de que pues,
0: ara
1: la més petita, que era un pollet, ara s'ha fet una gallina.
0: S'ha fet una gallina.
4: I els Bous fan castells de gallina vieja. De pollito fent castells de 6-7 bàsics, la gallina s'ha fet gran i mira quins papinos surten. La gallina aquesta i l'estàs comprant, sos.
0: Sí.
1: Ara, a saber de qui era, eh?
3: Amb el premi que encara no
0: ens comprem.
4: Sabem de qui
0: és. Ja qui és, perquè aquesta gallina va passar la nit sencera al local, suposo que augurant-nos bona sort per l'endemà, i va venir a buscar-la al Porti, que és el propietari de la gallina. Sí, sí,
2: no va tornar ella sola?
0: No, va estar tota la nit al local.
2: Es la van robar.
0: De fet, l'endemà la Jordina ens va enviar fotos dient encara està la gallina per aquí, què hem de fer? I bueno, pues fer-la soci honorífic i que ens doni la sort que ens va donar.
2: Té passador.
1: Doncs, irònicament, la següent pregunta, anava a començar a posar una pregunta extra, perquè Maneques, que van fer l'últim programa amb ells, van preguntar si era la pregunta cadascú o la colla qui era. Ja, no, ja anava a preguntar quin animal seria la colla.
2: Ja està, ja la tens.
1: Tenim que... La gallina.
2: Te sirve.
4: Molt bé.
1: Vale. Doncs ara sí, l'última pregunta. Quina pedra seríeu?
2: Hòstia, sóc una pedra.
5: Pregunta complicada aquesta, eh?
1: Ah, jo diré que la Thais em va contestar una pregunta, o sigui, la pregunta de pedra, amb una pedra, però no crec que te'n recordis de quina
2: sí,
1: pedra.
2: Sí, un marfil.
1: Correcte.
2: Sí, sí. Sóc un marfil. Preciós, una pedra preciosa.
3: Jo granit.
2: Granit.
5: Sí. Molt bé.
3: Perquè...
0: Mira, doncs és una bona...
3: No, de l'infància.
0: No sé, jo perquè me la van regalar el seu dia i la porto sempre al cotxe, que van dir que donava certa protecció i bon auguri a l'ull de tigre.
4: Ah, vale.
0: Però sí, i la porto allà al recolzabraços del cotxe, sempre l'he dut allí.
4: A l'Eduard quan li va preguntar va dir de hachís.
1: Hauré de fer recap perquè crec que és la segona vegada, també que es diu ull de tigre.
5: Pot ser.
4: Sí. No, no, però això es pot dir aquí, no?
5: El què?
4: Barbaritats.
5: Passa el que vulguis.
1: Sí, la vegada que vau venir al Champs li van preguntar què treballava, va dir que paguites de l'estat.
4: Home, per això és d'aquest de què viu.
1: Sí, no, no.
4: És de Minyons, tio.
1: Sí. Bon rotllo, no?
4: Sí, no, bueno.
5: Sí. Gerard, ara això no és que no s'està gravant, bueno, està gravant el Jordi. Ahir vam dir que va fer una conya, vale? Com heu vist, tots portem sabaretes de les colles, i ahir vam donar la sabareta, que a mi tampoc m'agrada portar, però m'ha donat perquè et faci la conya, vale? Llavors jo m'aixecaré, això es veurà per aquí gravat, el programa que escolti a la ràdio no, però bueno, saps de què va, no, ja, la cosa?
4: No, però si ara som superamics.
6: Jo porto els cardats.
4: Ah. Vale. Bona gent,
5: els cardats.
1: És cardats, molt passat amb els cardats.
5: Nosaltres sempre tenim...
0: Quina porta sota. Sempre
2: no tenim...
6: M'imagino quina. Una conya al nostre programa sempre surt Àngel Moreno, surt Quarts Amunt, surt els cardats. Llavors jo porto la samarreta dels cardats. Però és que sota m'han fet posar aquesta.
4: És maca. És maca.
0: Un aplaudiment pel company de Minyons i tant.
4: No, Minyons molt bé, tio.
5: Que es van rajar, no? El concurs em van dir.
4: No, no, no podien portar els castells que volien portar i van decidir fer un pas al costat i donar peu a altres colles.
3: Tenien diada diumenge, no?
4: Sí, sí. Superdiada.
1: Aquesta camisa, sí. Aquestes samarretes de...
5: aquesta samarreta és de la diada amb Santa Cristina d'Aro. Minyons...
4: No, Minyons està passant... A veure, no està passant una bona temporada.
5: No, no.
4: Però és la meva antiga colla i respecte absolut. I tant, tinc molts amics allà i, de fet, molta part de l'equip de Quarts Amunt és de Minyons. Així sí, que sí. Amor absolut, clar.
5: A Xams, això, per tu, la samarreta, eh? Jo l'he posat perquè l'ha donat Xams.
4: Ara,
5: no,
4: la següent
5: no...
4: samarreta, el logo...
3: Darrere que porta...
1: Ara tenen un petit paquet, és antic.
3: Darrere que porta el número 7 de Figo, o què?
1: No porta res. Porta patrocinador, vaig dir.
4: Hòstia, el Eduardo està marxant, ha vist la samarreta, està marxant.
5: Bueno, a partir d'aquí, després d'aquesta conya...
4: No, Minyons bé, Minyons, bon rotllo.
5: Ara hem ofertat, ja que a Quarts Amunt crec que no ho van fer, aprofitem el nostre programa és per ensenyar a la gent de Cubelles una mica la posició de... Portem, per exemple, portem un primer i explicar una mica la posició. Vosaltres, com sou de guanyadors del concurs, després parlarem, però expliqueu una mica els quatre, aquí sí que et foto tu, Gerard, expliqueu quina posició feu a la colla i per què és important dintre dels bous aquesta posició.
4: La meva posició és no molestar. No, jo faig de terç quan la Thais i el Carlos em deixen i ja està. Faig de terç.
5: Molt bé. Sí. Thais?
2: Ara canto. No, a veure. Vaig començar sent dosos, he sigut terça i aquest any no he pujat més de... Ai, vaig ser quarta i no he pujat aquest any de terç.
4: Sí.
2: Quan ho faig?
4: Si has pujat de terç.
3: De terç?
2: Dels terç.
4: No has pujat. Ah, vale.
2: No. M'he quedat als terços. Si no, pues canto.
5: Molt bé. Carlos, tu?
3: Jo segons i a la pinya. El que faci falta.
4: Ah, bueno, clar, jo també, el que faci falta, clar.
0: Bueno, això ho donem per descomptat, que quan pues, està el tronc s'està la pinya.
1: El que està allà de vermell...
7: Sí, Pol, no, ho tenim clar, això, no?
1: Aquesta la pinya a la vida, aquest home.
7: Sí, tenim clar, no?, que aquest si no pugem anar a la pinya. Total,
1: no ha tocat la pinya en sa vida.
5: Soc tronquet i tècnica, llavors, clar, quan no pujo, d'estar fora.
1: Excuses.
5: Tècnica de canalla, llavors, he d'estar amb la canalla.
1: S'ha ficat més a pinya el Jordi que tu.
5: Home, clar, jo soc sanitari i cap de canalla, tècnica de canalla.
0: Ja més fa el programa, tio.
5: Home, clar, què més vols?
1: I cada dia el programa s'equivoca. Avui ha començat que he dit no t'equivoquis amb el número del programa i s'ha equivocat amb el dia que es va fer un concurs.
4: Això ha sigut molt heavy, sí. Però és la samarreta, que no.
0: El tema és que va acabar diumenge. És que la cosa
4: va acabar diumenge.
5: Sí, diumenge ens vam despertar a la Bisbal. Imagina't si va acabar diumenge.
1: Et diré que nosaltres vam dormir a un pati d'una escola, o sigui, amb una maca.
0: Bueno, jo en el meu cas sóc o primeres mans o també faig moltes vegades posició de vent en els castells, sobretot amb els castells amb Pilar amb el dos també acostumo a treballar.
3: I canta castells.
0: Sí, també, hòstia, és veritat, i també canto castells que em van deixar, bueno, em van deixar obligadament i necessàriament el 4 de 7 amb el Pilar que vam descarregar.
3: No podem dir que l'ha fet,
0: dissabte,
3: però l'ha
0: pues, cantat. Me'l van fer cantar a mi, no? Perquè tots pujaven al tronc, és una, no? Aquest 4 ja demana molta gent allà dalt, tampoc són tantíssims els bous, ja ens agradaria. I bueno, doncs vam haver de prescindir de la meva posició a dintre perquè teníem un substitut que ho podia fer igual o millor que jo, i vaig sortir jo a intentar fer-ho igual o pitjor que la Thais. Vale. Però al final el castell va anar prou bé i sí, per sort em va donar poca guerra de tenir que prendre una decisió compromesa, no?
5: Ara parlant ja de que has dit que fas de vent, els castells amb agulla, els que us va durar guanyar el concurs va ser 3 amb agulla, 4 amb agulla i la 2 de 7 que tenia moltes ganes, que va només va acudir amb càrrega. Com va ser la feina prèvia per aquests castells per poder-les portar diumenge a plaça?
2: Feina prèvia, parlem de principi de temporada. No teníem el cap acabar així el concurs, però sí que sabíem, vam entrar amb la mentalitat i el treball i una forma de treballar i que no l'hem deixat en tota la temporada. Llavors, arribar a aquest punt de la temporada i prendre aquestes decisions era ja el que et demanava la gent, perquè tot ho tenies i la feina és troncs, treball, troncs, tindre-ho tot molt polit perquè el castell només et demana ficar-li un pilar.
5: I el pilar prou bé, els dos pilars amb troncs diferents als pilars, també treballats força bé, o sigui, jo crec que dels castells amb agulla que es van veure, que va ser el vostre i el de... Parlo de castell de set amb agulla, vostre i Viladecans, la vegada sí que va patir una mica més, però que els vostres estaven parats, que semblaven que fossin una postal, tant el castell com el pilar.
2: Sí, semblava que l'haguessin fet algun cop més,
5: sí,
2: no?
5: Sí.
4: Bueno, i amb dos terços diferents.
5: Sí, sí.
4: Això és destacable,
2: dos terços al pilar diferents.
0: Sí.
2: Bueno, és que és molta feina i, o sigui, crec que costa imaginar-s'ho pels altres, per nosaltres ha sigut assaig.
5: Jo crec que el més costa és fer bona feina assaig amb el Gerard a l'assaig, no?
4: Imagina't. Jo, si em permets una cosa molt ràpida. Dies. Jo he vist diferents caps de colla, he estat en diferents colles. Al final, jo sóc un col·leccionista de camises. I...
5: De tres camises, però dos del mateix color, quasi, no?
2: És LGTB.
4: Sí. Jo el que he de dir és que, i no perquè estiguin aquí, li dic a la cara i li dic fora de càmeres i de micros i de tot, jo no m'he trobat un equip tècnic amb una colla amb el poder de seguiment que, com el que tenen Thais i companyia. És un equip tan maco i la gent se'ls creu tant que això no m'ho havia trobat enlloc a la vida. T'ho dic en sèrio.
5: És la demostra plaça, no?
4: És brutal. La gent confia en ells d'una manera espectacular. I el resultat d'aquest concurs de quarts amunt ha sortit perquè la gent confia en ells. I han fet una feina espectacular. Així que demano des d'aquí que tot Cubelles aplaudeixi a tota la colla dels Bous de la Bisbal pel gran concurs que van fer, però especial a l'equip tècnic dels Bous de la Bisbal. I em deixo Ramon, Marc, companyia. Ja, aquí hi ha una representació, però és brutal com la gent el segueix, tio.
5: Una pregunta voleu fer, Jordi, Nil, Nogui? Tu, la tenim aquí. Clar, a mi teniu que ja estic a l'equip tècnic de Trons i de Canalla. El Jordi és Canalla, Jordi el deixem a part. Però aquí teniu dos d'equip de... O sigui, són equips de Canalla.
1: No,
5: estan
1: no,
5: fent...
1: Canalla no.
5: Ai, de Trons, joder, porto ja...
4: No dones una, tio.
5: No, sí. Ha sigut un dia molt llarg per mi avui.
4: La gasolina aquesta.
5: Sí, sí. Tenim aquí els dos equips de Pinyes, que estan una mica fent ara de capos, perquè el nostre cap està intervenint intermitent per problemes personals. I tenim aquí, voleu fer alguna pregunta, a Bous, com fan els castells amb agulla? A mi m'interessa molt. Com fan la Pinyes els castells amb agulla? M'interessa moltíssim.
1: És que l'agulla, jo el que em va sorprendre és la torre amb dues agulles, que nosaltres estem acostumats a treballar a la torre només amb una. I quan vam estar l'altre dia allà al vostre assaig, va ser com, entre les agulles i jo em vaig quedar flipant. Nosaltres un problema que tenim molt és les distàncies entre baixos, que nosaltres no arribem pràcticament, però vosaltres teniu gent molt gran, és a dir, molt alta. Com, això és un benefici per a l'hora de fer les pinyes, a l'hora de provar amb l'agulla, o sigui, castells amb l'agulla, a l'hora de ficar agulles?
8: Ficar dos agulles és per apretar ben el nucli i assegurar bé els dos segons. O sigui, és una feina de dir, bueno, està, queda una miqueta més oberta, però bueno, si la portes a la mida que té que anar, és la millor solució que hem trobat nosaltres. O sigui, provaven amb una agulla, com és el normal, i bueno, ballava una miqueta. La manera d'assegurar això era ficar dues agulles. No molt grans, primetes, fortes, que treballen una bestialitat, i així és la manera que vam trobar. Ja, jo crec que hi ha més colles que fan. No sé si ja són per dos de vuit net o això, però bueno, és la solució que vam trobar nosaltres per afiançar bé la posició dels segons. No.
1: I els, ara nosaltres estem amb el nostre límit és 3 de 7, 4 de 7. Tots tenim clar que la idea és intentar acabar la temporada amb algun d'aquests castells amb la guia al dins. Quin consell ens donaries a nivell nosaltres pinyes per treballar aquest castell amb la guia dins?
8: Consell, jo què sé. Jo, quan vaig començar la temporada, tenia molt clar que tenien que anar molt parats al castell normal. Un 3, un 4, però que el tinguessin molt parat. I després tenir un bon pilar. O sigui, treballar el pilar a muerte i si tens aquestes dues coses, que és el que hem treballat aquesta temporada, creure-hi. O sigui, ficar-te al cap que ho faràs i sortirà millor o pitjor, perquè segurament serà la primera vegada que ho feu, com ho passat amb nosaltres, i no serà el més maco, però amb el cap que ho tinguis ja... que ha ficat allà, ho descarregues.
0: Jo per afegir una mica el que diu el Carlos, tot això acompanyat de molta gent a la pinya.
8: Sí,
0: que llavors, una mica el hàndicap també, parlem-ne, no? És a dir, jo penso que si aquesta diada tan brutal s'ha donat tota ella amb tres estrenes, amb una única diada, és perquè no hem disposat del volum de camises necessari durant tota la temporada com per haver-nos pogut plantejar aquestes fites abans, sobretot el 3 i el 4 amb l'agulla. Són dos castells que tenim un 3 i un 4, com venia dient el Carlos, palmadíssims. Fixa't en les imatges del 15 d'agost i veuràs el que és un 3 i un 4 de 7 ben fet, parat, quiet, amb una feina darrere increïble. Vull dir, d'antecedent, de tota la feina que hi ha fins poder-lo fer amb aquella excel·lència. Tenir un bon pilar de 5, òbviament, però necessitem és aquell gruix que són les coses que ens posa Castellers del Foix, ens posa Bous de la Bisbal, de poder arrossegar una mica més de massa social, que era una mica l'objectiu de tota aquesta temporada, per poder penjar aquests castells, perquè al final el fer-los nets a assaig no sabria dir-te quant de temps fa que venim fent unes proves xulíssimes com per pensar dur-lo a plaça, però és que al final no l'estàs podent penjar sobre pinya
8: no
0: volem tampoc assumir aquests riscos innecessaris, també trobo, d'anar a portar a plaça un castell que no hem pogut fer com Déu mana l'assaig.
1: Sí, nosaltres més o menys és la història que tenim amb el 4. El 4 de 7 aquest any l'hem pogut fer la diada que vau venir vosaltres a la platja, perquè no tenim una quantitat de camises com a tal, ni en conjunt amb altres colles, per poder dir...
0: Et faig la pregunta jo a tu ara. Per què et penses que arriba el 2 de 7 tan prematurament per una colla del nostre nivell? Perquè és un castell que s'ha permès assajar. Per què? Perquè requereix menys gent. Perquè a les proves netes li fotien pegues al 2, i vinga el 2, i les poques proves amb pinya que podien fer, molts assajos, eren tancar un pilar i tancar el 2. Sí, i d'aquí ve recollir aquest fruit tan bé de Déu que hem recollit d'haver pogut carregar un 2 de 7.
1: Aquest és un debat que hem tingut. Hem tingut aquí el debat de la ràdio.
9: Dintre la colla, som una colla que està fent 3 i 4... I el dia que fem el 4 és el millor dia. I estem pensant, hem fet proves de 2 de 7.
0: Clar.
9: Perquè fer proves de castells amples, com el 5 o el 7, és impossible.
1: No té sentit.
0: Des d'aquí felicito a Mediona, que va poder tancar un 5 de 7.
9: O a Viladecans, que va poder...
0: Un 7 de 7, Viladecans. Però Mediona, sabent que venen d'un nucli que són 700 o 800 habitants, 800 habitants, és increïble que aquesta gent fos capaç de mobilitzar gent... per fer un 5 de 7. Nosaltres li vam fer una temptativa al primer concurs de l'any 2022.
8: Sí.
0: 22, Torredembarra, al pavelló, perquè hi havia previsió de pluja. Sí. I aquell dia li vam fer un pere al 5 de 7, que inclús flipaven Aina Mayol i companyia, dient, hòstia, una colla amb el poc recorregut que tenen els bous a l'abisme.
2: He de dir que encara que fos el nostre poble, crec que de Viladecans o Mediona érem els que menys... gent portava, siguen al nostre poble.
9: Quantes
2: sí,
9: gent portava?
5: A mi em va dir que...
2: Natros!
9: Sí.
2: Confirmats, 53. Després els que se'n recorden que tenen una samarreta i van vindre, però confirmats.
4: Home, 53. Eren gent a plaça, eh?
2: Viladecans, no sé si em van dir 160.
9: Viladecans,
1: 150. Jo diré que Viladecans va dir un número i després a la festa gent que coneixem van dir que conya,
8: jo
1: tanta
8: jo
1: gent.
8: Jo crec que 150 no era.
0: Jo crec que 150 no van arribar, però parlar... que superaven el centenar. Bé, sí. 120.
1: Impossible.
9: Viladecans va anar dient que eren 150 persones.
2: No, jo vaig veure l'aplicació. Jo estava allà...
1: Però després gent de Viladecans deia... 150
8: vam portar nosaltres al primer concurs del 2022 i era molta més gent que...
5: No, jo vaig parlar amb la que és cap de troncs de Viladecans, que és la Dakota, una abraçada des d'aquí, la Dakota.
1: Dakota, te quiero.
5: I em va dir que de pinya, comptant aplicació amb camisa, eren uns 80-90 llargs. Camises, parlo de gent de pinya.
0: Sí, sí.
5: Comptant que anava un 111, 100 d'esto, i amb camises arribaven als 130, si arribaven.
0: Doncs pues això.
2: Pues
5: sí, sí, jo...
0: No, i van mobilitzar-ho des del Baix Llobregat.
4: No, molt bé,
1: i tant. I Mediona vam estar, potser, nosaltres amb el cotxe, quan vam arribar, que ens vas veure el cotxe, vam estar parats, potser, 2 minuts, baixant gent de Mediona.
5: Bastant més.
9: Mediona també portava molta gent.
1: Jo 2 minuts.
10: Jo uns quants més.
0: Sí, Mediona s'ho prenia amb molta il·lusió també, aquest concurs, i dintre de les seves possibilitats va intentar mobilitzar molta gent, també tenen bona relació amb Castells de Vilafranca, no sé si al final van poder arrossegar-los, però em consta que com a mínim ho havien, havien demanat ajut.
4: Sí.
0: I des d'aquí felicitar-los també, xapó, per poder mobilitzar tanta gent cap a la Bisbal. Trobo que la Bisbal ja en si és un bon reclam, que les colles hi veniu encantades a aquella plaça tan històrica, i a més amb els ingredients que era, doncs, un festi com el que ens van muntar els companys de Quarts Amunt, que va ser tot un èxit.
5: I ara la pregunta que volia fer era el Gerard. Una mica, el concurs del dissabte va estar molt bé, està espectacular, sigui dels millors dies que he viscut jo, així com tots ens germanors, som 6 colles, una mica més del mateix nivell i tal, vam dir entre tots, fent pinya tots, però vull preguntar pels mesos previs i com va sorgir la primera idea i després la feina que vau tenir darrere del concurs. Això una mica explica per sobre com ha sigut aquesta feina prèvia.
4: Va ser una autèntica bogeria. Pensa que nosaltres el dissabte 19 de setembre fèiem 2 anys com a projecte. És el segon any de vida de Quarts Amunt. I vam començar entre 4 parets a l'Arbós, que no ens escoltava ni ma mare. I 2 anys després estem fent aquesta liada. Nosaltres ens agrada molt el rock and roll i ficar-nos en fregaus d'aquestes característiques. Teníem la data segura a finals de maig, principis de juny, quan totes les colles, lògicament, tenen els calendaris tancats.
5: Sí.
4: No teníem colles, només sabíem que volíem fer-ho. Penseu el que és organitzar no només una diada castellera d'aquest calibre, que al final és molta gent, organitzar moltes coses, sinó després estem parlant de fer un sopar, de fer una festa, una mica el concepte de Quarts Amunt, de Castellcí, festa també. Sí. En 4 mesos és una autèntica bogeria. Al final, donar les gràcies també a l'Ajuntament de la Bisbal, perquè sense ells això no hagués sigut possible, totes les colles que van venir, el públic que va venir, però sobretot l'equip de Quarts Amunt, perquè al final jo estic una mica aquí com a cara visible, però sense ells això no hagués sigut possible. Va ser moltíssima feina, molt d'estrès, i tot tan ben calculat i tan ben preparat que va sortir com va sortir. Jo crec que va ser un èxit de convocatòria, un èxit del ritme de la diada, àgil, la gent contenta. Crec que va ser un èxit total, però amb molt poca preparació. I ja per acabar, això va sorgir, com vam dir allà en directe, les colles petites sovint estan infravalorades i només ens volen quan arriben concursos o diades grans per anar a fer pinya a les colles grans. I es va demostrar que les colles petites existim i que tenim molt de múscul i molta massa social i que quan ens unim som invencibles. I crec que és la demostració d'això, que al final és per què neix el projecte de Quarts Amunt.
5: És que ara estava pensant jo, és que fa 3, 4, 5 mesos enrere vau fer la primera diada de Quarts Amunt.
4: Sí, al març. Sí. Al març a Sant Jaume.
5: Clar, ve de fer la primera diada, el primer podcast casteller, diguem,
4: sí, no havia pres, així. Això també és història.
5: Fa una diada de la història. I res, els 4 mesos fan un concurs que va ser espectacular, ja vam dir. També ara preguntar-vos a la Thais, qualsevol.
2: Sí.
5: Jo crec que la festa molt guai, també la festa.
4: Sí, va estar de puta mare, la festa.
1: Jo diria que som top 3 a la festa, també, eh? Jo diria.
5: No, jo...
4: Top 1 a la festa va ser Bous, també.
1: És que top 1 a la festa jo crec que va ser Bous.
4: Va ser Bous.
1: Fins que van marxar, llavors Carallots i...
5: Jo Carallots no els conto, que no estaven a la diada.
1: No. Guanyen per Momento Guitarreo.
5: Sí, no
1: sé. El millor moment.
4: Vale.
5: Va estar molt guai. Preguntar-vos, que ens han fet aquí unes preguntes, hem posat una història a Instagram i ens ha fet una pregunta molt... Espera, que ara de canviar Instagram, que pensava que tenia pies al vent. Ens ha fet una pregunta que m'ha agradat molt, que és el, si no m'equivoco, l'Oriol, el Gerard, de la nostra colla.
1: Són bessons.
10: Ja t'has canviat de colla, tio?
5: No. Ens pregunta quina és la clau per aconseguir el que vau fer dissabte. Quina ha sigut la clau?
10: Picar pedra, com diu,
0: sí, com diu el Roig.
10: Picar pedra. No hi ha un altre secret.
0: Al final és el que veníem dient una mica. Si és que això... i no li vull treure cap mèrit a aquesta junta tècnica. Un altre cop ens han portat als nostres millors nivells, però és que tot això ve d'una progressió de 10 anys. Des d'aquí, agrair al nostre primer cap de colla,
2: al
0: Joan Vallès, al Joan Esteve, al Sergi Coromines, amb l'Eloi García, vull dir, és tota aquesta progressió.
10: Sí, no perdre res.
0: Clar, de dir cada cop aquesta gent ha sigut capaç de portar la colla al seu punt àlgid tècnic i cada any hi ha hagut un pas endavant. Venim fent castells de 16 des del 2016, si no m'equivoco, ininterrompudament, i el 2016 estem parlant que és el nostre segon any de vida. I tot aquest volum de castells bàsics de 7 fins ara, esperem que ara ja puguem anar pensant, bueno, és que ja fa dies que ho venim pensant, però aquesta gama bàsica de 7 la tenim molt consolidada. Quin és el secret? Aquest. Anar treballant amb un objectiu clar, com és el que han anat fent totes les tècniques, i buscant portar l'excel·lència a la colla, que a final de temporada arribessis a un nivell com el que hem pogut arribar a mitjans finals de setembre pel concurs, amb un nivell tècnic bestial.
4: Crec que és molt important també destacar, soci, el fet de que tot i els egos que hi ha a totes les colles, aquest dissabte allà a la Bisbal, mires la quantitat de vídeos que hi ha i tothom, del primer a l'últim, del més gran al més petit, érem un sol. I quan tu aconsegueixes això, els resultats han d'estar, tio. Sí. El fet d'aquesta comunió de colla, de som els bous, independentment de qui pugi, qui es quedi baix, quan tots som un, som imparables. Els bous o qui sigui, eh?
0: El millor exemple ens el va posar la canalla que ens va coronar... no, vam poder posar canalla en aquell 2-7 que no era la pensada inicialment, que les havia vingut fent les proves i donen aquest pas endavant i la companya sap que no està bé i diu jo no ho faré, i això diu molt d'unes nenes tan petites.
1: I te diré que parlant del moment del 2, no només veus sinó tota la plaça, si veieu el vídeo del directe, per exemple, que vam veure nosaltres estàvem a dalt de la tarima per veure-ho bé, perquè era un moment d'història per mi, per gaudir-ho en aquell moment. t'ho juro, tota la plaça estava callada, jo sí, crec que aguantant
0: jo vaig percebre.
9: La, la plaça va entendre o sigui, que tota venia la... el moment de, o sigui, el moment de la tarda era aquell.
1: Tota la plaça volia aquell dos.
2: Jo sentia, em cagava a sobre, perquè jo, clar, cantant, només em sentia a mi sí. I dic, joder, o sea, és que no hi ha ni un soroll de fons.
9: Era un soroll. I la teva...
2: la meva veu directa projectada al castell, això era increïble.
9: I la teva frase de quan pugen quartes i dius a la canalla, mireu-me, està bé? O confieu, els, sí. Els vas dir a la canalla, mireu-me, i els vas dir, vinga amunt.
2: Tinc moltes frases cèlebres d'aquesta dia. Es veu, perquè jo no me'n recordo quan canto els castells, però sobretot el meu esforç d'aquesta temporada i sempre ha sigut... Jo he sigut canalla, tio, i també he tingut moltes inseguretats perquè han sigut moltes coses noves per mi aquest any i jo no sabia com dirigir els castells, com cantar o com parlar-los. I vaig pensar que els diria el que a mi m'hagués agradat sentir o que a mi m'haguessin dit quan jo estava allà dalt. I llavors el que he reforçat molt amb la meva canalla aquest any ha sigut de mirada, saps? Sempre la canalla es distreu mirant a un punt o jo què sé, es distreu mirant a punts que no calen. Llavors elles em miren a mi molts cops, ni tan sols els hi dic acotxadora, puja, jo o sigui, amb gestos els hi senyalo que pugin, saps? I llavors en aquell punt tan clau i tan exacte de traspassar, els dic mireu-me, està bé, saben que jo no les tiraria per cap puesto que no està bé, saps? I bueno, la decisió de fer-la i de coronar-la, ojalà haver-la descarregat, no? Però era perquè no perdessin el nord i trobessin un punt segur i que em miressin i que jo estava allà amb elles aixecant la mà o donar-los la força que els calgués en aquell moment.
4: La Thais té moltes frases cèlebres, eh? Moltes, eh? S'està tornant una comunicadora espectacular, sí, sí. De veritat, eh?
5: Sí, sí.
4: De veritat.
5: Ja s'ha notat.
0: Aquí Silenci va ser espectacular. Sí, jo vull remarcar-lo sí. Perquè jo sé com pot sorollejar la nostra plaça quan hi ha tant de gent.
4: I el barullo aquell també.
0: Sí, va ser un silenci bèstia.
1: Amb els d'avui sí que hi havia una miqueta de rum-rum, sí, però és que el dos estava silenci.
0: Jo, al final, jo sóc el que tanco el nucli del castell. Pues perquè estic a prop, perquè tinc també potència de veu, sí. I se m'escolta.
8: Ho fa des de sempre.
0: I ho faig des de sempre, també. Hagi estat la tècnica que hagi estat, sempre és una cosa que se'm demana a mi. I jo sí que recordo, acabar jo de tancar el tancar del nucli i donar-li el Thais! Al final jo només faig aquest crit. Ella ja sap que quan jo li estic cridant el seu nom vol dir que tot està bé. A partir d'allí, fins que no la vaig sentir, ella vaig notar aquell silenci sepulcral que sí que dius, és que ara ve alguna cosa important. I
4: si em permets afegir una cosa, ja callo jo, perquè sóc molt pesat, el silenci de la pinya, tio. Mm-hmm. Sempre les pinyes, per molt que vulguis silenci,
0: jo com un rum-rum,
4: sempre sí. Hi ha el típic. Buah, allò era, anava com... És que estava tot engranat a la perfecció. Tot, silenci, tothom concentrat.
0: Jo va ser un castell que sí que vaig posar molt d'èmfasi abans de començar a tancar a que tothom em fes cas en el sentit de, al final, tanquem amb un ordre al nucli perquè té una raó de fer-ho així. No busquem buscar la posició forçada, anem tothom concentrat a lo que sabem que és la nostra posició, que així anirà tot bé. I la gent em va fer cas, no? O sigui, vam fer tots un encaix d'aquells de pinya que quan t'agafes, dius... Això està de puta mare, tios. Saps? Ara només cal que tot per allà dalt també continuï igual de bé, no? Però com sabem, tot neix d'allà baix, de que allà baix estigui tot ben tancat.
1: I el moment de l'aleta, ahir sí que es va trencar el silenci, va haver aplaudiments a tot arreu. Com va ser aquest moment? Perquè jo crec
2: que és
1: el moment dels nervis màxims.
2: Ojalà no hagués dit que surt l'enxaneta, perquè allà va començar des de segons, terços i quartos a galopar, tio, i és que... Després, analitzant-ho, vaig dir, jo, és que si no hagués dit que està sortint l'enxaneta, surt la cotxadora i els tenim baix i això es descarrega. Sí. És que estava maquíssim, estava molt ben preparada. Jo no la tenia al cap aquell dia perquè per mi ja em bastava fent dos castells inèdits com eren el 3 i el 4 amb l'agulla, no? No ens calia.
8: En el primer castell ja volies parar.
2: Sort del meu equip que m'empenya a fer les coses perquè soc massa prudent a vegades, no? Però nervis els entenc. Entenc a les meves companyes a quartes. pur nervi de la nostra plaça i d'un castell tant que ens imposa i que joder, ens va trampar, no?, sempre.
1: Sí, nosaltres estàvem amb el directe i quan va caure jo vaig treure la càmera directament, per si de cas, i me'n recordo una frase del Pol de dir-me: no cal, mira-los, estan salant tots.
2: Vale, okay. Sí, jo me'n recordo que treia les nenes primer de tot, no? I me venia tres nenes, ploraven, i li deia: tens mal? No. No, i ploraven, i et fa mal algo? No, llavors per què plores? L'hem fet! O sigui, era bestial.
1: És que jo crec que vosaltres, sobretot, però la resta de la plaça la va celebrar com seva. Mm. O sigui, almenys nosaltres, jo sé que el Jordi va fer un vídeo i al mig del vídeo es veu la meva mà celebrant.
2: O sigui, bueno, jo crec que és un castell que et faci... qualsevol company, t'alegres. És un castell molt maco, m'agrada veure-la.
4: Sí, però estem parlant d'un concurs, al final, Tais.
1: Sí, i ja, aquesta és la diferència que jo veig.
4: I estem parlant d'una comunió allà brutal.
2: Soc bona persona, tio, jo què sé.
4: Sí, però en un concurs, al final, tu vas a guanyar. El concurs
1: de Tarragona i no ves l'altre que hi ha celebrant.
2: És la normal.
0: Ja.
4: I aconseguir aquesta comunió a plaça, crec que va fer que tot sigués.
0: Bueno, era un dels propòsits
4: d'aquest
0: concurs.
4: De fet, era això.
0: Gerard, o sigui, parlem-ne d'això. Era posar en valor aquesta germanor entre colles. Sí. Jo recordo en algun moment que alguna companya vostra em va venir a preguntar si ja ens tocava, si no. Dic, però per què, per què? Diu, no, perquè venia a ajudar-vos. Mm. Ojo, saps què vull dir? Sí. És a dir, és aquest nivell de que no era un concurs a l'ús. Mm-hmm. De fet, alguna persona de la nostra colla que no té tant de recorregut en el món castellà em preguntava, diu, però quan és format concurs? Dic, no, en el concurs tradicional raro és que s'ajudi ningú. Vindràs perquè portaràs gent que t'acompanya amb samarreta, colles amigues que et venen a ajudar però porten el teu color, però no veuràs aquella barreja de colors a les pinyes. Mm-hmm. Que és el que sí que va aconseguir el concurs de Quarts de Món.
4: Totalment. I crec que això és el que més orgullosos estem, tio. Era, de fet, era el propòsit, de la festa de les colles petites, més enllà de qui guanyés, que puta mare... Que
0: i els colors mesclats.
4: Exacte, va ser preciós.
1: El groc i el blau queda molt bé,
4: Sí.
1: A mi m'ha agradat molt.
5: Jo, després del tant de la festa, el groc, blau i taronja, em queda molt bé.
1: Però els de taronja haurien
9: d'haver estat a la diada.
4: Sí, es van fer caqueta. No, es va fer caqueta al CER, al cap de colla. La resta de colla volia venir, però tenien la diada que està tancada amb xicots i, clar, al final canviar diades és complicat. Sí,
1: amb xicots i els de Castelldefels, que pel que a mi m'ha arribat, havien de venir, si els donava temps, a ajudar una colla també a fer castells.
4: Sí, sí. Ah, sí, eh?
5: Ah, sí,
1: a una colla que està molt bé.
5: Els divendres van assajar junts i havien d'ajudar-los i no van poder arribar. Em van dir que no van carregar o descarregar el set, no per això, sinó perquè no es veien capaços, però... Sí.
1: Però nosaltres hem de dir que va haver un moment que estàvem dubtant. Si s'estaven fent un Jaume Galofré o veritat, estaven descarregant. No, van dir que el tiraven a veure perquè no ho veien clar.
0: Jo tampoc el vaig veure tan malament.
9: Jo tampoc.
5: I el primer
9: el vaig veure millor que el segon.
5: El
0: primer jo no em vaig acabar d'entendre, perquè justament era un moment on nosaltres havíem passat ronda a veure-les venir, la canalla van tenir aquest hàndicap de que no volien inicialment fer el 2... I,
2: una.
0: Bueno, una canalla, però la canalla, sí, no? Generalitzem. Va ser una puntual, però vull dir que és igual. I aquí al final són tots un. I aquell moment de mirar, amb aquella vista posada, sabent que amb el 7 de 7 et passaven per davant a la classe, i que no era una cosa, una obsessió per nosaltres, ho torno a dir, que veníem a fer la nostra feina, a superar-nos a nosaltres mateixos. Però sí que vaig dir, ostres, quan vaig sentir que avall aquell castell, jo veia...
8: El 2 el demana la colla. O sigui, quan sortim i diem que no hi ha 2, la colla s'emprenya. O sigui, com que no hi ha 2? I la gent volia el 2 i volia el 2. No, s'ha acabat la diada, 3 castells, hem fet la bona feina que hem fet i ja està. I la gent...
2: Em van putejar, tio. Era com que dos castells inèdits i no es val, tio. Deixeu-me...
0: És que jo penso que tal com havien anat la diada, amb els propòsits que ens havien plantejat i que tot haguessin sortit sota el preavís, malgrat un 3 amb la bulla ben treballadet i tal, però bueno, és el primer que fas, hòstia. O sigui,
4: sí, no, que... està clar.
0: Però
4: sí, sí.
0: Que havien anat tot, o sigui, teníem les dues rondes de millora a disposició, teníem la torre treballadíssima, que vull dir, que no és que... Ara va venir aquí a fer el boig. No, vull dir, una cosa que era un castell més de la gamma que portàvem, del ventall que teníem, i evidentment eren rondes de millora. És a dir, si hi anaves amb el 2. Clar, aquell punt de baixón anímic, que veus que potser la canalla no ho veien del tot clar, doncs en aquell moment et ve al cap tota la feina feta de dir, hòstia, tio, de veritat, quina putada, però és que era el dia amb l'escenari perfecte a casa, amb un xou guapo com el que van organitzar els companys de Quarts d'Amunt, i tenint les tres primeres rondes assolides i disposant-ne de dues per dir, ei, tios, com que no hem de fer això? Jo crec que és normal que la colla hi volgués anar a la cap.
4: I que la colla tingui aquesta gana de dir, hòstia, hem fet dos papinacos com el 3 amb el Pilar, el 4 amb el Pilar, et diguis que no me basta tirar la torre, però ja.
0: Sí.
4: I que li diguis que no i que et diguin no. Sí.
0: Sí, sí, sí.
4: Això,
0: sí.
4: És que és molt heavy. No, estem parlant de coses molt fortes, tio, que la colla et digui, sí, que no me basta.
2: Ho prenem per normal, però...
4: És molt fort.
1: Jo crec que tothom estem d'acord amb les colles que estaven allà que van parlar, que era com, li surti o no, avui és el dia. Després del que han fet, avui és el dia per intentar-ho.
0: Sí, estem d'acord, oi, amb aquesta anàlisi. Sí. De dir...
1: Igual que nosaltres teníem dificultats amb lo del 3 i va haver uns moments de pensar, i si intentem el 3 de 7, tot i que no ha sortit del tot a l'assaig, al final vam dir que no. Mm-hmm. No calia arriscar. Tenim una diada que tenim moltes ganes de fer coses grans a la vista.
7: Que si veus no té res.
1: Si no teniu
7: i
1: res a fer,
7: un cop de mà.
1: Podeu venir amb nosaltres el dia
5: d'agost, el dia d'octubre,
7: a Viladecans.
1: A casa de Viladecans tenim moltes ganes.
5: No, però jo sempre dic que aquí el programa ensenyava a la gent que no sabia de castells, ensenyava a fer castells, però també jo vull ensenyar, vull explicar la història de Bous. I no només de Bous, sinó de la Bisbal. La Bisbal és bon castell, si no m'equivoco, de fa 40-50 anys.
0: No, 1800 i pico, ja tens referència.
5: Sí, però em refereixo a l'idea així gran... Mira, clar, és que tenim la idea, com he dit molt, el 15 d'agost... Sí.
0: Una cosa és que... història del fet casteller, sí, sí, aquí sí. El Salvador el Roig te'n podria donar totes les dades que necessitis, perquè a més és un tio que porta els registres, té diverses publicacions, té 4 o 5 llibres del fet casteller, sobretot molt centrats en el que és el fet casteller a la Bisbal. I, però sí, referències castelleres ja de finals del segle XIX.
5: Sí, sí. 1800
0: i pico. I sí que és cert que aquesta diada ininterrompuda, doncs, no sé quants anys, crec que només les joves de Valls fa com a mínim 40 i pico, 50 anys que ve, ininterrompudament.
5: Sí, és que si no m'equivoco, hi vaig estar mirant la diada per la xarxa i van dir això, que fa 40-50 anys que es fa, perquè van entrar també...
0: 40-50 anys, aquesta dada era de les joves venint ininterrompudament.
5: Sí, sí. Sí, llavors, és això. Com heu dit, Bous de la Bisbal té 15 anys, des del 2015 que vau fundar la colla, i el que volia donar en valor de vosaltres és que vau anar guanyant a l'espai a la diada, perquè quan vau començar, quan es va fundar la colla, no participava a aquesta diada del 15 d'agost, que és la vostra festa major, que el normal seria que hi participéssiu. Uh-huh. Us vau anar fent un nom al món dels castells per poder arribar a participar a la diada, i si no hi ha hagut 3-4 anys que participeu, 3 anys que participeu a la vostra diada del 15 d'agost, i fins aquí, que vau arribar l'any passat a fer també un intent de 2 de 7.
0: Uh-huh. Que va quedar... Un intent desmuntat i un intent que sí que va ser intent.
5: Que va quedar amb d'allò.
0: Sí, al final és una diada històrica, com tu bé dius.
5: Sí, sí.
0: Si la nostra participació inicial era amb aquest encaix, que només fèiem un castell obrint plaça, sempre anàvem buscant els nostres màxims. O sigui, quan vam fer aquell castell de 6 amb camisa blanca, era el nostre primer castell de 6, el nostre primer 3 de 7 també està fet a la plaça. El doctor Robert davant de la societat, o sigui, és una diada que per nosaltres sempre ha sigut màxima i de màxim respecte, sobretot.
2: Sí.
0: Llavors, va arribar el moment, si pot continuar la talls, no? En el sentit
2: crec
0: de dir...
2: Crec que sempre l'hem pres aquesta diada com amb molt respecte per les colles que venen. També sabem que és el nostre poble. Quan vam considerar que teníem un nivell, el nostre màxim nivell, i poder entrar a la diada completa, ho vam fer respectant sempre el nivell dels mostres que ens acompanyen aquell dia, no? Però és aquest...
0: Sempre havíem tingut com por d'entorpir la diada, sí. No? Al final és Vilafranca, és la Vella i les Joves de Valls, sí. Que venen a fer games extra. Aquell any crec que van ser tot games extras, i si no em corregiu.
4: No,
0: tot.
4: Però, anava, o sigui,
0: però tot anaven amb aquesta previsió. Vull dir, al final és una diada on tu, com a colla petiteta que som, pues, posar-te allà al mig, pues jo trobava que l'encaix aquell inicial de venir a obrir plaça, poder fer un castell de 7, que al final és el teu sostre, esperar-te que acabi la diada, ajudant a les colles, fent birres per allí, disfrutant i gaudint-la, com és un acte tan rellevant de la nostra festa major. I acaba tancant amb un pilar, que també anàvem a màxims. Hem fet pilars de 5 aixecat per sotes, hem fet pilars de 5... Vull dir, també...
5: Sí, sí.
0: Després de les cerveses d'aquestes intermitges, saps? Que, vull dir, que el problema és aquest, eh? Però vull dir, és una diada que li havíem tingut molt de respecte, hasta que sí que hem vist que, ostres, tenim un nivell casteller que com a mínim ens permet no entorpir-la. És a dir, jo no vull molestar. Jo vull fer els meus castells i sí que és cert que hi ha hagut algun
2: any que vam fer... Però també venen al nostre poble i és algo que...
0: Exacte. Jo al final, totes les colles grans i no només les tres que venen, amb les que jo he pogut parlar referent a aquest tema, totes m'han encoratjat que havíem d'anar a la nostra diada, a diada completa, amb aquest comentari que deies tu, Pol, de dir, és el vostre poble, és la vostra festa major. I sota aquest argument, evidentment que jo puc dir aquí es fa el que jo vull, però vull dir, com estem parlant d'algú que ho hem respectat molts tota la vida i li tenim però, aquesta admiració...
8: Al final és una diada que organitza la societat, o sigui... No
0: bueno, ara l'organitza l'Ajuntament.
8: Jo era pro no actuar a diada completa. O sigui, jo fins... Fa un parell d'anys no...
0: Jo també vaig ser dels del no, eh? Així, des d'aquí no, sí, no. ho puc dir amb la veu ben alta.
8: Perquè venim d'una colla que no és de gent castellera, que no té aquest arreglament i estan per la cervesa. Estan a Festa Major i quan et despista, jo el primer... he marxat al bar, o sigui... I més que res, això.
5: Perdoneu que s'hem d'anar tallant, que se'ns ha fet estar fins i tot curt. Portem 53 minuts. Hòstia. Vull acabar dient una petita cosa i ja acabarem amb el meló que obrim sempre de què fa el Nogui, després unes preguntes ràpides que faré jo i acabarem ràpid. Primer volia donar... O sigui, jo crec que volia donar el valor a Quarts Amunt a que hagi decidit fer el concurs de la Bisbal, perquè és una plaça on es veuen castells molt grans. Si qui hagi estat a la Bisbal, a la plaça de Doctor Robert, tenim totes les plaques de castells de Vilafranca, de les Joves, de la Vella, castells de Déu, castells de...
2: Ai,
5: de
2: Déu. Déu. No,
5: castells de... O sigui, castells desforrats, castells inèdits, castells tal... I donar-li espai a aquesta plaça, a colles petites, jo crec que és un gran valor pel món casteller.
1: Un dubte que tinc, és plaça o carrer? Perquè jo no és carrer, no?
4: És, clar, jo quan
0: és una confluència de carrers... Sí. Sí. Que és la plaça de Sant Jordi per un cantó, per un carrer és carrer Doctor Robert i l'altre no me'n recordo si és Llibertat.
4: No vols que li pots dir com vulguis, plaça o carrer quedaràs bé sempre. I deixa'm afegir una cosa. Sí. Ja hi ha plaques històriques. A mi la que més em sorprèn és la del 4 de 8 aixecat per sota.
5: A mi la del 5 de 8
1: amb però amb agulla.
4: Ja poden anar preparant espai
5: sí,
4: pels tres bitxos que va tirar els bous de la Bisbal.
5: Sí, sí, ho tinc, això ho tinc, segur. Ja. No. Si et sembla bé, Nogui...
0: No ho sabem, concurs de... és una iniciativa de la societat i això depèn. Però vull dir, que ens faria il·lusió que ens la poguessin posar, home, pues, perquè dic que no, evidentment, que quedi constància.
4: I el concurs ha vingut per quedar-se, eh? No ha sigut flor d'un dia, vull dir, està tancat ja que d'aquí 2 anys es torna a fer... Ja amb temps per preparar-ho i amb les colles ja s'ha
1: de tancar. Esperem que no se'n vagi ningú de vacances dels
9: sí,
1: nostres.
9: Sí, la gent de la colla que guardi el setembre d'aquí 2 anys.
4: Ha sigut una fita històrica, crec que no només per Quarts Amunt, pels bous, sinó pel fet casteller. Innovar sempre està bé, sembla que estigui tot inventat, però aquí estem nosaltres per rebentar-ho.
5: Sí, sí.
4: Tot ja ha vingut per quedar-se, d'aquí 2 anys.
5: I farem encara més coses, no? Això segur.
4: Anirem fent.
5: Tenim 55 minuts, voleu fer la...
1: Jo faria primer que facis tu la teva part
5: que no
1: i,
5: temps,
1: si jo tenco, i si ja em dóna temps tenco jo amb el meló.
5: Si vols faig la foto dins i ja està.
1: Com?
5: La foto dins de la pregunta ràpida i ja està.
1: No, fotis no, dins, fes no. Les preguntes
9: i no, tu fes les preguntes i després
5: anem ràpid perquè no em dóna temps si no. Us faré una bateria de preguntes, tinc 33 preguntes, en un minut heu de respondre les màximes. Les que més pugueu, vale? Sí, sí, ells. Comencem per la Taes. Tens Nogui?
2: Sí.
5: 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
2: 10, 11.
5: Posició actual?
2: Posició?
8: Cap de colla.
2: Cap de colla.
5: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
2: La meva i la vella.
5: Plaça on t'agradaria actuar?
2: Doctor Robert.
5: Diada preferida?
2: 15 d'agost.
5: Castell que t'agradaria fer encara no has fet?
2: 3 de 8.
5: Posició que mai faries?
2: Enxaneta.
5: Les teves 3 colles preferides?
2: Les Joves, la Vella i el Serrallo.
5: Colla Vella o Colla Joves?
2: Vella.
5: Primer castell que recordes haver carregat?
2: El 3 de 7.
5: Castell que més t'ha emocionat?
2: El 2 de 7.
5: Moment casteller que mai oblidaràs?
2: Cap ni un.
5: Pinya, tronc o canalla?
2: Tots.
5: Castell preferit per viure des de plaça?
2: Per obrir.
5: Per viure des de plaça?
2: Ah, per viure. 3 de 7 amb agulla.
5: Castell que més respecte et fa?
2: El 2 de 7.
5: Millor plaça on has actuat?
2: Doctor Robert.
5: Diada amb més nervis que has viscut?
2: 15 d'agost.
0: Déu-n'hi-do, Quina capacitat de resposta.
8: Jo no conto una merda, tio.
5: Has fet 17 preguntes. Anem ràpid.
4: Quin és el rècord?
5: 27. Va,
9: 27.
0: Déu-n'hi-do.
2: Ai, jo no sabia que era.
1: Us diré que si feu 22 li guanyeu al Gerard.
5: Sí. Anem ràpid, que en queden 3 minuts i no ens donarà temps a més. Tai, Carlos. Crideu una mica més, jo aniré al micro.
2: Sí, perquè està sordo.
5: 3, 2, 1, ja. Quants anys portes fent castells?
10: 11.
5: Posició actual?
10: Segon i pinya.
5: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
10: Serrallo, Xicots.
5: Plaça on t'agradaria actuar?
10: Com?
5: Plaça on t'agradaria actuar?
10: On m'agradaria actuar? La plaça del Blat.
5: Diada preferida?
10: Diada preferida, el 15 d'agost.
5: Castell que t'agradaria fer i encara no has fet?
10: 3 de 9.
5: Posició que mai faries?
2: Que mai
10: faria? Enxaneta, no.
5: Les teves tres colles preferides?
10: Serrallo, Xicots i Vella.
5: Colla via o colla joves?
10: Vella.
5: Primer castell que recordes haver carregat?
10: 4 de 6.
5: Castell que més t'ha emocionat?
10: El 3 de 7, primer.
5: Moment casteller que mai oblidaràs?
10: Moment casteller que mai oblidaré? El 2 de 7, aquest.
5: Pinya, tronc o canalla?
10: Tronc.
5: Castell preferit per veure des de plaça?
2: Castell.
10: Preferit? Per veure? 3 de 9, net, sense força.
5: Castell que més respecte et fa?
10: Respecte? Cap.
5: Millor plaça on has actuat?
10: Doctor Robert i Vilafranca.
5: 16 preguntes, respostes. 17, 16.
0: Que anem ràpid, tu, tia, eh?
5: I passem ràpid, perquè com acabi un minut, hauré de xapar.
0: Vale, doncs si vols...
1: Bueno, pensa que fan una mica de màgia els de Ràdio Cubelles. Podem fer la pregunta i ja retallaran si volen.
4: Home, que allargui Ràdio Cubelles, hòstia. Ha de contestar el soci i fer el meló, hòstia.
5: Vinga, va.
0: O si no, voleu fer el menú, el meló directament.
1: No,
0: a mi tant més.
4: Jo vull escoltar el soci.
1: El meló és de sí o no i ja...
4: Perquè
1: ja
4: això de fer Ràdio i Xicots, això ho esteu patillant. Ràdio i Xicots, què vol dir?
2: Comencem.
4: És veritat, això, eh?
2: Sí.
4: Bueno, va, feu.
5: Comencem. 3, 2, 1, ja. Quants anys porten fer castells?
0: 11.
5: Posició actual?
0: Primeres mans.
5: Colla castellà preferida que no sigui la teva?
0: Andorra.
5: Dia de... Plaça on t'agradaria actuar?
0: Doctor Robert.
5: Diada preferida?
0: El 15 d'agost a la Bisbal.
5: Castell que t'agradaria fer i encara no has fet?
0: Algun de la gama de 8.
5: Posició que mai faries?
0: Les faria totes.
5: Les teves tres colles preferides?
0: Les joves, la vella i Vilafranca, perquè venen a donar-ho tot.
5: Colla via o colla joves?
0: Joves.
5: Primer castell que recordes haver carregat?
0: El 4 de 6.
5: Castell que més t'ha emocionat?
0: El 2 de 7.
5: Moment castell que mai oblidaràs?
0: Aquest concurs.
5: Pinya, tronc o canalla?
0: Totes tres són necessàries.
5: Castell preferit però ves de plaça?
0: El 2 de 8 net.
5: Castell que més respecte et fa?
0: El 2 de 8 net.
5: Millor plaça on has actuat?
0: A casa nostra.
5: Diades amb més nervis que has viscut?
0: Amb més?
2: Nervis
5: que has viscut.
0: Són algunes, però els canalitzo bé.
5: A què et mires dins del món dels castells?
0: El que et miro?
5: Aquí.
0: La cambra cap de colla.
5: Pues fins aquí. Bueno, vols
1: fer? No,
0: ràpid, quantes he fet?
5: 18.
0: Bueno.
1: A l'escala.
5: Sí, sí.
0: Com han anat tan ràpid, tu? Anem esquet, man.
2: Quantes he fet?
0: 21, no?
5: No, has fet 17, 16, 18.
0: Ah, he guanyat jo. Sí.
2: Sí,
1: doncs, obro meló.
0: Hem de dir que teníem avantatge d'haver sentit les prèvies.
1: Sí, sí. Obro meló. Sabem que les dues són per igual, pràcticament, i és el debat que hi ha sempre al món casteller. No, no és de la Figuereta, que el Pol s'ha patillat, ha pogut escapar de dir que pot anar de la Figuereta, però és, sabem que té la part esportiva i la part cultural. Per vosaltres, què pesa més? Què són més els castells? Cultura o esport?
10: Esport.
2: Cultura del meu país.
0: Buah, jo aquí, el primer que em motiva dels castells és aquest arrelament al territori, la veritat, aquesta part cultural, però estic molt d'acord també amb el Carlos, que requereix, i cada cop més, un nivell tècnic i físic a full, t'ho fixa't, amb els castellers de les colles grans, són autèntics atletes, tio.
4: Sí, sí.
0: Sí, s'ha tornat on algú com en el Barça. Tu te'n recordes el Barça dels anys 90? Jo sí, jo hi era. Potser alguns d'aquí no hi éreu. Però vull dir, aquells cossos d'aquells futbolistes res tenien a veure amb el que són els futbolistes i ha passat una mica el mateix amb els castells. Però llavors, les dues coses a parts iguals.
1: Perfecte. I amb la veu més radiofònica de tot el territori, sí, que no ho hem dit encara.
5: Ara, si us sembla bé, teniu alguna cosa a fer? És que m'està agradant tant l'entrevista que podem allargar i fem una part, com en fem quarts amunt, una part per ràdio i una part per Spotify. Mm. Sí, no?
9: Sí, sí.
5: Sembla bé.
1: Sí, sí.
5: No t'has de marxar, però ho sé.
9: Les claus les porteu a casa després.
5: Sí.
9: Vale.
5: Pues ja està. No, és que ja com tenim una hora i dos minuts...
1: I haurem de retallar,
5: no,
1: sí.
5: No poden retallar, doncs pues seguim i ja està. Si us sembla bé, si sí, no parem i, sí. I ja està.
9: Parem i gravem vídeos per xarxes.
1: Vale, sí, perfecte. Les coses. Tot res. Pues despedeix per a ràdio.
5: Pues moltes gràcies per tornar-nos a escoltar una cop més aquí a Ràdio Cubers els dimarts i ens veiem la propera. Moltes gràcies per haver vingut.
0: Gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies, moltes gràcies.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que ha baixat de nit i pujarà una mica de dia amb calor d'estiu per començar el primer dia de tardor i es mourà així entre els 19 graus llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima avui estarà una mica per sobre dels 28, amb una humitat moderada i una mica de xafogó al migdia. A la mar hi haurà marejol, però poc destacable. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar, sí que amb algun nuvolat a mig matí o migdia i algun núvol baix poc destacable a partir de mitja tarda, amb una temperatura que es mantindrà aquesta nit al voltant dels 19 graus, mentre que demà la màxima baixarà una miqueta i no passarà dels 28, amb una humitat alta i amb vent xafogós al migdia, ben feble amb terral fins a mig matí, i de garbí sobretot a la tarda, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'escalfament global està transformant de manera directa els patrons migratoris i reproductius de la fauna marina al Mediterrani, entre altres conseqüències que també estem notant tots. En els darrers anys, les costes catalanes estan registrant un increment notable en la presència de nius de tortuga careta, un fenomen que respon a la recerca d'aquesta espècie d'unes condicions tèrmiques òptimes per la supervivència. Tradicionalment, la tortuga babaua o careta nidificava les costes de Grècia o de Turquia, però les altes temperatures registrades en aquests punts estan forçant les anomenades femelles colonitzadores a desplaçar-se cap a l'oest i al nord del Mediterrani i costes com la catalana, on també fa molta calor, però la temperatura no arriba als nivells que tenen actualment a Grècia o a Turquia. La tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles com la calor incideix directament en la biologia d'aquests animals.
3: Habitualment, doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu, doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs, l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs, el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està, doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles que nosaltres anomenem colonitzadores que estan arribant a les nostres platges cercant, doncs, una miqueta trobar aquest 50%, arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant.
0: Aquest moviment, aquesta migració adaptativa de les tortugues marines va quedar palesa l'estiu passat, quan a Catalunya es va assolir un rècord històric amb un total d'11 nius registrats al litoral, confirmant que aquesta espècie s'està assentant aquí, a les nostres costes i platges. Amb l'objectiu de divulgar aquest canvi i preparar la ciutadania davant de possibles troballes a la sorra de les platges, Cubelles acull aquest diumenge que ve, 27 de setembre, un taller divulgatiu i gratuït adreçat a les famílies. Està organitzat conjuntament pel CRAM i la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Marta Mendoza, del CRAM, ha detallat què tenen previst explicar i fer en el taller d'aquest diumenge a la platja de Cubelles.
3: Sí, a nivell educatiu plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar, doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem, doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i, importantíssim, també, a nivell municipal, doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars, i no menys important, doncs, identificar, sobretot, bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
0: Tot i que l'espècie està demostrant una recuperació progressiva gràcies a la feina coordinada amb el sector pesquer i les institucions, la pressió humana continua sent la seva amenaça principal. Des del CRAM es recorden unes pautes bàsiques en cas de detectar un exemplar de tortuga marina o un niu a la sorra. En primer lloc, cal mantenir la distància i allunar-se un mínim de 30 metres per no interferir en el recorregut. Tenint en compte que la nidificació la fan les tortugues de nit, cal evitar la llum, no enfocar l'animal amb llanternes ni fer servir flaixos fotogràfics. I, finalment, el que cal fer és trucar immediatament al telèfon 112 perquè s'activi el protocol oficial de protecció del niu i les tortugues. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar doncs, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que es reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf. L'Ajuntament ha anunciat que organitzarà la primera fira d'artistes i artesanes. Serà el 3 d'octubre al Passeig Marítim, de les 10 del matí fins a les 7 del vespre, i l'objectiu que té és donar més visibilitat al talent creatiu de les dones. Per tant, aquesta nova fira neix amb aquest objectiu que vol contribuir també a dignificar els oficis artesans i generar espais de trobada nous, d'intercanvi, de col·laboració entre això, artistes i artesanes de la vila. La iniciativa també busca fomentar l'associació i la creació de xarxes entre dones artesanes i artistes, afavorint el contacte, l'intercanvi d'experiències i la col·laboració entre participants. Aquesta fira d'artistes i artesanes, a més, tindrà continuïtat més endavant a Olivella, els dies 17 i 18 d'octubre, on es farà una nova cita d'aquesta iniciativa, que és conjunta entre els dos ajuntaments i coordinada amb el Consell Comarcal del Garraf. L'Espai Jove ha presentat les seves propostes d'oci alternatiu per als divendres d'aquesta tardor. Amb el nom de Friends Friday, el programa inclou activitats de terror, de realitat virtual, de jocs de karaoke i altres propostes que van vinculades als drets dels infants i els adolescents. L'Espai Jove, d'aquesta manera, té una programació paral·lela a la de les activitats que ja va fer públiques durant l'estiu, que són aquestes activitats més concretes dels divendres, els Friends Friday, que és una iniciativa que està especialment adreçada als adolescents i també joves del municipi, un programa que ja va néixer l'any passat i que té la voluntat de convertir els divendres en un espai de trobada, en propostes més lúdiques o formatives, que siguin més diverses i que d'aquesta manera donin també un espai d'oci alternatiu als joves. Aquesta programació que s'ha presentat és per als mesos d'octubre i novembre amb activitats gratuïtes, algunes d'accés lliure i d'altres que necessitaran una inscripció prèvia. El calendari començarà el 2 d'octubre amb el Trade Day, una fira d'intercanvi de cromos, cartes i figures i altres objectes col·leccionables que repetirà també els dies 6 de novembre i l'11 de desembre. Arrencarà 4:45 de la tarda i s'allargarà fins a 7:45 del vespre. L'activitat és oberta a tots els usuaris de l'Espai Jove, des de primer d'ESO fins als 29 anys. Durant l'octubre hi haurà una bona part de les propostes que giraran al voltant d'una festa típica de la tardor, com és el Halloween. El dia 9 hi haurà una tarda de decoració de terror i berenar, mentre que el dia 16 s'oferirà una experiència de realitat virtual inspirada en el joc Five Nights at Freddy's amb inscripció prèvia. El 23 d'octubre es farà un joc de True Crime, un joc d'investigació per resoldre un crim a partir de pistes diferents, amb sessions que estaran adaptades segons les edats, i això sí que cal reservar plaça. I el mes d'octubre es tancarà el dia 30 amb una tarda de terror i crispetes. Al novembre, el Friends Friday continuarà el dia 13 amb una tarda de karaoke i jocs de taula. El 20 de novembre l'activitat se centrarà en els drets dels infants i els adolescents i es començaran a preparar les decoracions de Nadal de l'Espai Jove. El 27 de novembre es farà el Mario Rivals Games, una competició de minijocs d'acció i estratègia que està inspirada en l'estil Mario Party, però traslladada a la vida real. L'activitat va adreçada a adolescents de primer quart d'ESO i en aquest cas es traslladaran fins a Vilanova i la Geltrú i, per tant, requereix inscripció prèvia. Les inscripcions per les activitats que requereixen reserves poden fer a partir del dia 5 d'octubre mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En algunes activitats hi ha places limitades i per més informació, com sempre, podeu contactar amb l'Espai Jove en els seus canals de contacte. Ja estan obertes les inscripcions pels grups de gestió emocional, una iniciativa que ofereix eines als infants que tinguin entre 7 i fins a 10 anys per gestionar les emocions, reforçar l'autoestima i construir relacions saludables. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria d'Igualtat que ha obert les inscripcions aquesta setmana per al curs 2026-2027 d'aquests anomenats grups de gestió emocional que formen part del programa ABRIC. El servei té l'objectiu d'afavorir el benestar emocional dels infants i donar-los eines perquè puguin comprendre, expressar-se i regular les emocions, reforçar els recursos personals i aprendre a construir unes relacions més saludables i respectuoses. Els grups de gestió emocional s'adrecen a aquest curs a infants que tinguin entre 7 i 10 anys i tenen aquesta clara orientació preventiva. La participació no està condicionada al fet d'haver viscut una situació explícita de violència masclista, sinó que el servei es planteja més aviat com un espai d'acompanyament, d'aprenentatge i prevenció oberta a infants i famílies. El projecte està marcat també en unes polítiques de prevenció i d'abordatge de les violències masclistes i incorpora d'aquesta manera tot d'una manera transversal amb una perspectiva de gènere. Des d'aquest enfocament es vol treballar també per promoure els bons tractes i les relacions saludables, identificar situacions de desigualtat o de violència i proporcionar eines que puguin contribuir a un benestar emocional i la prevenció de futures situacions de risc. Al llarg de les sessions es treballaran tres grans àmbits que seran la identificació i la regulació emocional, l'autoconeixement, l'autoestima i la resiliència i les relacions saludables i les habilitats socials. Quan es consideri necessari, el programa també podrà incorporar espais de coordinació i d'acompanyament amb les mares o els pares o altres adults que siguin referents i afavorir d'aquesta manera unes pautes de criança i de regulació emocional i promoure també entorns familiars, protectors i saludables. Qualsevol família que estigui interessada, que sàpiguen que el programa serà de 20 sessions entre l'octubre i el juny. Les trobades es faran els dilluns de 5 a 6 al Centre Violeta amb una periodicitat de cada 15 dies i s'aniran fent ajustos coincidint també amb els tancaments de trimestre. Les famílies interessades poden sol·licitar aquest servei mitjançant un correu electrònic a igualtat@cubelles.cat. El PSC de Cubelles ha confirmat aquest divendres passat un canvi de lideratge de cara a les eleccions municipals del 2027. Renata B2 no repetirà de cap de llista, que serà una llista que passarà a estar encapçalada per Arturo Carrillo. En declaracions a Ràdio Cubelles, Arturo Carrillo, qui ja va anar de número 2 al 2023 i és regidor actualment del PSC, ha agraït el suport de la militància per passar a ser el cap de llista i ha comentat que és un repte que entoma amb responsabilitat i ambició.
4: Sí que m'agradaria dir que, com que dius, no és un projecte personal, no? És un projecte col·lectiu. Tenim un equip, tenim idees, i la veritat que tenim moltes ganes pues, de treballar i continuar treballant per Cubelles, no? És veritat que a partir d'ara comencem una nova etapa, no? Un ambició, pues, això de tornar a guanyar-nos la confiança la ciutadania i estem preparats per assumir aquesta responsabilitat. La veritat que l'assumeixo amb molta il·lusió, però també amb una enorme sentit de la responsabilitat, no? Tu veies, té moltes oportunitats, però també reptes importants, pues, que hem d'afrontar, no?, de cara als propers anys. I per això, doncs, volem construir un projecte obert, proper i ahir, però també ambicions. Ambicions de veïns i veïnes, i bueno, sumar totes les persones que vulguin treballar per millorar Cubelles.
0: Segons ha explicat, la decisió s'ha pres en l'última assemblea de militants celebrada divendres 18 de setembre per unanimitat. Carrillo, a més, ha destacat que haver format part del govern local aquesta legislatura els ha donat un punt d'experiència i l'objectiu del grup és tornar-hi, si poden, amb més responsabilitats la pròxima legislatura.
4: És un punt d'experiència que tenim dins del govern, com a responsabilitats de govern. Això fa que tinguis aquesta experiència, no?, i aquesta visió de què pots fer per millorar el dia a dia dels veïns i veïnes de Cubelles. En aquest cas, és veritat que durant aquesta legislatura no hem tingut l'alcaldia, hi ha projectes que amb l'alcaldia es porten de manera diferent, i és el que volem de cara a l'any 27, no? Tornar a estar aquí, poder governar i poder millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
0: Els socialistes cubellencs també han afirmat que Renata Bedós havia comunicat recentment la seva decisió de no repetir com a cap de llista després de dos mandats, tot i que continuarà al capdavant de la primera secretaria de la formació. Des del PSC de Cubelles, Arturo Carrillo també ha afegit un agraïment a la contribució de Renata Bedós tots aquests anys.
4: Des de l'assemblea, l'agrupació, hem agraït per endavantat tota la feina feta per la Renata. La veritat que ha sigut un valor molt important pels socialistes aquí a Cubelles, i bueno, ja va decidir deixar de cancel·lar aquest projecte.
0: La confirmació d'Arturo Carrillo com a nou candidat del PSC pel 2027 no és la primera de cara a les pròximes eleccions. Prèviament, recordem que aquest mes de juliol passat, Cubelles en Comú va reunir també una assemblea on va decidir mantenir la confiança en Narcís Pineda com a cap de llista. I també el mateix mes de juliol, la CUP va anunciar que en Ramon García és també el número 1 de la candidatura, a banda del nou regidor de la CUP al consistori.
5: El club de futbol Cubelles va debutar amb victòria el passat cap de setmana i ja prepara la seva estrena a casa davant del Camarles. El Cubelles ha començat amb bon peu aquesta nova etapa a la segona catalana. L'equip de Josu i Manol es va imposar el passat dissabte per 1-2 al camp del Torrefort en el seu debut en Lliga, en un partit en els cubellencs van encarrilar amb un doblet de Maur Vázquez a la primera meitat. L'entrenador del conjunt cubellenc, que va passar per als micròfons del Juguemnet de Ràdio Cubelles, va fer una valoració positiva de l'estrena, especialment pel que fa al primer temps. Josu i Manol explica que l'equip va entrar molt bé en el partit i va ser superior, generant diverses ocasions per ampliar l'avantatge. Després del descans, però, el partit es va complicar arran del gol local i va entrar en una fase amb més interrupcions, faltes i duels. Tot i alguns minuts de dubtes, el Cubelles va saber mantenir el control i no va permetre que els locals generessin ocasions clares en el tram final. Un dels noms propis del debut va ser Maur Vázquez, l'autor dels dos gols. El davanter, una de les apostes joves del nou projecte, va tenir així un inici especialment destacat. Josu Manol, d'aquesta manera, explicava que és molt important que un jugador ofensiu pugui començar la temporada amb confiança i gols.
6: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors. De fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la errada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta al nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs, tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés, perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes.
5: El partit també va servir per que diversos jugadors s'estrenessin oficialment amb el primer equip. L'entrenador destaca la incorporació a la dinàmica del primer equip de jugadors procedents del futbol base i sobretot de l'equip B del Cubelles, com Bernat Fonoll, Emiliano Silva o Paolo. Mentre que també va debutar en aquest partit a Facundo, un dels jugadors dels últims a arribar aquesta última setmana abans del debut. Amb els tres primers punts al sac, el Cubelles afronta ara el primer partit de Lliga al Josep Pons i Ventura. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre a 6:45 de la tarda davant del Camarles. El rival també arriba al partit amb els tres primers punts al sac, després de superar l'Amposta per 3-1 en la primera jornada. Per tant, Cubelles i Camarles es trobaran a la segona jornada amb un ple de victòries en el seu primer partit de la temporada. José Manuel avisa de la dificultat del partit i assenyala especialment el potencial del Camarles en les accions a pilota aturada i el joc per les bandes amb les centrades laterals. L'objectiu serà el trobar els punts febles del rival per intentar sumar una nova victòria. El tècnic també posa l'accent en la importància de fer-se forts a casa, especialment en una categoria marcada pels desplaçaments llargs. La idea és que el factor camp es noti des del primer minut i que l'equip surti al 100% davant de la seva afició. El Cubelles Camarles es jugarà, com dèiem, dissabte a 6:45 de la tarda al Josep Pons i Ventura en el primer partit oficial de la temporada a casa per l'equip de Josu i Manol.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
7: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.